0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Ok, ok. La bobo.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a sentir.

0: diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marín.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: ICAT. Humanoid.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i amb TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La visita del Papa a Catalunya viurà avui dimecres el punt més àlgid. Lleó 14, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el Papa visitarà el centre penitenciari de Can Brians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot a punt per a l'arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir als vehicles autoritzats. Des del 1982 que un pontífex no visitava l'abadia. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte en què ha intercalat el català i el castellà.
1: Els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'enderrocament d'un helicòpter Apache. Teheran, però, ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
2: Segon dia de selectivitat, els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre altres matèries. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copin.
1: Després de la treva política per la visita del Papa, el Partit Popular ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Avui dimecres, el Congrés serà l'escenari d'un nou cara a cara entre Sánchez i Núñez Feijóo. El líder popular aprofitarà a la sessió de control per exigir un cop més la convocatòria d'eleccions. El Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Baronal.
2: Sota el lema Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. María José Cifuentes, directora del Mercat.
3: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
2: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Roger Bernat, Roser López Espinosa i també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion o la Sydney Dance Company.
1: Esports, el Barça de bàsquet s'imposa clarament al Tenerife en el primer partit de la semifinal de la Lliga ACB. El resultat final 100-67. El segon partit serà dijous també al Palau Blaugrana.
2: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals.
2: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
1: Mentrestant, el club blanc ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter argentí Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ja s'ha encarregat de rebutjar.
2: El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau.
1: I acabarem dient que la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació.
0: Fins aquí les notícies. La 5.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 10 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que, si ve a primera hora del matí, hi haurà núvols al litoral, al prelitoral i a les comarques de Girona, el sol acabarà imposant-se. Només a la tarda hi haurà núvols al Pirineu amb possibles ruixats puntuals i febles al Ripollès i Osona. Tindrem un dia sense calor, amb les màximes més altes al voltant dels 30 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Puigcerdà el sol sortirà a 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Lara García, també bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una frase per començar el dia que és d'una pel·lícula.
0: A veure.
1: De fet, és d'una cançó d'una pel·lícula. No us diré de quina, però de ben segur que la reconeixereu ràpidament. Hi ha coses pitjors que podria fer que sortir amb un noi o dos, però plorar davant teu, això sí que és el pitjor que podria fer.
0: Àlex, vols bon dia de nou?
2: Bon dia.
0: Això sembla la dada
2: de
0: Maiol.
1: És fàcil,
0: molt fàcil. El que passa que no t'ho hem posat en context.
1: Clar, jo estava pensant cantat,
2: amb coses que han passat aquesta matinada, com el Líban, i ara no.
0: O el Papa. Torna a repetir la frase.
1: Val.
0: A veure, busca-la.
1: Hi ha coses pitjors que podria fer que sortir amb un noi o dos, però plorar davant teu, això sí que és el pitjor que podria fer.
0: Deu-me donar voltes a aquestes hores del matí, perquè
1: no em ve,
0: És una frase molt mítica, molt mítica. Ara ho hem posat tot en context perquè la cançó que sonarà precisament és d'aquesta pel·lícula i del personatge, o d'un dels personatges del qual refereix ara mateix la Lara. Perquè, de fet, com si fos l'últim dia d'institut, arrenquem el matí de dimecres amb un clàssic que, home, cada vegada que sona és inevitable que no se't bellugui alguna part del cos. Segur que només amb els primers compassos, Àlex Bosch, que estigues alerta, sabeu de quina cançó us estic parlant.
2: Home!

0: ara desvelem el secret. Qui va dir aquesta mítica frase de la pel·lícula Gris?
1: La Rizzo.
0: Rizzo, Àlex.
2: Home, conec la pel·lícula, sí.
0: Segons Marta Viana, Risto.
1: La Risto.
0: Ahir algú del programa diu, sí, la Risto.
1: Era una brometa, no? No,
0: era una brometa.
1: Sí, la Risto és la millor. La Rizzo.
0: You're the one that I want va ser la cançó més coneguda i popular, una d'elles, de la pel·lícula Gris. Si fem una mica de memòria, explica el moment en què els protagonistes, Danny Zuko i Sandy Olson, es retroben després d'haver passat els canvis personals o per canvis personals per intentar agradar-se mútuament. I al final de la història, el Danny va tornar-se més responsable, mentre que la Sandy va abandonar la imatge que tenia de noia tímida i apareixia amb una actitud molt més segura i molt més atrevida. I és que quan es veuen, tots dos s'adonen que, malgrat els canvis, continuen estimant-se. En resum, la cançó és una celebració d'aquest reconeixement mutu, que l'altre és la persona que realment vol i necessita. Evidentment va ser interpretada per John Travolta i Olivia Newton-John i es va convertir en un dels grans èxits musicals associats a la pel·lícula. De fet, un 10 de juny de l'any 1978, You Are The One That I Want va arribar al número 1 als Estats Units. No em negareu que aquesta és una bona cançó per donar-li corda al dimecres. Gairebé som al final de curs, però encara ens queden alguns despertadors. Mentrestant us prometem una hora de ràdio convertida en una festa precisament de final de curs, amb confeti, bona música, bona gent i sort que en tenim litres de cafeïna.
3: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament les 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol, Roger, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Has mogut una mica la cintureta, amb la cançó de Gris.
4: Tot el que es pot a aquesta hora i amb les hores que fa que es dorm, perquè aquesta hora és bona per moure la cintura, però, clar, just quan t'acabes de llevar és més complicat. Estava pensant que, imagina't que un dia prohibeixen la cafeïna com a estimulant i posen aquest programa com a exemple de, ostres, mira com de com es diu aquesta cosa, quan tu defenses i promous el consum d'una cosa de la cafeïna.
1: Incentives, no?
4: Incentives, sí.
0: Incentives.
4: Exacte, com passava abans amb la... Doncs, per exemple, moltes vegades posem com a exemple...
0: Que posem la cafeïna, anuncis, el cafè.
4: Anuncis de cocaïna que es feien als anys 20, no? Sí. I ara seria impensable. Doncs imagina que d'aquí 50 anys posen els matiners com a exemple de dir, mira abans com es defensava la cafeïna en directe i com en parlaven obertament.
1: Sí,
4: de cafeïna.
0: És bastant probable, però a mi em treuen el cafè i deixo el programa, també t'ho dic.
4: Fins aquí aquest pensament a les 5 del matí. Ja està
0: molt bé. Segur que, escolta, ho estem comentant i és possible que això d'aquí uns anys se'ns acabi qüestionant.
4: No sé si el papa beu cafè. I en cas de veure cafè, quan va de...
0: Si fa més gira quan... que la Lady Gaga, necessita cafè, aquest home.
4: Però, per exemple, una de les coses que passa quan vas de viatge és que el cafè dolent és molt desagradable.
0: Molt desagradable.
4: El papa, doncs, ve aquí amb el cafè, que no
0: però
4: és vital.
0: Però cafè sant, no?
4: No ho sé, ho haurem de preguntar, Carles. És una de les
0: poques
4: coses que no hem preguntat sobre la visita del papa.
0: Què esmorza el papa? Perquè sí que sabem que ha sopat o que ha dinat, però no què esmorza. No sabem si és de te o de cafè.
4: O si fa uns cereals.
0: O si fa uns cereals,
4: per exemple. Jo ara faig uns Kellogg's.
0: Sí.
1: O un matcha de sobte.
0: Per exemple, no sé. Preguntem-ho, a veure si ho podem investigar. Mentrestant, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio, també amb molta cafeïna.
4: Exacte, i quan explicarem què esmorza i gairebé tots els detalls de la visita del papa avui en un programa especial que acabarà a les 2.
0: Déu-n'hi-do.
4: Sí, a les 12 està prevista la visita del papa Montserrat i ho cobrirem tot en un programa especial, no només amb el Ricard Ostrell des d'aquí, sinó que hi haurà l'Òscar Fernández i la Marta Romagosa a Montserrat a partir de les 12 i tots els enviats especials de la redacció d'informatius i del programa per seguir tots els passos del papa d'avui en el seu segon i últim dia de visita a Barcelona. També en parlarem, per exemple, amb el Xavier Pérez Esquerdo, que hi va fer el guió de la...
0: Molt emocionat, el vaig veure, eh?
4: Home, no m'estranya, per un catòlic com ell ha de ser molt, molt important. També amb el bisbe Xavier Gómez, que va rebre el papa, el president Salvador Illa, que s'hi va reunir en audiència privada. Parlarem amb l'Artur Ramon de la Sagrada Família, que avui és el gran dia de la benedicció de la Torre de Jesús. Després també amb Sergio Dalma, que hi va actuar. Farem una mica de geopolítica vaticana amb Francesc Romeu i amb Oriol Junqueras, que va estar, recordem, a l'arxiu secret durant uns quants mesos. Repassem la figura del papa mentre es visita Brians i tot plegat amb taules especials, com et dic, amb un programa que acabarà a les 2 avui.
0: Hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que són els regals que se li han donat al papa, entre d'altres aquestes còpies de les homilies d'Organyà i també una obra de Tibi Boy.
4: Que ja veurem si acaba als Museus Vaticans, perquè ja saps que són un dels museus més espectaculars del món, amb tot tipus d'obres, i per tant, qui sap.
0: Veurem. Gràcies, Maiol.
4: Fins ara.
0: Dos minuts, arribem a un quart de sis del matí. Àlex Bosch, bon dia.
2: Bon dia de nou.
0: Mentre t'hem desvelat el gran secret de la frase de Rizzo que ha passat al món mentre dormíem.
4: Mira, avui us porto la fugida més accidentada de la setmana. Sé que només és dimecres, però ja veureu que costarà superar-la perquè la informació que ens ha arribat aquesta matinada dels Estats Units a través de Teletips és impagable.
0: A veure, explica'm.
4: Ens situem a Louisiana, a estat del sud dels Estats Units. Allà han detingut un home de 40 anys després d'intentar escapar de la policia dues vegades. Ho expliquem. Tot va començar quan va xocar lateralment contra una barrera de formigó i en lloc d'aturar-se va continuar circulant

0: Un caiman.
1: M'encanta.
0: L'home borratxo s'enfronta al caiman i en surt amb ferides als braços.
1: No m'ho puc creure.
0: Tot i això...
1: Però un moment, va guanyar-li el... Vull dir que...
0: Sí.
1: Va, el caiman no se'l va fotre, eh?
0: No, no, no. No només això, sinó que va continuar nedant al pantà, fugint de la policia, que aleshores van optar per seguir-lo amb drons. Imagina't el desplegament policial,
1: eh? De pel·li americana.
0: L'home estava tan cansat i amb els braços destrossats pel caiman que va haver de sortir del pantà i aleshores sí que el van detenir. El van traslladar amb ferides que no revesteixen gravetat i ara s'enfronta a càrrecs per conduir sota els efectes de l'alcohol i, evidentment, resistir-se a l'autoritat.
1: El caimà.
0: Sí, sí. I l'home va jugar amb foc perquè es calcula, compte que a Louisiana hi ha més de 2 milions de caimans als rius, als pantans, a les zones...
1: Uau, encara va tenir sort, encara va... Perquè només faltaria que caiguis al pantà i se t'acabin fotent els caimans.
0: Imagina't.
1: Hauria sigut un final èpic, també t'ho dic.
0: I espera't que ara ve el millor, perquè l'oficina del xèrif ha fet broma en el comunicat sobre el cas i diu que el caiman no va prendre mal durant l'operatiu i que ja ha tornat a la seva rutina habitual de vigilància al pantà.
1: M'encanta.
0: M'encanta.
1: Per què totes les fugides de la gent que va borratxa als cotxes a Amèrica són així?
0: Espectacular.
1: És que és una pel·li, cada dia és un tràiler.
0: També sap que de fer una mica d'espectacle. I ho escriu.
1: I la policia els agrada perquè... No, però després la policia, els activem els drons, se'ls escapa i torna. Viuen en una constant pel·li americana.
0: Algú devia pensar que estaven gravant una pel·lícula.
1: Aquí diuen para i pocs tenen els pebrots de fotre-li gas al cotxe i marxar.
0: O de saltar al pantà.
1: Saltar un pantà. Per sort, aquí caimans en tenim pocs.
0: Pocs.
1: Rates i ratolins en tenim, eh? Per parar un carro. Gràcies, Àlex. Va. Fins ara. Doncs vinga, Lara, explica'm també per què el món avui serà un lloc una mica millor.
2: Doncs el món és una mica millor per les persones amb dependència reconeguda que encara esperen la prestació definitiva del sistema de dependència. La Generalitat ha aprovat el pla Cura i permetrà que aquests usuaris rebin una ajuda d'entre 100 i 200 euros mensuals. Aquest pla pretén reduir les llargues llistes d'espera i agilitzar una mica la tramitació dels expedients.
1: Fent el primer cafè del dia, com sempre, des de Catalunya Ràdio, per cert, també en emissió conjunta per ICAT, aquestes hores del matí hi ha notícies de les quals, Marta, parlarem poc avui, dimecres.
3: Sí, per exemple, que el rei Carles III d'Anglaterra ha aprovat el 15 de juny com a dia festiu a Escòcia. I si us pregunteu el motiu, doncs que es veu que Escòcia tornarà a jugar al Mundial de Futbol després de 28 anys sense jugar el proper 15 de juny i s'enfrontarà a Haití. El problema, doncs, evidentment, és que com que juga a Los Angeles, a Mèxic i a l'altra banda de l'oceà, no? Doncs els horaris, evidentment, aniran girats i és per això doncs, que el primer ministre escocès ha demanat que aquest dia sigui festiu. Això ha arribat, evidentment, a la Casa Reial Britànica i Carles III ho ha autoritzat. D'aquesta manera, doncs, podran celebrar-ho, anar a dormir tard, fer el que vulguin i el dia següent, doncs, no hauran d'anar a treballar.
1: Vinga, va, que només 12 minuts pràcticament arriben ja a 6:15 del matí. Amb quina bona notícia ens veiem al matí, Lara?
2: Doncs que una recerca científica ha demostrat que els gossos tenen un olfacte extraordinari que els permet detectar compostos químics associats a malalties com diversos tipus de càncer amb nivells de precisió molt elevats en alguns estudis. Aquesta capacitat es deu al fet que els gossos disposen de centenars de milions de receptors olfactius molt més que els humans i poden identificar senyals invisibles per nosaltres. Poden arribar a identificar càncers, diabetis, Parkinson, malària i altres malalties només en sumant. Un laboratori britànic ha comprovat que els gossos poden detectar el càncer de pròstata en sumant mostres d'orina amb un 93% d'encert.
1: És una meravella aquesta notícia dels gossos. Jo no sé si els gats podrien fer el mateix, perquè aquest món està dividit entre la gent que li agraden els gossos i la gent que li agraden els gats.
2: Jo crec que sí, però no volen. Van a la seva, no?
1: Sí, home, però anem sumar fort, no? Clar,
2: sí.
1: Són com més passotes, van a la seva.
2: Sí.
1: És a dir, que potser ho ensumen...
2: Però no ens ho diuen, no ens ho diuen. No ens ho diuen.
1: És que soc
2: volen
1: tan poc de gats, de veritat.
2: Volen que el món sigui seu, ja
4: exacte,
2: està.
4: Exacte,
1: diuen gats, sí. La gent que
2: ajudaré
1: té gats.
2: Jo els humans, diuen.
1: No, ja. Quan he conegut gent que diuen tinc gats, dic buf.
2: Jo sóc de gats, eh?
1: Per això penso buf.
2: Hi ha gent que no li agrada ni gats ni gossos, també.
1: També.
2: Hi ha una part.
1: Però els gats...
2: Són el millor del món.
1: Bueno. Esperem que no vagi de gats el motiu que té Otserra per saltar del llit aquest matí. Otserra, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als joves d'entre 18 i 30 anys és acollir-se per quart any consecutiu al programa Estiu Jove. És l'oferta del govern espanyol de bonificar títols de transport de cara a les vacances d'estiu. Óscar Puentes, el ministre de Transports.
6: 90% en los servicios de autobús de transporte regular, de competencia estatal. 90% en los

0: servicios ferroviarios de media distancia convencional y en los de ancho métrico. 50% de descuento en los servicios Avant. 50% en los servicios comerciales de larga distancia y alta velocidad con un máximo de 30 euros por billete. Y también 50% en el pase Interrail.
1: L'Estat hi dedica una inversió de 130 milions d'euros. Des del 2023, cada estiu se n'han beneficiat entre un i un milió i mig d'usuaris. Permet que els joves puguin viatjar i que no hagin d'utilitzar vehicle privat.
2: 10 minuts, dos quarts de 6 del matí. Molt bon dia, matiners, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des de Catalunya Ràdio. Obrim la nostra particular revista del cor. Ui, és que aquest tema...
3: Fort.
2: És que... Com batega el cor aquest matí, Lara, sisplau.
3: Doncs presenta... Ai, batega.
2: Per favor. Es presenta...
3: Presenta'm la bategadora.
2: Bueno, mare meva. Com has anat aquests de gats, filla?
3: Estic fatal, eh? A veure, batega amb la
2: perquè
3: presentadora...
2: Perquè es va tocant els cabells com si fos un gat.
3: Un gatet. M'ha agradat, això.
4: T'has sentit identificada.
2: Vinga, va, bueno, a veure, va, parlem amb Patrícia Pardo.
3: De Patrícia Pardo, que ha explicat a Vamos a ver de Telecinco el seu programa com va viure dilluns l'acte que va presentar el Santiago Bernabéu del Papalleó juntament amb Cristian Gálvez, per cert, la seva parella, diu que encara no s'acaba de creure tot el que va viure.
5: A ver, yo solo puedo decir que de momento no he ni aterrizado. Así os lo digo. Que tengo una resaca emocional bestial y que, como le decía esta mañana una compañera a la que aprecio mucho, creo que necesito un tiempo de estar en casa y llorar para desahogarme, para desahogar pues toda la emoción y la tensión de estos días. Es que me veo y digo, eso soy yo de verdad.
6: ¿Cuántas veces estuviste a punto de llorar ayer?
5: A punto, ayer no, lloré muchas veces ayer.
6: En el escenario,
5: sí.
2: A través del compte de Twitter, Dix, ara en aquest cas no sé qui va publicar una fotografia de l'altar que van fer Cristian Gálvez i Patrícia Pardo, un altar abans de començar a presentar aquest acte davant d'aquestes 80.000 persones.
3: Què vols dir, un altar?
2: Van fer com un altar al camerino.
3: Ah, sí, eh?
4: Vale, no t'estàs entenent.
3: Què van posar-hi?
2: Doncs van posar imatges d'un sant, hi havia una verge...
3: Que fort, eh?
2: Suposo per començar a resar abans d'aquest acte. Home, dic una cosa, presentar un acte davant de 80.000 persones
3: no, no,
2: va impressionar moltíssim, eh? Després d'aquí, escolta'm, cadascú té la seva...
4: Tendència, hi ha molts no? comentaris últimament sobre aquests dos.
2: Sí, sí, com aquesta setmana n'estem parlant cada dia. A veure què diu el Modena Cid. De tot plegat. I alerta, aparteu les criatures, perquè també parlem de Georgina Rodríguez.
4: Sí, perquè la dona Cristiano Ronaldo s'estrenarà com a presentadora... Jo? El nou programa LOL, si te ries pierdes, ho farà al costat de l'actor, vinga, també, Antonio Resines.
2: Vinga.
4: Un programa que es podrà veure a Prime Video en la primera temporada, eh? Recordem, els presentadors van ser Santiago Segura, Xavier del Tell. Un any després, el relleu el va agafar
2: a
4: Carolina Iglesias i Sílvia Abril. I ara, doncs, aquest és el relleu, Georgina Rodríguez, amb Antonio Resines. Veurem, evidentment, com va com a presentadora, però recordeu que ella ja va triomfar a Netflix amb el seu reality.
2: Ara.
4: Jo, Georgina, com li deies?
2: Jo soy Georgina.
4: Jo soy Georgina. Tres temporades. I que deixava...
2: Enganxadíssim, també t'ho
4: bueno,
2: dic. Enganxadíssim
4: en vena. O sigui, perquè no n'hi ha una quarta. I deixava anar a perles com aquestes.
7: Mis compañeros locos. Yo llegaba en autobús y yo me iba en Bugatti. O sea, la gente estaba que no se lo podía creer. La primera vez que vine a casa de Cristiano, bueno, me perdía. Intentaba ir a la cocina por agua y no sabía por dónde meterme. Y de repente tardaba media hora en llegar al salón porque no sabía cómo volver. Y pasaba una chica súper ordinaria con una litrona en la mano.
8: Pero a ver, tanta Georgina. Pero si estás a la vendía bolsos hace un momento.
7: Y yo le iba a decir, pero chica.
8: Chica.
7: Pero esta chica es mira, perdón, antes los vendía y hoy los compro.
4: Es que clar.
2: Ai. És que diria tantes coses...
4: Sí, que no podem dir. Que no podem dir.
2: L'humilitat és una cosa que espera amb els diners.
4: Però pot ser. I us imagineu que és una superpresentadora.
2: Jo de veritat.
4: Jo de moment no ho poso en dubte.
3: Hi ha influencers que han passat a ser presentadores i no ho han fet tan malament.
2: No, mira, la Dulceida ha estat
4: Dulceida,
2: perfecta,
4: les
2: la gran
4: canes.
2: Cita. Però bueno, escolta, anem a comprar un bolso.
4: Veremos.
2: Anem a comprar un bolso, seguim,
4: veremos.
2: Per favor. Vinga, va, que anem una mica tard. Quins sons deixa la ràdio?
4: Al matí de Catalunya Ràdio, José Ruz, que és el cap de la Brigada de Seguretat de la Policia Espanyola a Catalunya, ens explicava el nivell de protecció que hi ha sobre el papamòbil.
9: És molt segur, el que passa que, bueno, com podràs imaginar, l'hem agafat, l'hem ficat en un lloc segur, en les nostres instal·lacions, i ningú ningú ha anat a veure'l, inclús jo. Jo no he anat, no l'he vist, perquè bueno, és un nivell de seguretat màxim, com si estigués el Papa dintre del cotxe i no es pot ficar, però bueno, el cotxe és molt segur.
2: Vinga, també
3: va viure
2: carinyo.
3: En directe l'arribada del Papa amb l'avió a l'aeroport del Prat.
10: Ara mateix la porta continua...
11: Torta. L'alfombra no quadra.
10: Han de moure tota la catifa vermella perquè no està alineada amb les escales.
2: No, la imatge que estem donant, de veritat, eh?
12: És lamentable.
2: Això costarà molts anys, de reparar.
12: És lamentable.
11: Estem quedant molt malament.
2: Home, el món ens mira. Ara, és que ara sí.
10: Ara sí.
2: I mira que estem fotent, que no sabem quadrar una escala amb una porta.
11: Tot mal.
3: Va ser boníssim, això.
2: Boníssim. Gran moment del matí d'ahir.
3: I també amb la temporada de festivals de música ja en marxa ens van visitar Juli Guiu i Oriol Aguilar, directors del Cap Roig i del Castell de Peralada. Sentim Oriol Aguilar.
13: El que hem fet nosaltres, que d'alguna manera vam ser degans de com ser festival a la Costa Brava i vam inspirar la creació de molts festivals, ens hem desmarcat expressament d'aquest comú i hem tornat als nostres clàssics, que és la música clàssica, la dansa, la creació, l'aposta per la música contemporània.
2: 4 minuts, arribem a 6:15.

0: I què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 10 de juny del 2004, el cantant i pianista Ray Charles morí als 73 anys. El glaucoma el va deixar sec als 6 anys, va compondre aquest tema que estem sentint, I Can't Stop Loving You, que va arribar a les llistes del Regne Unit i als Estats Units al 62, al número 1. També va fer més de 30 cançons que van estar al top de les llistes dels Estats Units i amb àlbums que també arribaven al capdamunt d'aquestes llistes. Charles es va casar 2 vegades, va tenir 12 fills amb 9 dones diferents.
0: 12 fills, 9 dones?
1: Sí, sí, no.
0: Mare meva, quina 70, feinada per organitzar-te la vida.
1: I 73 anys, vull dir que va anar per feina.
0: Però
1: no?
0: quina bestiesa.
1: I 17 premis, Grammy.
0: O sigui, té pràcticament...
1: Sí, sí, potser saber números.
0: El mateix número de Grammys que de fills.
1: Exacte.
0: Quina vida que tenia.
1: Mogudeta.
0: Va morir o sigui, que és el que dius tu, va viure ràpid aquest home, eh?
1: Sí, sí, no va parar.
0: Doncs vinga, vull recordar, sens dubte, una figura imprescindible al món de la música, la del cantant i pianista Ray Charles. Quan sona aquesta musiqueta, l'equip del programa s'agafa de les mans perquè tenim ganes de connectar amb els astres. Nosaltres som molt d'energies. A vegades ens juguen més a la contra que a favor.
1: A veure què ens diuen
0: dia.
1: Avui, eh?
0: Estiguem alerta perquè ja ho té tot preparat per explicar-nos quin dia ens espera astrològicament parlant. La Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 10 de juny, Mercuri fa quadratura amb Saturn. Això pot portar una mica de pes mental, converses més serioses, decisions que costen o aquella sensació que tot s'ha de pensar dues vegades. Però no és un mal trànsit, és un bon moment per posar ordre a les idees, parlar amb més responsabilitat i no prometre més del que podem sostenir. Avui, abans de respondre ràpid, respira. Les paraules també necessiten estructura.
0: Portem molts dies que la gent d'Astrocat.cat ens està dient que...
1: Que calma, respirem,
0: que calma, que calma.
1: I que pensem.
0: I que pensem. Que aquest, a l'equip del programa, sí. A vegades ens costa pensar, també t'ho
1: dic. Una mica impulsivets, som. Sí, som una mica impulsivets.
0: Som així nosaltres, què farem? A les 5 del matí, si no ens permetem aquests registres...
1: Però està totalment. Bé, està bé.
0: Sí.
1: El que passa que jo això de respirar tant... És que si penso m'agobio, saps?
3: Oi?
1: M'ha agradat aquesta frase.
3: No, sí, no podem pensar nosaltres tres.
1: No, per tatuar. Si respirem...
0: Ai, mal. Déu meu, i aquest dimecres 10 de juny algú li tocarà bofes, pelmes, Lara.
1: Doncs sí, vinga, anem-hi amb alegria.
0: Vinga,
1: dimecres
0: va.
1: Felicitem el pilot de motociclisme català Pol Espargaró, que avui fa 35 anys, qui també bufarà espelmes avui, més concretament 67, és l'exfutbolista i actualment entrenador Carlo Ancelotti, i de Sevilla al món avui 10 de juny també fa anys Miguel Ángel Rodríguez, cara visible de Mojinos Escocíos.
0: I tant.
1: No m'has posat cap brometa amb Mojinos Escocíos. No. Millor. Celebrem que arribi al 56, que tingueu un dia carregat de bons moments i a celebrar-ho com cal, que sumar un any sempre és motiu de festa grossa.
0: Doncs a tots vosaltres, moltes felicitats.
4: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
5: Al matí de Catalunya Ràdio comentarem la primera jornada del Papa a Catalunya i seguirem l'itinerari d'avui, especialment l'acte a Montserrat. La tarda estarà dedicada a la cerimònia de Lleó 14 a la Sagrada Família. Francesc Garriga i Agnès Marquès pilotaran el programa i Ricard Ostrell serà la basílica. El Catalunya Nit començarà a 11:15 i recollirà totes les reaccions a la visita del Papa i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
4: Recupera tots els programes a l'àrea web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Ara sí, benvinguts al dimecres 10 de juny. Àlex Bosch, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Com sempre, amb l'Àlex Bosch repassem els titulars d'aquest matí, tot a punt per rebre la visita del Papa a Montserrat.
6: S'han tancat tots els accessos per carretera i les 8.000 persones que tenen una reserva per sentir la pregària del pontífex hi hauran d'arribar amb el cremallera o l'aeri. És un dels plats forts del segon dia de la visita del Lleó 14 a Catalunya.
0: L'altre és la benedicció aquest vespre de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
6: Es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La cerimònia la podran seguir unes 8.000 persones i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el papa visitarà el centre penitenciari Can Brians i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval.
0: Tot plegat també l'endemà que Lleó 14 protagonitzés ahir a la tarda l'acte més multitudinari de la seva visita d'aquests dos dies a Catalunya.
6: Va ser la vetlla de pregària que va oferir a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 persones. En el seu discurs, el papa va intercalar el català i el castellà i va convidar els assistents a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir, amb missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
7: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
0: El papa va viure un autèntic bany de masses a Montjuïc.
6: Sí, en un ambient marcat per l'emoció i amb una destacada presència precisament de joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te amb més joves aquí.
6: Hores abans, al migdia, Lleó XIV havia presidit una homilia a la catedral de Barcelona tot just després d'aterrar al Prat, on va ser rebut per la plana major política catalana. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'hi va reunir ahir durant mitja hora i li va traslladar un agraïment per haver fet servir el català en els seus actes.
11: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país, no?
0: Mentrestant, de l'exterior continuem pendents de la fràgil treva a l'Orient Mitjà.
6: Els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'abatiment d'un helicòpter Apache. Trump confirmava que els dos pilots estan sans i estalvis.
12: The pilots are fine, yeah. Nobody injured. The pilots are fine, yeah.
6: Teheran, però, ja hi ha resposta amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
0: Les protestes antiimmigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats.
6: Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma davant d'aquestes manifestacions i aldarulls iniciats després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer.
0: I avui, segon dia de selectivitat.
6: Els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre d'altres matèries. Aquest any, a més, han de saber que es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copin.
0: I la NASA ha presentat els quatre astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna.
6: La tripulació estarà formada per tres nord-americans, André Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve, per cert, i això t'agradarà.
0: A veure.
6: La NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè els quatre astronautes d'aquesta missió portin roba espacial dissenyada per aquesta prestigiosa marca.
13: No creure, jo vull ser astronauta.
6: Doncs ja ho saps.
0: O sigui, Prada vestirà els astronautes?
6: Aquests astronautes d'Artemis 3.
0: Canta. I aquesta és la notícia, del dia per mi.
6: Doncs mira, ja sabia que t'agradaria.
0: Gràcies, Àlex.
6: Fins ara.
0: Vinga, va, 6:15, 4 minuts, no van vestits de Prada, però escolta, venen aquí vestits per l'ocasió. Marc Jurado, molt bon dia.
14: Guapíssims, bon dia.
0: Exactament. Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
15: Bon dia, fem el que podem.
0: Home, i escolta'm, qui fa el que pot no està obligat a fer més. A més, com sempre, repassem les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
14: Avui Can Elias, com tota aquesta setmana, de fet, amb el papa Lleó XIV en totes les portades. El diari Ara, foto destacadíssima, i el titular, el papa reivindica un país divers i acollidor per tothom. El periòdico instantània del mateix moment, a la catedral de Barcelona, i llegim que el papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. Saltem a La Vanguardia, que ha triat foto de la vella a Montjuïc i mira el futur el dia d'avui, explicant que el papa encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família.
16: A la premsa de Madrid, el pontífex també és ben present, tot i que menys que aquests últims dies. Un cop més, la portada més cridanera és la de La Razón. Foto de Robert Prevost, la moreneta difuminada i el titular Lleó XIV, espanyol i català sense complexos. El País explica que el papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona. I El Mundo, foto del president Illa i el pontífex, que diuen que insta els catalans a ser constructors d'unitat.
14: Breument, altres temes de portada. La Vanguardia, els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter Hormuz.
16: I el periòdico Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir.
0: Fem una repassada també als articles dels diaris que, oh, sorpresa, la gran majoria d'articles d'opinió, evidentment, escriuen sobre la visita del papa.
16: Sí, al diari Ara, el periodista Antoni Bassas ironitza sobre la incidència d'ahir a Rodalies i diu que Adif va tenir el do de l'oportunitat d'obsequiar al papa d'un regal que li permetés fer-se càrrec de la realitat catalana només baixar de l'avió.
14: Bassas remarca que al mateix temps, i parlant de normalitat, els mestres en vaga es manifestaven no gaire lluny de la catedral de Barcelona, un conflicte l'educatiu que titlla de crisi de país.
16: A La Vanguardia, l'advocat Xavier Melero no nega que el papa tingui autoritat moral, però es mostra sorprès per la facilitat amb què se li atribueix autoritat tècnica sobre qualsevol assumpte.
14: Considera que moltes de les opinions del papa són una col·lecció de tòpics ben intencionats.
16: El periodista Alex Salmon explica a El Periódico que fa dies que mira d'esbrinar qui escriu els discursos del papa, que estan construïts al mil·límetre.
14: Salmon es fixa en els 7 minuts d'aplaudiments que els diputats van dedicar-li a Lleó 14 al Congrés i es pregunta si els diputats es van quedar només amb allò que els donava la raó o també sobre el que els atreia.
16: A El País, l'escriptor Sergio del Molino titula Els ateus estem passats de moda.
14: Del Molino diu amb ironia que cal reconèixer que l'aquí i l'ara, el plaer sense culpa i la moral basada en el respecte sense necessitat d'un càstig diví, són coses velles i passades de moda.
16: A El Mundo, el periodista Federico Jiménez Los Santos celebra que el discurs del papa al Congrés fos un homenatge al catolicisme espanyol.
14: Però discrepa amb Lleó 14 sobre el que va dir en relació a la immigració i les guerres, perquè, segons Jiménez Los Santos, oculta el factor islamista.
0: Mare meva, com estan els articles i com està la premsa d'alterada amb la visita del papa, opinions de tots colors, com acostuma a passar sempre que hi ha una visita, en aquest cas, important com aquest cap d'estat. Sílvia Solanes, molt bon dia.
13: Bon dia.
0: Amb la Sílvia també repassem la premsa digital. Qui on gira full? A veure...
13: A veure,
0: que no... Ara, no l'estic... Ara, digue'm. Qui no gira full?
13: Ara, no
0: gira full. És que dic,
13: sí.
0: Qui on gira full? I que potser és un joc de paraules.
13: Massa ràpid, massa ràpid.
0: Explica'm, qui no gira full?
13: Doncs els que han vandalitzat amb pintades franquistes les màquines que treballen per Cuelga Muros en l'estudi geotècnic previ a unes obres que sempre veuen fer per convertir aquest espai en un lloc d'interpretació i reconeixement pels que van lluitar per la democràcia. Entre les pintades hi ha insults i frases contra Pedro Sánchez, o, per exemple, el Valle no se toca, ho recull el Digital Público.
0: Quin rànquing lidera Girona?
13: El de la ciutat espanyola amb més persones infidels Veus? Per metre quadrat de tot l'estat. Així ho recull l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison, ho miris amb aquesta cara.
0: Que clar, m'agraden tant els gironins que ara aquí m'estàs destrossat.
13: Doncs mira, per tercera vegada consecutiva, Girona és la ciutat més infidel de Catalunya, però és que ara també és la més infidel de, i la més deslleial d'Espanya. La segueixen, espera't que no ens quedem curts, Manresa
0: Apa,
13: i Barcelona.
0: Vinga.
13: Catalunya és la comunitat autònoma amb més localitats considerades.
0: Ah, sí,
13: lleials a tot Espanya, explica el periòdico.
0: M'encanta. Compte si us enamoreu d'algun gironí o una gironina, Manresa, manresana, barceloní, barcelonina.
13: I hi ha gent, entre Barcelona, Girona i Manresa.
0: Hi ha gent. Per tant, afineu la intuïció sentimental. Ara ja va missa.
13: Sí, que els escocesos tindran un dia oficial de festa per poder veure la seva selecció al Mundial de Futbol. S'havia anat proposant després que Escòcia es classifiqués per primer cop en 30 anys, però ara ja és oficial. El rei Carles ho ha aprovat i, per tant, el pròxim 15 de juny, dilluns que ve, serà festiu a Escòcia. Ho veiem a la premsa britànica.
0: Els preus estan enfiladíssims, vas al supermercat i has de deixar-t'hi pràcticament un ronyó, i a tot això li sumem que el preu també passa factura, alerta, als correfocs.
13: Sí, el Vall de Diables de Reus ha aixecat la mà i ha dit que baixarà el nivell de les actuacions perquè l'augment del preu de la pirotècnia s'està disparant. L'entitat assegura que des del 2019 el preu de la pirotècnia ha augmentat un 32%, no és poca cosa.
0: Quina bestiesa.
13: I ells han hagut d'afegir diners per poder oferir un bon espectacle. A més, denuncien que l'ajuda que reben de l'Ajuntament és insuficient, ho explica el diari Més.
0: Doncs Déu-n'hi-do, escolta, amb aquest 32%, aquest augment dels preus de la pirotècnia. Déu-n'hi-do.
13: Quan anem a veure un correfoc, pensem-hi dos cops.
0: Sí, nosaltres hem les lluminetes aquelles.
13: Exacte.
0: I ja està. Gràcies, Sílvia. Marc, quin temps ens espera per avui, va?
14: Doncs mira, atenció sobretot als infidels de les comarques de Girona o de la ciutat de Girona, perquè es tindran núvols. Ho anem aquest matí, no només ells, també al litoral, al prelitoral. El sol acabarà imposant-se. A la tarda, dèiem, hi haurà núvols al Pirineu amb possibles ruixats també puntuals i febles al Ripollès i a Osona. Avui tindrem un dia sense calor, amb màximes que, com a molt, arribaran als 30 graus.
0: 4 minuts, pràcticament arribem a 3 quarts de 6 del matí i a aquestes hores, com sempre, amb la Marta Viana, moment de fer una repassada a la cultura que també ens interessa, Marta.
1: Mireu, avui hem de parlar de molt teatre perquè hi ha realment moltes estrenes. A l'Espai Lliure s'hi estrena Jo no soc, de la companyia Íntims Produccions. Això és un espectacle coproduït amb diverses escoles i instituts de Barcelona. Es pot veure avui i també demà. A Lliure, en aquest cas a Gràcia, La vida secreta dels vells, del creador Francesc Mohamed El Khatib. És una obra sobre la bellesa, l'amor, el sexe en la tercera edat. I al Coliseu, doncs, gran oportunitat per veure Ricardo Darín, si no l'heu vist, que fa tàndem amb Andrea Prieta amb l'obra Escenes de la vida conjugal. D'això es pot veure fins al dia 14 de juny, per tant, realment hi ha pocs dies per veure el Prona. Quatre dies, però per tant, correu, perquè és una gran oportunitat per veure'ls a tots dos. I acabem al Teatre La Fàbrica, on s'hi pot veure La luna és blanca, muy blanca, amb també un gran dels nostres, com és Mario Gas. Si tot això no t'acaba de convèncer, doncs no patiu, perquè també tenim música. Dibujamos aquel
0: corazón, un verano en el río. Ai, la vida és més bonica quan escoltes Rosana, t'ho dic. M'encanta, m'encanta, m'encanta.
1: Molt de gust posar Rosana, evidentment, perquè és la notícia, però he pensat...
0: És que fa cançons tan boniques, Rosana, és una meravella. I... Luna Rota és el seu primer disc, que va ser un èxit tan brutal, de fa tants anys ja, que de tot fa tant... Però és una artista estimadíssima, Rosana, m'encanta.
1: Sí, i que l'escoltaria sempre.
0: Sí. Avui actua a Barcelona?
1: Avui actua a Barcelona, sí, sí. Obre el cicle de concerts del Festival Blau Marí. Ho farà, doncs, amb una plataforma flotant que s'hi ha instal·lat al Port Vell de Barcelona. Per tant, si voleu i teniu ganes de veure-la, podeu comprar les entrades per veure aquesta inauguració d'aquest Festival Blau Marí. I si sou més, doncs, d'anar a la Sala Apolo, també hi ha música.
0: I què tenim a l'Apolo?
1: Doncs el Festival Microfusa, on es reuneix tota l'escena catalana emergent a la Sala 2, on es vol donar doncs, la benvinguda, el tret de sortida a l'estiu, reunint artistes del moment, com són Chico, Sof, Jada i Albert.
0: Pràcticament a 3 quarts de 6 del matí, en 2 minuts ja arribem. Avui volem moure el dial fins al 1986. Quan a Catalunya Ràdio Alerta sonava el programa, ja ho direm bé, el mínim esforç de la mercantil radiofònica amb noms com Jordi Vendrell, Ramon Bernils o Quim Monzó. Quin trio! Una de les seccions més mítiques va ser Espanyols per Catalans, de Ramon Bernils, que sonava així.
15: Bé, la teòrica d'avui és sobre la lletra S. La lletra S en espanyol no s'articula a les llengües, com a totes les llengües civilitzades. En espanyol, la lletra S s'articula a les genives. Suposo que ho estan comprovant, Jo estic parlant ara un català xafallós perquè articulo l'S a les genives, que és com ho fan els espanyols. Els altres, catalans, francesos, anglesos i alemans, l'articulem a les llengües. Entre vocals, l'S en espanyol té el mateix so que al principi de paraula. No solament això, sinó que a més hi ha grups de consonants que en espanyol sonen com a lletra S. Per exemple, en el cas de la lletra X seria examen. Examen.
0: I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, a Portugal és una hora menys i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
17: Bon dia, matiners. Avui és un dia importantíssim per aquí perquè se celebra el Dia de Portugal. Es commemora la mort de l'escriptor Camões el 10 de juny de 1580 i també és el Dia de la Llengua Portuguesa del Ciutadà Nacional i de les Forces Armades. Home, allà, home, allà, que ve de tu. És un dia amb molt pes institucional. El president de la República i els càrrecs participen en cerimònies de commemoració amb la particularitat que cada any se celebren en una ciutat diferent. Arreu del món, les nombroses comunitats portugueses també ho celebren en un dia que uneix a tota la diàspora. I des del 2013 també ho celebren a Extremadura, sobretot a les ciutats de Badajoz i d'Olivença, on es reuneixen immigrants portuguesos i lusos espanyols en una regió que ha mantingut estrets vincles amb Portugal durant segles. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Portugal, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Maiol Roger, bon dia de nou.
18: Bon dia.
0: A partir de les 6 comença el matí de Catalunya Ràdio i avui, com sempre, programa llarg, fins les 2.
18: Especial fins les 2 per seguir tots els passos del Papa a Catalunya. De fet, hi haurà especial tot el dia Catalunya Ràdio fins a aquest acte a la Sagrada Família, que serà al vespre. Al matí, recordem, a les 12 anirà a Montserrat, abans a la presó de Brians. Per tant, seguirem tots els passos i en parlarem amb els principals protagonistes. Per exemple, amb el bisbe Xavier Gómez, que ahir el va rebre a peu de pista, també tindrà protagonisme a Brians. Parlarem també amb el president Salvador Illa, que va tenir audiència privada amb el Papa Parra de participar en alguns d'aquests actes, i analitzarem tots els eixos de les seves paraules i de la seva visita. Parlarem d'intel·ligència artificial amb el Jordi Celles. També parlarem amb el Xavi Pérez Esquerdo, que ahir va estar a l'Estadi Olímpic dirigint aquest acte, amb l'Artur Ramon de la Sagrada Família, perquè avui també és un dia important a la Sagrada Família, per cert, en el centenari de la mort de Gaudí, amb el Sergio Dalma, que va actuar davant del Papa. Parlarem de geopolítica amb el Francesc Romeu i l'Oriol Junqueras. Farem de tot, des de les 6 fins les 2, per seguir minut a minut aquesta visita del Papa a Catalunya.
0: Doncs pendents, com sempre, de tot aquest tour de megaestrella que farà el Papa avui per diferents punts del nostre
18: país. Que, per cert, beu cafè, ja ho he consultat.
0: Ah, no diguis!
18: Segons testimonis del lloc on esmorzava quan era bisbe de Perú,
0: val,
18: esmorzava cafè, suc de taronja i sovint chicharrones.
0: Però allà el cafè és més fort, que allà et fots un cafè i...
18: Esmorzar contundent, he de dir, Esmorzar contundent, ja et dic, era un reportatge periodístic del lloc on acostumava
0: anar. Està bé.
18: Era... Jo, si em plantegeu preguntes, jo intento respondre-les.
0: Però és que ara estava pensant, has d'anar en compte de bon matí amb el cafè, perquè ell va tot de blanc,
18: I amb els chicharrones ja n'hi dic.
0: Exacte, de cop i volta, escolta, una esquitxadeta i t'han de canviar
1: la
0: túnica.
1: Però
0: jo mateix, deixar-ho blanc, allò té d'ela,
18: Han de tenir vàries de túniques.
0: Entenc que sí.
18: Crec que no en té una única.
0: No, però... Deixar-la, qui li ha de canviar la túnica en aquell moment, allà anar rascant el cafè, que sempre fa de mal treure. Gràcies, Maiol. Si no te'n vas, si et quedes amb l'armada. Quantes túniques té el Papa?
18: Doncs mira, potser la busquem per demà, aviam si la trobem. Avui, per això, la dada sobre la Sagrada Família.
0: Ara, vinga, a veure, què passa? Concentració.
18: I en concret, quantes persones van visitar la Sagrada Família l'any 2025?
0: Milions.
1: Moltes.
0: 30 milions? Menys? Més?
1: Menys, no.
0: 30 milions. Què? Molts? Són molts?
1: 30 milions? Són molts, no?
0: 10 milions. 3 milions. La Sara i jo diem 3. És que la Sara fina molt,
1: 8. 10.
0: 3, 8, 10. Vinga.
1: 10 és bona.
18: Avui, llunyet, li donaria massaralies, però des de la llunyania, l'any 2025 hi van entrar 4.877.000 persones.
0: Claríssimament, ens hi hem apropat molt més, Sara Lías.
18: Sí, exacte. Tan a prop com estàs de comprar d'una mansió de 1,8 milions d'euros, perquè és la diferència que
0: has tingut
18: entre els
0: 3
18: milions als 4,8.
0: Sí, però dels 3, als 8, als 10, ens hi apropem més nosaltres.
1: Però havies dit 30, guapo.
18: És el que he dit inicialment, que ningú ha guanyat, però que, diguem-ne, que els més...
1: La Sara,
18: Va, quin és el país amb més visitants? Ràpid, país. Amb més visitants, el país.
0: Americans.
18: Correcte, nord-americans 15%, seguit de xinesos, italians i francesos. Els espanyols són el 10,82% dels visitants a la Basílica. Per cert, que tot això, clinc-clinc, 134 milions d'euros, la gran majoria reinvertits a les obres.
0: Quina bestiesa. Gràcies, Maiol.
18: A disposar.
0: Alerta, perquè la visita del Papa ens ha deixat moments televisius que recordarem d'aquí uns moments, entre d'altres, una connexió i el Tot es mou al matí, que em vaig quedar de pedra. Ara ho escoltarem. I també el que va dir Mario Vaquerizo, l'Hormiguero, o José Sacristán a la Revuelta. Tenim encara alguns temes interessants per despertar-nos plegats en aquest dimecres. Som els matiners de Catalunya Ràdio.
19: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
0: Ara estàs a l'Estat Passant, també?
20: Sí.
0: Sí, estàs còmode?
20: Sí.
0: T'agrada presentar l'Estat Passant? Sí.
20: Sí, estic còmode perquè treballo poc.
0: Clar, és fàcil,
20: m'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
0: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
20: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
19: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
21: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
2: Les dones i els dies.
21: Amb Montse Virgili.
22: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
2: Per orelles fines i cors oberts.
22: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
2: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
22: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
21: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
22: Però què pensava que era la intel·ligència?
21: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
5: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
23: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
5: Per aprofundir en tota mena de temes.
24: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
25: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
21: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: Escolta'm, la gent de l'interior que notarà aquesta baixada de les temperatures...
26: Però ja pujarà, ja pujarà.
0: Sí, ha de pujar. Tot el que baixa acaba pujant, i al revés. Ricard Ostrell, bon dia.
27: Bon dia.
0: Com estàs?
27: No sempre, eh?
0: Oh.
27: Tinc un amic que es va prendre una pastilla blava una vegada.
0: Ah?
27: I no hi havia manera de baixar-ho, allò, eh?
0: Clar, és que has de vigilar amb això. Que en riu.
27: Val més deixar-ho al que vagi, eh? També
0: sempre.
21: Els matiners.
0: Vinga, anem-hi. Repassem alguns moments de televisius d'aquestes últimes hores. Com us estava comentant abans de Publi, alerta, noies, van fer una connexió amb el Tot es mou a les escales de la Catedral de Barcelona per rebre el Papa. Unes dones, d'aquelles que volen agafar lloc a primera fila, de que tothom vol ser davant com si fos la nit de Reis. Mireu què van explicar.
28: Maria Rosa, no heu començat sent molt amigues.
29: Gens ni mica. El tema està que jo he arribat cap allà a les 10, 10 i quart i estava a primera fila. I veig que arriba la Tina, carregada amb una escala, i es posa davant meu. Jo, con el caràcter visceral que tinc, ja li he dit, escolta, tira cap enrere, deixa veure la gent gran. La Tina, jo de aquí no me muevo. Ai, por favor, però què és això si al final no veurem res? Al final han accedit al que els he dit i, escolta, ara quan acabem ens anem a dinar plegades.
1: M'encanten!
0: Has vist el que uneix el papa, que no ho separi l'home, per favor.
1: Boníssim.
0: Dues persones diferents, que estic convençut inclús d'un color polític, que no tenen res a veure l'un amb l'altre. Primer, Mario Vaquerizo, a l'Hormiguero, parlant de la seva trobada amb el papa.
30: Lo pudiste ver de cerca.
31: Lo vi de cerca, sí, gracias a la organización, que estuvo muy bien. Fui, además, era la primera vez que me citan, me invitan como representante de la cultura.
30: Qué bien.
31: O sea, que la iglesia tiene mucho que ver y me reconoce como cultura, que también lo soy.
30: Hombre, claro.
31: De entretenimiento.
30: Desde luego.
31: Y sobre todo ver a Papa León XIV, pues como ver a un santo.
30: Claro.
31: En serio. Fuera de cachondeo, vine un poco tocado porque sentí muy buenas vibraciones de ese
30: sí,
31: señor. Y todo lo que está transmitiendo creo que es muy necesario en estos momentos tan crispados en los que estamos. Entonces tenemos que bajar todos un poquito el tono, quitarnos tonterías que tenemos en la cabeza y que lo que queremos para los unos lo queremos para los demás. Y es un poquito lo que quiere decir este papa, que al fin y al cabo es la doctrina cristiana, que es la que tenemos que seguir todos.
0: La doctrina cristiana, que és la que tenemos que seguir todos. No? Seguiràs tu si ets cristià, no? I que s'ha de respectar qui sigui cristià i qui no sigui cristià. Ah. Perquè a mi aquesta... Vull dir, que Mario Vaquerizo també t'ho dic, cada vegada que et xerra puja el pa. Perquè és que diu a vegades algunes coses que...
1: Que sembla mentida.
0: En fi, que sembla mentida. Bé, i l'actor José Sacristán també va voler parlar d'aquesta visita del papa a Madrid a la Revuelta, jo crec que amb un to una mica diferent.
32: No t'han invitado a ti a saludar al papa, han invitado a muchas figuras así.
33: No me han invitado. Y considero que no me considero en absoluto ofendido. En estos momentos, y con la que está cayendo, me parece formidable cualquiera que le plante cara a ese energúmeno llamado Donald Trump. Bueno, es que... Cualquiera que le plante cara a ese energúmeno es un tío fenomenal.
34: Celebro una vez más la actitud de León XIV frente a este gorila.
0: Dues maneres ben diferents de definir, de descriure la visita del papa, en aquest cas a Madrid. I a aquestes hores del matí, 9-3-2-0-7-4-7-4, alguns matiners que estan desperts i amb qui tenim ganes de parlar, com és el cas de l'Òscar. Òscar, molt bon dia.
35: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Òscar? Com va el matí?
35: Molt bé, arrencant amb el primer cafè.
0: Escolta'm, jo crec que treballes a un dels llocs més bonics de Mataró, i estàs d'acord?
35: Home, totalment. Allò és casa meva.
0: Explica'ns una mica què és el que fas, Òscar.
35: Doncs mira, jo tinc una carnisseria al mercat de la plaça Cua de Mataró, que es diu Carnisseria de Vallòscar, des de fa, pues, 3 dècades que la tinc.
0: Entenc, ara aquí no sé si el que pregunto toca o no toca. Entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
35: Exactament.
0: Molt bé.
35: La meva mitja taronja.
0: Quina pregunta més perillosa, eh? Perquè dic que... T'imagina que no, ens hem divorciat però no hem volgut canviar el nom.
35: No, para siempre.
0: Oh, molt bé, Òscar. Escolta'm, quan fa que esteu junts? Que a mi aquesta història m'encanta.
35: Nosaltres portem de casats 25, però de nòvios, jo què sé, 6 o 7 o 8.
0: Jo no us vau conèixer, Òscar, no us vau conèixer.
35: Doncs pues ens vam conèixer... Jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica, per mi.
0: Clar, perquè, Òscar, entenc que tu treballaves amb la germana i de cop i volta un dia la veus aparèixer allà a la botiga.
35: Bueno, sí, teníem certa relació i, bueno, al final, doncs, les coses passen quan passen, no saps.
1: Òscar,
35: d'on te ve l'amor no ho saps mai.
1: Clar.
35: A vegades arriben, sí. Això m'acollia ja, ara és carnissera també, tot i que no era la seva feina original.
1: I, Òscar, quin diries que és el secret per mantenir aquesta flama viva sempre?
0: Home, en el seu cas, carnassa.
1: Carnassa.
35: Sí, que no falte. No sé, és una qüestió d'entendre't i de respectar el que tens al costat, amb les seves cosetes bones, les seves menys bones, i és una qüestió de respecte, jo crec, eh? I poca cosa més, i molt d'amor, i fer-ho i cada dia cultivar una mica perquè...
0: Ara.
35: Això vagi donant fruits.
0: Ara. Doncs escolta'm, Òscar, moltíssimes gràcies també per passar pels matiners. Records a tota la gent del mercat de la plaça de Cuba. Per favor, aneu als mercats, una cosa que sempre reivindiquem des dels matiners de Catalunya Ràdio.
35: Vine al mercat, reina, això està claríssim.
0: Ara! Gràcies, Òscar.
35: De res, que tingueu molt bon dia.
0: Adéu, bon dia. Adeu. Tinc el cordomí per aquí.
3: Aquí mateix, bon dia.
0: Vas al mercat tu, Eloi, o no?
3: Mira, no. Oh. Vaig als mercats setmanals, això sí.
1: Ja és un gran què.
3: El que passa, veig que són diferents de la gent que truca. Truca molta gent del mercat, és molt bonic,
0: això. Sí, això és perquè són gent que a aquestes hores, evidentment, comença la seva jornada i en aquest punt horari, com sempre, arriba un dels moments més esperats per l'audiència dels matiners.
21: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, Eloi, què t'ha passat per la muntanya?
3: No, simplement està tot en ordre, eh? Galliner, el corral, tot en ordre, però sí que des d'aquesta setmana tenim els nous veïns, que són les vaques.
0: Les vaques
3: que han tornat a pujar a la muntanya. No són nostres, eh? Aquí en aquesta base encara no hi hem arribat.
0: Ja, tot arribarà,
3: però sí que són vaques... No ho descarto. Són vaques que han passat l'hivern en terres baixes i ara tornen a pujar a la muntanya. Llavors, clar, ens toca estar una mica més en compte quan sortim de casa. En general no deixem de fer res.
0: Per què més en compte, Eloi?
3: Mira, per exemple, l'altre dia aquí al poble, diumenge passat, va haver-hi un accident d'un excursionista que va ser atacat per una vaca i va haver de ser traslladat amb helicòpter a...
0: Atacat?
3: Sí.
1: Però són agressives?
3: Compte. És a dir, sobretot, nosaltres el que intentem fer és, sobretot, marcar molta distància amb elles, i especialment si hi ha vedells. I la clau també, jo crec que és no posar-se entremig de la vaca i el vedell. Llavors, en general no passa res, tot va bé sempre. Però de tant en tant hi ha algun atac, com per exemple el d'aquest diumenge, aquí mateix a la comarca. Així que és una mostra d'això, que s'han encoutat, sobretot si hi ha gossos també, etc. Mantenir molta distància. La clau és mantenir molta distància, deixar-los el seu espai, i les que estan aquí al costat de casa, anar-nos presentant a poquet. Hola, som aquí... No us farem res.
0: Clar, que us vagin olorant, que us vagin coneixent. Què t'ha passat aquest cap de setmana? M'han vestit una vaca. Hòstia, vaig titular, tu.
3: Sí.
0: En compte, doncs, agafarem aquest consell. Marta Viana, Lara García, bon dia, estimades.
1: Adéu,
0: gràcies. Sí, Eloi, quin temps ens espera per avui?
3: Mira, ara mateix tenim alguns ruixats que es passegen per la meitat nord de Catalunya, també al nord del Camp de Tarragona. Tenen les hores comptades, però sí que els núvols encara es mantindran, sobretot cap al nord-est, Pirineu i nord-est, Girona, Barcelona i Pirineu. I avui encara temperatura baixa, a l'espera que demà els núvols a poc vagin marxant, en quedaran, però aniran marxant, i ja de cara a divendres, dissabte, diumenge, temps estable i una altra pujada a la temperatura.
0: Gràcies, Eloi, tornem demà, que tinguis un bon dimecres.
3: Igualment, adéu.
0: Que vagi bé, adéu. Francesc Soler, molt bon dia.
4: Bon dia, Canàlies.
0: T'han vestit mai una vaca, tu?
4: No, em fan por, eh?
0: Fan por, eh?
4: Jo no m'hi costo.
0: Respecte a les vaques, sempre.
4: Sí.
0: Ah, exacte, que vagi bé el programa. Engec...

0: Mar Negre. Capítol 8. El peso.
1: No em puc creure això que ens està passant, eh? Que hi hagi gent que tingui aquest punt de psicosis. O sigui, m'esteu dient que hi ha un munt d'escriptors i alguns editors que han decidit no venir a la Vila del Llibre a la Rambla per les amenaces del lletre ferit. I que algun dels noms que ja tenien confirmats han declinat la seva participació després d'haver vist això de Folgueroles. La veritat és que no sé com ho podré explicar als nostres clients, eh? Però si això és així, estem de pega. La fira és d'aquí a 3 setmanes i tots se'n foten en ogres i demà passat el programa definitiu de la impremta. Això és un puto desastre, eh? Ja fa massa que dura. Perquè, hòstia, tot va començar a l'escala, eh? No sé què esperen els Mossos a detenir aquell fill de puta i que a sobre no para de fer amenaces. Tampoc no sé ben bé per què collons ho deu fer tot això. Si ara tampoc entrem en disquisicions sobre les raons que pugui tenir un psicòpata per fer el que fa, sobretot perquè no és feina nostra. El que passa és que ara mateix estem tenint cancel·lacions per culpa seva. I això sí que ens preocupa, hòstia. Intentem lligar el que puguem i tanquem aquest programa. No podem fer res. Hem d'intentar buscar algun substitut per a la gent que cau del programa. Què vol dir que el lletre ferit ha fet un altre comunicat? Un nou després del que va publicar Folgueroles? Sí, passa'm el link i així el llegeixo. Au, gràcies. I ja em manteniu informat del que decidiu, d'acord?
2: Sóc el lletre ferit i us faré una advertència. Tinc ganes de jugar i de dictar sentència. Fins ara, 3 n'he matat. Tots 3 omplien paperassa. Ara, en paper d'estrassa com a mortalla, atacaré els que publicaven les seves obres. Els mateixos que de les meves no en volen saber res. Editors, prepareu-vos. Perquè això és com el Senyor dels Anells. Jo tinc l'anell únic i, de moment, ja m'he carregat 3. Com els 3 anells dels senyors elfs. Ara vindran els 7, que tenien els nans sota la terra, i vosaltres, editors cobdiciosos, que no valoreu el risc ni l'alta literatura, sou com ells, avars i ronyosos, i sempre esteu amagats sota la terra. Deixeu tota la feina als autors perquè siguin ells els qui promocionen les seves obres, mentre vosaltres us preocupeu més pels balanços de finals d'any que no pas per promoure l'afany de llegir i descobrir i innovar. Sou la mediocritat i, com a tal, us mereixeu la indignitat de la mort. A qualsevol cantonada, digueu una fira o trobada, i que es preparin després els mortals. Ells seran com els 9 anells fets per als humans, la més feble de les baules. I en el nostre cas, seran periodistes culturals, influencers i altra gentussa que parla de llibres sense saber-ne les regles més elementals. Que de crítica en aquest país gairebé no n'hi ha. Per ells, els majors dels escarnis, així com per als autors mediàtics, tots estan avisats que el lletre ferit els té ben enfilats.
1: Collons! S'ha de reconèixer que el molt fi de setmana no va de bromes, i és clar. Amb els precedents dels 3 morts anteriors, ningú es pot prendre de valenta aquestes amenaces. Estem ben posats, eh? S'ha de reconèixer. I també que deu tenir motius ben profuns per voler carregar-s'ho tot.
3: Me'n vaig a l'aigua, que fa molta calor. Vols que m'emporti la nena?
4: No, anem-hi tots, que una miqueta d'aigua sempre ens anirà bé. Tot i que estava gelada quan hem arribat. Potser ara ja s'haurà escalfat.
3: Si anem a la mitjana, segurament sí. que ara ja és migdia i fa una bona estona que el sol hi pica de ple. El que passa és que, com que a la nit la temperatura baixa, cosa que és d'agrair perquè es pot dormir bé, costa més que l'aigua s'escalfi, però vaja, a la platja està igual de freda o més. La setmana vinent, si voleu, anirem a casa a Colera i ja veureu que l'aigua està ben freda.
4: Sí, anem-hi, que ara fa dies que no veiem els teus pares.
3: D'acord, li direm a la mare que ens faci un arròs dels seus.
4: Ui, això sí que serà festa major. M'encanta com cuina la teva mare.
3: I això que ara està gran, però encara té aquell art especial. Per cert, he encarregat un parell de pollastres a l'Ast, perquè hem quedat que vindrà l'Ares amb la dona a dinar i a ell li encanta això. També he demanat costelló i croquetes. Ja sé que sobrarà menjar, però ens en podem emportar les sobres per demà dinar amb una carmanyola. El que sobri amb una mica d'arròs blanc serà un dinar perfecte.
4: I tant. Va, anem a l'aigua, que tampoc no ens podem encantar i tampoc no li pot tocar molt el sol a la nena.
3: Doncs vinga, anem-hi.
4: Per cert, tinc curiositat. Per què en dieu la platja dels morts de la platja dels morts?
3: Doncs hi ha teories distintes al respecte, la veritat. Hi ha qui diu que és perquè va haver-hi un gran temporal allà al segle XIX i varen arribar cossos de tripulants de diferents vaixells que es varen enfonsar i per això es diu així. Però la teoria que a mi m'agrada més és la que explica que durant molts anys era aquesta platja on desembarcava el vaixell amb els morts de Portbou.
4: Què vols dir?
3: Durant molts anys, Portbou va pertànyer a Colera i com que el poble no tenien cementiri, els enterraven aquí. El que passa és que el camí per les muntanyes en carro era del tot infernal i era molt més fàcil portar els cossos en vaixell fins aquí i els desembarcaven en aquesta platja. Per això en diuen la platja dels morts. A mi aquesta història m'agrada molt més. Pensar que hi havia una platja on arribaven aquests vaixells amb els morts i que fins i tot devia haver-hi una tripulació especialitzada. Imagina't quina feina més curiosa. Ser com el barquer Caron i en lloc de travessar la llacuna Estígia, anar travessant la badia de Portbou. Devia ser bonic i tot.
4: És una llegenda preciosa, gairebé tant com la platja. Me l'estimo molt, i més des de que sé que és un dels teus indrets preferits.
3: És un lloc màgic sempre, malgrat que l'aigua estigui gelada. Ja te la pots ben confitar, la de la piscina, en comparació.
4: Això sí, però aquí no hi ha tintoreres.
3: Allà tampoc. En tu casa pot aparèixer alguna de despistada. I aquí hi ha taurons, hi ha taurons gairebé sempre.
4: Taurons?
3: Alguns veïns i una bona colla de regidors, que no tenen cap més qualificatiu.
5: Disculpeu que no us hagi avisat abans, però al final l'Anna no podrà venir i ha decidit venir jo sol. Es veu que la seva germana no es trobava gaire bé i aprofitarà per cuidar-la i ajudar-la una mica.
4: No pateixis, només faltaria. Si es pot donar un cop de mà a la família, s'ha de fer.
5: I tant que sí. Però parleu-me de vosaltres. Com esteu? Com van les coses?
3: Doncs, mira, la nostra vida com a parella ha millorat ostensiblement des que la relació la coneix tot Catalunya i part de l'estranger. I això que quan el lletre ferit ho va destapar, prou que procuràvem amagar-ho. Però des de llavors, com que ja n'hem pagat les conseqüències, endavant les atxes. Crec que no hem fet res mal fet, tans al contrari. Som dos adults que es duen bé i que s'estimen. I que varen aprofitar la coneixença a la feina per reformar la seva relació, que ara mateix passa per un moment fantàstic.
5: Bé, és que ha de ser així. Vosaltres encara mengeu pa de noces, encara que no us hàgiu casat.
4: Bé, d'això te'n volíem parlar.
5: De què?
3: Et volem convidar oficialment a fer de padrí de les nostres noces.
5: Això no pot ser. Si he estat jo qui us ha putejat i ha canviat tota la vostra vida laboral. I sóc jo qui us ha apartat del cas del lletre ferit.
4: Doncs ni tan sols t'imagines el favor que ens has fet. Ara estem molt millor, perquè ens has tret tota aquesta pressió de sobre. És veritat que la vida a comissaria és una mica més avorrida, però tinc un bon horari, puc arribar a casa una hora raonable i a sobre estic aprenent un munt de coses. Avantatges de ser a la unitat de robatoris de patrimoni artístic en una comissaria com la nostra, que té un abast territorial tan gran.
5: I tu, Estanislau, com estàs?
3: Jo no estic tan encantat amb la nova destinació com l'Antònia, però m'hi acabaré acostumant, ja ho saps. A mi m'agradava la investigació criminal. I ara no em trobo gens malament a la unitat de desapareguts, però la feina és molt complicada. Mai hagués pensat que hi pogués haver tanta gent que es feia fonedissa.
5: La immensa majoria és gent que toca el dos de forma voluntària, que simplement vol desaparèixer i tornar a començar en un altre lloc del món, sigui pel que sigui. Però a nosaltres ens interessen les desaparicions que no són voluntàries. I això requereix molta paciència, molta mètode i bons policies. I tu ets un dels millors actius que tenim a la comissaria. Així que crec que aquí faràs molt bona feina, com ja vas fer-la en el seu moment, infiltrant-te en moviments d'extrema dreta i també a homicidis. Però, és clar, tot pot canviar en qüestió de segons.
4: Què vols dir?
5: Que si us interessa, podeu tornar al cas del lletraferit. Estem completament parats. I vosaltres dos sou qui l'heu investigat més temps i qui en sap més sobre el personatge. S'han fet altres equips. Hi ha hagut companys a Barcelona que han assumit la investigació, però en cap cas han aconseguit res. I des de dalt s'ha pensat que ara que el focus mediàtic sobre vosaltres està una mica apaivagat, podria ser un bon moment perquè tornéssiu al cas.
3: I tu què en penses?
5: Jo els he dit als comissaris que us ho proposaria, però que respectaria la vostra decisió. No us vaig poder defensar ni gens ni mica quan em van demanar el vostre cap i, per tant, no tinc cap dret a demanar-vos que torneu a la investigació d'aquest cas. Però a mi, tant com amic d'una banda i com a cap de l'altra, m'agradaria que hi tornéssiu i que, a més, continuéssiu sent equip. Us he de donar una altra notícia en aquest sentit.
4: Quina?
5: En contra del meu parer, des de dalt es va demanar una investigació als companys d'afers interns sobre el vostre cas per dictaminar si hi havia hagut alguna deixadesa de les vostres funcions durant la investigació.
3: No m'ho puc ni creure. Quina colla de fills de puta que ens governen, dit amb tot el respecte.
5: No pateixis, t'entenc perfectament i jo pensava exactament el mateix, però la jugada se'ls ha girat totalment en contra. L'informe dels companys d'afers interiors conclou que la vostra feina va ser impecable i que, a més, entrar en qüestions sobre la vida privada dels agents és quelcom que en cap cas haurien de fer els comandaments. També asseguren que va ser el lletraferit qui us va llançar als peus de l'opinió pública i que els comandaments no van estar a l'alçada de les circumstàncies a l'hora de protegir-vos. De fet, l'informe ha arribat als sindicats i han demanat al conseller que cessi la comissaria Vendrell per intromissió en els afers privats dels agents. A més, algú ha fet molt bé la seva feina i ha fet una llarga relació de parelles de policia sense conflictes en les seves investigacions. I, a més, també ajuda que la vostra situació sigui exactament aquesta.
4: Què vols dir?
5: Que tu siguis la sergent i l'Estanis el caporal. No es pot veure com un abús de poder masclista en cap moment, que això també es mira molt avui en dia. Ja sabeu que a mi m'és exactament igual que feu amb la vostra vida privada i que us desitjo que sigueu molt feliços. Però avui en dia hi ha tantes variables en joc que val més tenir-ho tot plegat en compte. Què em dieu? Voleu tornar per seguir el lletraferit?
4: Jo no hi tinc inconvenient. He de reconèixer que ara, fins i tot, ja hi comença a haver-hi quelcom personal. Per molt que m'agradés molt anar visitant esglésies i poblets tot el sant dia.
3: Jo també tinc moltes ganes d'arreglar quatre coses amb aquest fill de puta.
5: Doncs no se'n parli més. Demà us incorporeu oficialment i podeu demanar tot el que us calgui. Tindreu

0: a Malgrat a l'agost, a Calafell i a Mollet a l'octubre i a Sitges al novembre.
1: Hi havia un temps que els escriptors només sortien de casa per Sant Jordi i a la Setmana del Llibre en Català, va, i prou. I ara fan més bolos que les estrelles del rock. Amb tanta fira amunt i avall, que si viles del llibre, que si festivals de novel·la negra, fires del llibre d'altres tipus, el Sant Jordi i la Setmana... Però tu creus que el nostre home té fixació amb les viles?
0: És una hipòtesi que no està basada en cap evidència científica, ni molt menys, és clar. Però crec que són el seu escenari preferit.
2: I en què et bases?
0: En el tipus de festival que combina la cultura més elitista amb la més popular i que no es limita només a ser una fira del llibre, sinó que vol combinar-ho amb altres experiències al voltant de la literatura i la lectura. Fixa't en el tipus d'escriptors que ha escollit fins ara. Un autor important i amb molt de prestigi, però que en cap cas no és una figura central de la literatura catalana. Una escriptora de prestigi amb premis importants, però amb una literatura i trajectòria també molt important. I un poeta i estudiós de Verdaguer. És a dir, gent interessant que potser vol reivindicar d'alguna manera què és el que es fa en aquest tipus de festivals. No és gent que comença, però tampoc els autors més mediàtics, que també hi són, sinó una aposta ben interessant. No sé si això ens pot donar alguna pista o no, però he tingut temps per anar pensant i fer hipòtesi aquests dies que vosaltres no portàveu el cas. I si alguna cosa us pot servir, endavant.
1: No està mal pensat, però això ens ha fet només un perfil de les víctimes fins al moment. I potser pot intentar explicar per què prefereix aquesta mena de festivals i per què no ha pogut estar-se de posar-ne una entremig. Però no explica ni el tipus d'armes que fa servir, ni els mètodes, que varien molt de l'un a l'altre, ni tampoc què pretén aconseguir. És tot encara molt fosc.
0: Bé, hi ha una cosa que heu de saber. Avui ha fet un nou comunicat i anuncia que els morts que pretén fer són tants com en ells apareixen al Senyor dels Anells. Així que, de moment, ha matat tres escriptors que vindrien a ser els senyors elfs, però promet carregar-se 7 editors i 9 influencers, periodistes culturals i altres herbes semblants, els quals compara amb els humans de l'obra de Tolkien. I, és clar, ha estat publicat el comunicat i a la Vila del Llibre han començat a arribar cancel·lacions de participació, que ja se sap que en aquest gremi la nòmina de valents és incomptable.
2: No els podem culpar. Després de 3 morts jo també m'ho pensaria una mica. No tothom té ganes d'acabar enforquillat com un pollastre a l'ast. Per cert, que aquest estava boníssim.
0: Em sap greu no haver-vos avisat que vindria sol. Ara veig que sobrarà molt menjar. Ja em sap greu.
1: No pateixi gens ni mica, que ja tenim solucionades les carmanyoles de demà amb les sobres. O sigui, que està tot controlat. El que no pot sobrar és el vi, que obert ja no val res. I l'Antònia no en pot beure gaire més, que donant el pit no és aconsellable. Així que... acosta la copa.
0: Ep, que jo he de conduir, eh?
1: Tampoc no te n'aniràs ara mateix, no fotem. I a més, si et posen una multa, segur que trobes la manera que te la treguin, que ja se sap que aquests Mossos són tots una colla de cabrons.
3: Els homes són tan previsibles que al final fan que els tòpics siguin odiosos, però al final són tòpics perquè repeteixen una vegada i una altra. I els Mossos d'Esquadra no s'escapen a aquest punt de fatxenderia. Ans al contrari, els agrada vantar-se de tot el que saben, de tot el que fan, i fins i tot del que no saben i del que no fan. Així que, si en algun moment heu de dedicar-vos a la vida criminal, el millor que podeu fer és embolicar-vos amb un mosso d'aquests que els agrada garlar el llit després d'una bona jornada de sexe. I si pot ser, de la comissaria que investiga els vostres delictes, molt millor. Així sabreu segur fins a quin punt van perduts a l'hora d'intentar esbrinar qui sou, per què mateu i com us poden atrapar. Es diu jugar amb avantatge. Però és que no ens queda més remei, sobretot si tenim un pla tan ambiciós com el meu, que és el de posar sobre la taula el debat a l'entorn de la literatura catalana, les seves servituds, les seves corrupcions, els seus vicis,

0: i també algunes de les seves virtuts. Posar el debat sobre la taula i fer que se'n parli, encara que sigui amb sang, i fer que els llibres es venguin, sobretot gràcies als cadàvers, que ja se sap que queda estètic passejar-se amb el llibre sota el braç del darrer màrtir. I no em digueu que no funciona, perquè ara he sabut que del darrer llibre del poeta que em vaig carregar ja n'han fet la segona edició. Ves per on, quin èxit! Un llibre de poesia que triomfa. Només és a l'abast dels morts, dels poetes del poble, com Joan Margarit, o Miquel Martí i Pol, o de les vedets provocadores de la pseudoesquerra espanyola, que es dediquen a insultar el mort i el qui el vetlla a la televisió pública catalana, que cada vegada és més espanyola. Tot sigui dit. I que ens acabarà portant a tots el col·lapse amb tant de Ricard Ostrell, que mira, servidora, no el pot suportar. Com tampoc que la immensa majoria de programes d'entrevistes i tertúlies es nodreixin de fatxes i d'espanyols. Ai, crec que quan acabi la meva ronda d'assassinats literaris, començaré amb els polítics. I llavors, sí que podran cantar això de... que tremoli l'enemic. Ai, vaig parant, que quan m'embalo parlant sola davant del mirall, no hi ha qui em pari. Però, esclar, he d'assajar el meu nou comunicat. Vull que quedin tots de pasta de moniato quan vegin que van tan equivocats i que en lloc d'estar buscant un home, haurien d'estar-se preocupant de buscar una dona feta i refeta. Ja us ho dic, que no en tenen ni puta idea. També és cert que sóc molt bona amb les meves disfresses, que sóc prou alta, com perquè en tinguin dubtes. Encara no hi ha moltes dones que facin més d'un metro 80 i que, a més, facin boxa i tinguin un cossarro esculpit al gimnàs com el meu, que és on vaig engalipar el meu mosso d'esquadra, un membre dels antiavalots de Figueres, que he de reconèixer que, a més d'explicar-me tot de confidències de la comissaria, ai, folla com els àngels. No sé com s'ho prendrà el dia que sàpiga tot i vegi com l'he estat utilitzant. No s'ho podrà ni creure. Pobre imbècil. De fet, em sembla que me'l carregaré just abans que comenci la vila de la Rambla. Quan m'hagi fet el darrer servei. De moment ja m'ha explicat que l'inspector Serra ha convençut el parell d'enamorats perquè tornin a la feina i es posin a buscar-me. Perfecte, m'agraden els reptes i, tenint un bon enemic, m'ho passaré molt millor. Sherlock no seria res sense Moriarty. De moment, que continuïn buscant un home, que jo d'aquí a 15 dies pelaré el meu primer editor. I riurem una bona estona. El que no sé és quan explicaré a tothom que no han de buscar el lletre ferit, sinó la lletra ferida. Això encara ho he de pensar.
1: He de reconèixer que em fa molt de goig que sigueu aquí una altra vegada. Així que som-hi i bona feina.
2: Potser ens caldria saber tot el que s'ha investigat des que nosaltres ho vam deixar. També hauríem de trobar un moment per fer el traspàs als companys del que estàvem fent fins ara a les noves destinacions.
1: Sí, primer us poso jo al dia i després vosaltres despatxeu amb qui us calgui i us poseu de ple una altra vegada amb el lletraferit.
3: Perfecte. Espereu un segon que faré una trucada. Hi ha un mossèn de Pont de Molins que té sospita sobre el robatori d'un calze de plata en una parròquia propera. I havia quedat amb ell. Ara li diré que hi anirà algú altre, que ja el tornarem a citar, que hi ha una urgència. Em sap greu que el pobre home s'estigui esperant per a no res.
2: No pateixis. Temps lliure deu ser el que tenen els mossens, si no és cap de setmana, que se'ls gira una mica de feina.
3: No te'n fotis, que ara que falten tantes vocacions van de bòlit els pobres, que tenen més parròquies que mai per cobrir i no saben ben bé com ho han de fer tot plegat.
2: Ui, ves que no es trenquin cap os i tinguin agulletes de tant blincar a l'esquena.
3: Sempre els has tingut mania, pobres. En altres temps t'haurien dit que ets un menja capellans.
2: Jo sé escollir els meus bàndols. I a l'hora de triar prefereixo anar amb els menja capellans que no amb el rosega el tas. Deu ser una qüestió de classe social, això.
1: Au, va, va. Deixeu-vos de filosofades i anem per feina. Truca qui calgui i som-hi.
3: Mossèn Roman, que ha sortit un imprevist. Ja el trucaré o truquim quan senti el missatge. Soc la sergent Siquier. Que tingui un bon dia. Ara sí, ja estic per vosaltres.
1: El resum ràpid és aquest. No tenim una puta merda i no sabem per on girar-nos. Vam interrogar la professora que tenia el pis llogat a Folgueroles i l'única cosa que em van poder treure és que un dia, en una festa a Vic amb col·legues de la universitat, va beure més del compte i va perdre les claus de casa. Però no li va donar més importància. Va parlar amb la propietària i van fer una còpia nova i llestos. És cert que van estar valorant la possibilitat de fer un pany nou per seguretat, però van arribar a la conclusió que no calia, que unes claus perdudes a Vic, sense cap identificació, era impossible que ningú les fes servir a Folgueroles. Això fa pensar que el nostre home sap planificar molt bé les coses que fa i que no actua per impuls. Ho volia fer semblar, potser, en els primers assassinats. Però el de Folgueroles estava pensat al mil·límetre i amb molta antelació.
3: I també ha de ser prou discret com per no aixecar cap mena de sospita. Devia ser al mateix lloc el dia de la festa i devia tenir prou facilitat com per accedir a l'abric de la professora i agafar les claus.
1: Bé, això no va ser gaire difícil. Ella mateixa explica que eren en un bar de Vic i que havien deixat tots els abrics en una taula, o sigui que qualsevol que fos allà hauria pogut agafar les claus sense problema. Ja ho veieu, la gent continua sent molt confiada. Ja podem anar fent campanyes que fan el cal rota. Així que, d'una banda, tenim això, o sigui, res. I de l'altra, els de la policia científica han aconseguit trobar una empremta de sabata en la pols del pis de Folgueroles. Hi ha una sorpresa.
2: Quina sorpresa?
1: Estan convençuts que es tracta d'unes sabatilles esportives del número 42.
3: Molt petites, no? No estan segurs?
1: Sense cap mena de dubte. I han aconseguit treure'n el motlle. Són un model Adidas de fa uns 3 anys, unes bambes de córrer que en el seu moment es van vendre com a model unisex.
2: Això vol dir que o bé el nostre assassí té el peu molt petit per ser un home de més de 1,80 m, o bé no fa més d'un 1,80 m i els enregistraments de vídeo de Cabrils no són gens fiables, ni tampoc ho són els informes del forense, o bé, l'estem cagant de dalt a baix i no hem de buscar un home sinó una dona. I el lletraferit no és un home, sinó que és una dona.
1: La mare del Tano.
3: Doncs jo ja m'hi jugo un pèsol que aquí el caporal acaba de trobar la mare dels ous.
4: Heu escoltat M'hi jugo un pèsol, capítol 8 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa dirigida per Anna Casas amb muntatge sonor d'Àlex Sariol. Amb les veus d'Enric Bono, Magda Bosch, Abel Font, Cris Cantal i Enric Frigola. I al capítol següent, els investigadors comencen a posar paranys per desemmascarar i atrapar el lletraferit. Per primer cop, els agents comencen a veure que poden guanyar la partida. Serà el capítol 9 de Mar Negra, Parar paranys.

0: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va d'exercici físic. Si parlem de creativitat, hem de parlar d'exercici físic. L'exercici físic no només és fonamental per mantenir-nos en forma i saludables, sinó que també té un impacte significatiu a la nostra creativitat. Incorporar activitat física a la nostra rutina diària ens proporciona múltiples beneficis i es reflecteixen tant a la nostra vida personal com professional. Mira, l'exercici físic augmenta el flux sanguini al cervell, cosa que incrementa el subministrament d'oxigen i nutrients essencials. També allibera endorfines, les hormones de la felicitat, que ajuden a reduir l'estrès i a millorar l'estat d'ànim. També fa que la teva ment, en aquest moment, no pensi en res més. Ets conscient del moment present i millora la concentració, l'atenció i la disciplina i augmenta el nivell d'energia. Ja ho veus, l'exercici físic té un impacte molt gran a la nostra creativitat. Des de millorar la funció cerebral i reduir l'estrès fins a augmentar la concentració i l'energia. Els beneficis són nombrosos i variats. T'animo a incorporar l'activitat física a la teva rutina diària. No només t'ajudarà a mantenir-te en forma, sinó que també permetrà ser més creatiu i productiu a la teva vida professional. Així que, fora mandra i posa'n les piles. Caminar, anar al gimnàs, ho pots fer des de casa, pots ballar, el que tu vulguis. Però fer exercici activa la teva creativitat i productivitat.

0: Ramó de Pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcast per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca.

0: El capítol d'avui ens parla de les sèquies i per fer-ho ens acompanyaran en Lluís Virgili, investigador local, col·laborador del Centre d'Estudis d'Altafulla i autor del bloc divulgatiu de temes de la Nou de Gaià, NUCE. En Ricard Ramon, investigador local interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX. En Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local de Santa Coloma de Queralt i guia turístic del municipi, i en Joan Brunat, periodista i fill de pares moliners.
1: Sèquia o síquia, de l'àrab sequia, irrigació. Una sèquia o síquia és un conducte llarg i estret que té la funció de recollir l'aigua dels llocs de captació, com rius, torrents, pous, basses o assuts, i la distribueix fins a les poblacions o camps de conreu. Reben els noms de procedència llatina, canal o rec, als territoris de menor arabització, com ara la Catalunya Nord. Les sèquies de rec formen xarxes complexes, de manera que sempre hi ha una sèquia mare o major, que és la que pren directament l'aigua del seu lloc d'origen. Les sèquies filles, també anomenades filloles o ramals, són de caràcter secundari perquè el cabal procedeix de la sèquia principal. Les aigües superficials i subterrànies eren conduïdes per recs cap als camps. Els recs transcorrien paral·lels al riu i amb un pendent menor. D'aquesta manera, l'aigua es podia conduir cap als camps i la que sobrava era retornada al riu, aigües avall.
2: Ramó de Pedra.
1: Ramó de Pedra.
2: Ramó de Pedra.
1: Ramó de Pedra.
2: Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: La distribució de l'aigua ha estat un punt importantíssim per a la pagesia i font de conflictes. La construcció de sèquies i el seu control no han estat exempts de moments de discòrdia. Avui parlarem d'aquestes construccions tot passejant amb els nostres convidats, recordant la història, descobrint les seves característiques i amb quines altres construccions van associades.
1: El rec és una excavació o cavitat llarga i estreta, sovint revestida de pedra o rajols, que serveix per conduir l'aigua del riu o torrent per moure molins. El rec transporta l'aigua de la resclosa a la bassa, que és una construcció de pedra on s'atura i es deposita l'aigua destinada a fer anar un molí, una farga o bé per regar.
2: Ramó de Pedra.
0: Iniciem aquest recorregut a la Riera de Gaià amb en Joan Boronat, que recorda el passat de les sèquies. Sèquies, com molt bé comenta pel que fa a com es diu en aquesta zona. Del passat a l'actualitat, entre la pèrdua i la conservació, dels pactes i de com s'aprofita l'aigua.
3: Aquí a la vora tenim un vial que fa doncs, uns quants anys que es va construir, que passa pel darrere de les cases, diríem, de ponent de la Riera de Gaià, i es diu el vial de la sèquia. Es diu el vial de la sèquia perquè per aquí hi passava aquesta síquia, que diuen a la riera, ho diem, i era una sèquia oberta de terra, doncs tenia la dificultat de que les rates feien forats, hi havia fuites d'aigua i tot això. Llavors, amb la construcció de l'embassament del Catllà, per part de Repsol actualment, l'any 75, doncs es va estroncar el curs, diríem, fluvial en aquests 11 quilòmetres que separen la presa del Gaià al Catllà fins a arribar a la desembocadura de Tamarit. En compensació a tot això i pel millor aprofitament de les aigües, Repsol, de comú acord amb la comunitat de regants de la Riera de Gaià, va fer un revestiment d'aquesta síquia amb obra cimentada, i llavors l'aigua flueix amb molt més rapidesa, hi ha menys fuites, no hi ha tanta evaporació, i l'aprofitament avui dia de l'aigua que surt, la concessió que s'ha respectat per les comunitats de regants del Gaià, aigües avall de la presa de Repsol, doncs l'aprofitament és, diríem, gota a gota. La que surt des de l'embassament arriba a les seves hortes del regatge, no? Per tant, molta està canalitzada la séquia des de l'embassament del Catllà, i després les conduccions secundàries, que la ramificació que va a les hortes, la seva està tot entubat i es rega amb vàlvules que aflora l'aigua. I també s'ha de dir que ha canviat molt els sistemes de regadiu, perquè abans era, es regava per inundació, i ara s'està, ja de temps ençà, doncs es rega amb el gota a gota, amb mangueres de goma. Per tant, no es necessita tanta aigua com abans, com quan es feia amb inundació.
0: Continuem amb en Joan Boronat parlant d'una de les séquies amb més rellevància de la zona, on s'ubica actualment, com ja comentava, el vial de la Síquia. Ho fem des del Molí del Mig, recordant, com a bon fill de moliners, com les séquies abastien d'aigua els molins i la importància que van tenir en l'economia.
3: Efectivament, aquí en diuen la Síquia, com bé has dit. Doncs llavors era reconduir les aigües aquestes, que al llarg d'aquests 4 quilòmetres tenia una sèrie de fibles de sortides de la séquia principal per poder abastir les hortes de l'aigua pel regatge, no? I quan es ponia el sol, que això era jo l'encarregat de fer-ho, anava tapant totes aquestes fibles per reconduir tot el cabal que baixava per la Síquia fins perquè arribés a la bassa del nostre molí, i durant la nit poder fer funcionar les moles, perquè hi havia, actualment encara hi són, 4 jocs de moles al molí de la Torre, i llavors es treballava nit i dia, nit i dia. I aquest és el motiu, doncs, pel qual aquesta Síquia ha tingut sempre històricament una importància cabdal, tant per la indústria com pel regadiu de les hortes.
0: Com hem escoltat, són molts els destins de la canalització de l'aigua. Aquí n'enumerem uns quants.
1: A la guia del Gaià, de l'editorial Piolet, també se'ns explica que l'aigua de la séquia, o rec principal, també pot ser conduïda cap a altres recs secundaris a través del partidor, que és un dispositiu o artefacte que permet la subdivisió d'una séquia en diversos braçals o canals. L'aigua també es pot conduir cap a una bassa, que és un dipòsit artificial fet de parets de pedra o de ciment per contenir aigua procedent d'un riu, d'una síquia, una sínia o un pou, i que es destina normalment a regar. També pot portar l'aigua cap a un safareig per rentar la roba. A la part del safareig, destinada a rentar, hi ha la batedora, que és una superfície inclinada de la paret per picar i rentar la roba.
2: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Les paradores eren element de discòrdia, i fruit d'aquestes trifulgues, en Joan Boronat ens explica una divertida anècdota.
3: Sí, hi havia unes paradores que en diuen, no? I doncs aquestes paradores es tancaven i es reconduïa l'aigua. Fruit de les lluites entre pagesos i moliners, com això ho recull el llibre del Ricard Ramon, doncs sempre hi havia trifulgues, litigis, plets, cadascú defensant els seus drets, diguem-ho així, per dir-ho d'una manera políticament correcta, no? Perquè el que estava escrit és el que no es complia. Llavors es va donar una anècdota que la puc explicar jo. A l'hivern, doncs, bueno, quan són les 5 i 10 minuts de la tarda, aquí ara on estem situats, doncs el sol es pon. Jo agafava la bicicleta i, cosa d'un quilòmetre i escaig, anava per les hortes a tapar un dels punts claus perquè l'aigua anés des per la Síquia, aigües avall, cap al molí. Hi havia una post, una paradora, una comporta manual de ferro que anava amb un encaix d'uns carreus de pedra, i doncs ja està. Però aquesta paradora manual de ferro, que pesava un mort, Un dia va desaparèixer. La van amagar algun pagès i va estar desapareguda més de 2 anys. I jo havia de tapar el lloc que li corresponia a la paradora amb unes pedres, amb brossa, amb canyes. I un dia, doncs, tot i ser l'hivern, allí agafant-me aquestes canyes que hi ha, que diu que són espècie invasora, vaig caure dins la síquia, tot rebejat amb la bicicleta cap a casa, no? Bé, la comunitat de regants va modernitzar una mica i els moliners també, perquè participàvem econòmicament en totes aquestes millores, doncs van modernitzar el sistema de les paradores i van col·locar una paradora d'aquestes de cargol, que rodant doncs baixava amb la rosca tot. Doncs el dia que es va inaugurar aquesta paradora tan moderna, va aparèixer sota un ballaner aquella paradora desapareguda feia 2 anys i pico. És a dir que d'anècdotes n'hi ha bastants.
0: En Lluís Virgili ens fa un petit resum històric de les concessions que regulaven la distribució de l'aigua.
4: A la nou, a diferència de la riera, el regatge ve d'aigües de brolladors naturals, no? Històricament, actualment tot això ja s'ha acabat, no? Que passa que hi ha antecedents, que hi ha de 1750 concessions, no? Aleshores, doncs, ja s'han format un nucli original de regants, 1750, després la comunitat de regants, 1916, que junt amb Vilarrodona són les més antigues d'aquí la Conca del Gaià, un altre l'any 77, i actualment doncs està desaparegut. Es rega, doncs, mercès una concessió a l'Ajuntament, no? Però els cabals que sortien dels brollers naturals de la Fontanilla estan estroncats des dels anys 80.
0: Concessions que no han estat lliures de litigi.
4: Bàsicament, la problemàtica és la mateixa, sigui de brolladors naturals, sigui de rec de riu, no? Són litigis. Primer, ja al segle XVIII, n'hi ha uns, doncs, entre diferents estaments de regants, no? Que uns agafen una concessió reial. Després, 1916, doncs és perquè els primitius regants, bueno, hi havien tots ja estaven morts, hi havia els seus successors, doncs aquests havien anat relaxant les normes, no? I també tenien que fer, doncs, els reglaments de les sèquies, perquè això estava al mig del torrent, no? Etcètera, i es tenen que tornar a organitzar un altre cop. I ho tornen a fer en 1916, després ve ja el període de Guerra Civil, l'any 36 ja puja l'aigua, és que no hi ha un torrent ni el poble està dalt del turó, puja l'aigua i a dalt del poble, hi ha més demandes, es van estroncant els cabals, i al final els anys 80 són anys de sobreexplotació dels aqüífers en plan brutal, no?, amb moltes concessions, i arriba, doncs, l'estroncament final de tots aquests cabals, no? I ja dic, s'acaba aquestes comunitats de forma trista. Bé, actualment l'aigua del poble, doncs, ve d'un pou que està en una altra situació, però el que era original, el torrent, les Fontanilles, que des de sempre havia estat els brolladors naturals, doncs això s'acaba als anys 80.
2: Ramó de Pedra.
0: Una lluita per l'aigua que actualment continua ben viva, com molt bé diu en Ricard Ramon.
5: Continuarem parlant de la lluita per l'aigua, que és el que porto parlant des de fa 5 o 6 anys, cada estiu, i és un tema que dona molt de sí, eh? Dona molt de sí. Fins ara parlàvem de la lluita per l'aigua del Gaià, i ja fa temps que parlant amb gent d'aquí al poble i comentant, doncs, ens n'hem adonat de la importància de la lluita per l'aigua subterrània, no? I és un tema que fins ara no havíem abordat i que va lligat a tot un patrimoni que convé recuperar.
2: Ramó de Pedra.
1: Ramó de Pedra.
2: Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Continuem passejant, però ara ho fem a Santa Coloma de Queralt, amb en Galo, l'historiador local.
6: Una sèquia que, bueno, ja està documentada al segle XIII també, vull dir que és tota de pedra treballada, amb un marge que hi ha, vull dir, ara ho veurem, és extraordinari. Moltes eren, doncs, de terra, o sigui, més avall. Estem veient Mira, tota la sèquia, tot aquell marge que es veu fins al capdavall, tot allò hi ha la sèquia de pedra picada. A partir d'allí ja és de terra. Sí, són carreus de pedra seca, però és extraordinari. Es troba documentada al segle XIII, això ja. I era pel rec, per regar els horts, l'horta, això en diuen els regarons, per regar la horta i pels molins fariners. Ara veurem, sigui el primer molí que trobarem aquí a mà esquerra del riu, és el Molí Nou.
0: Escoltem les característiques de les construccions i els seus usos.
1: A la guia El Gaià, recorregut i patrimoni, publicada per Editorial Piolet, s'hi explica que l'aigua als recs o síquies passa pel caixer, que és cadascuna de les parets laterals del rec, sovint fetes amb pedres o rajols, lligats amb morter de calç i arena. Quan es volia salvar una depressió del terreny, es construïa un aqueducte, que és una estructura de pedra, d'obra o fusta, a manera de pont, per la conducció d'aigües a través d'un canal. També es podia construir un sifó, és a dir, un conducte o túnel en forma d'U invertida, que formant part generalment d'una conducció forçada permet de salvar un riu o un canal. L'aigua pot circular en rec obert o en mina, que és una galeria subterrània per conduir l'aigua. A les galteres del rec hi ha la fibla o forat, que és una obertura per desviar l'aigua i encaminar-la cap a un o més perceptors del regadiu. La fibla o forat es tapa amb el boló, que és un tap de l'ullal d'una fibla fet amb un tros de tronc d'un parell de pams, arrodonit perquè tapi just i es col·loca horitzontalment.
0: Recorregut de les séquies que ens explica en Galo, que tampoc estava lliures de plets, passa pels molins i els pous de neu.
6: I d'aquí ja sortien tot unes séquies que servien per l'horta i pel molí fariners. Sempre hi havia hagut disputes, sempre hi havia el Vivales que prenia l'aigua de l'altre, tenien estipulat un reglament, però tot això se'n feia un ús d'allò incontrolat. Hi ha molts plets per darrere el tema de l'aigua i bueno, a partir d'aquí es van trobant. Hi ha una resclosa, si us sembla podem veure-la. Aquesta resclosa desviava l'aigua cap a l'esquerra del riu, anava amb un segon molí, un primer del riu, que és el Molí Nou. Em diuen el Molí Nou i el segle XIII ja estava documentat. Llavors creua l'aigua de la Molta per un aqueducte i traspassa tota l'aigua a la dreta del riu. A pocs metres s'hi troba el Molí de la Torre, continua la sèquia, inclús el Molí de la Torre, que fins ara no m'ho pensava jo, però doncs se tornava a reprofitar molt més avall la mateixa aigua que molia amb aquesta sèquia i feia cap, bueno, passant pel davant del pou de gel, també tenim una poua de neu, seria amb l'argot de l'ofici, era una poua de neu, es recollia la neu a l'hivern i amb capes de boll o de palla es feien capes perquè no quedés tot enganxat de la neu. El pou acaba en forma cònica, no hi ha cap desaigua en aquest cas, i es cobria amb rames de pi i per si es desglaçava una mica la neu feia cap l'aigua en aquest lloc que quedava incomunicada.
0: La recuperació de les séquies pot ser un element integrador. Ens ho explica l'Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia.
7: Sí, mira, això va passar just arran del cabal ambiental del riu, l'any 2008-2009, quan ja estava tot molt avançat, i ja vèiem aquell cabal ambiental aquí que venia, hi havia una ruta, un camí, que passava per la llera del riu. En seu moment es va fer la ruta als Castells del Baix Gaià, que passava per la llera del riu. I com a entitat ambiental no n'estàvem d'acord i pensàvem, bueno, això un dia, quan baixi aigua pel riu, no hi podrem passar. I buscant, vam veure que el marge dret del riu, o sigui, mirant a mar a la dreta, quedava tot l'antic traçat de la síquia que empraven tant la comunitat de regants, bueno, tota la gent de Tamarit, i també era l'antiga séquia de desguàs del Molí del Pas. O sigui, l'aigua que utilitzava el Molí del Pas, que està allà a la carretera nacional 340, al costat del Garden Gaià, aquell és el Molí del Pas, doncs l'aigua que arribava allà i un cop ja l'utilitzaven, aquella aigua seguia per aquesta sèquia de desguàs i l'utilitzaven, doncs, les hortes de baix. Doncs tota aquesta sèquia existia i el que vam fer va ser recuperar-la, però no per passar-hi aigua, sinó per passar-hi les persones. Llavors es dona el cas de que és una síquia per caminar-hi. Realment és un espai en el qual veus la feinada que van fer els pagesos en aquella època, perquè tot allò ho feien a mà i és tota la trinxera per on podem passar a dia d'avui. I com bé dius tu, la vam senyalitzar i després, arran de tot això, quan Tarragona va dissenyar l'Anella Verda, un dels camins que, bueno, que estan ja integrats dintre l'Anella Verda han sigut els d'aquests de l'itinerari de la síquia. Per tant, també com a entitat contents de que la nostra tasca no només serveixi en aquest moment puntual, doncs, per treure un camí que passava per la llera i posar-lo al costat, sinó que també ha servit com a element integrador en el que és l'Anella Verda de Tarragona, que té com dos potes principals, el Francolí i el Gaià. Per tant, està xulo. El que et deia abans, que com a societat civil puguem participar activament en qüestions tan interessants com són els camins i la mobilitat de les persones.
2: Ramó de Pedra.
0: Un capítol més on l'aigua mostra la seva transcendència i la seva vàlua. Disputes per posseir-la, anècdotes, passejar per trams del seu recorregut i entendre la importància de les sèquies per a la vida social i econòmica han estat els continguts que us hem ofert, però també la música dels ocells. Heu encertat els seus noms?
2: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
1: Griva. Turdus piscivorus.
2: Ocell de zones boscoses i camp obert que resideix tot l'any als trams alt, mig i baix.
1: Mosquiter comú. Filoscopus colivita.
2: Ocell hivernal que trobem d'octubre a abril als rius i zones humides, platges, roques, camps de conreu i zones boscoses.
1: Merla. Turdus merula.
2: Ocell que habita al riu i a les zones humides durant tot l'any. També el podem trobar a les àrees forestals. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres,

0: L'Holm, també conegut com a Proteu o peix humà, és una obra mestra de l'evolució en què es dona un conjunt sense igual d'adaptacions a la vida cavernícola. Habita les coves característiques del centre i sud-est d'Europa, en total absència de llum. De fet, l'Holm és el tetràpode cavernari més gran del món i l'únic amfibi europeu que viu exclusivament sota terra. Es tracta d'una criatura cavernícola que s'alimenta de petits crustacis i engoleix les seves peces senceres, però que, tot i això, resultat de l'adaptació del seu estil de vida, pot viure fins als 100 anys i resistir fins a 10 sense alimentar-se. Sovint destacat com un dels animals amb les adaptacions més estranyes del món, té l'aparença d'una serp a la qual li han crescut unes tímides extremitats. És translúcid i, a diferència de la majoria dels amfibis, els quals perden les brànquies quan arriben a la maduresa i surten de l'aigua, posseix brànquies i pulmons. La seva aparença física és tan única que fins i tot s'explica que els habitants de Centreeuropa del segle XVII creien que es tractava de la cria d'un drac. Tant és així que expliquen que els primers naturalistes estaven fascinats per aquesta criatura que mendra en la foscor de les coves fins al punt que el mateix Charles Darwin va descriure l'espècie com un naufragi de la vida antiga. El proteu conserva les proporcions larvals d'un amfibi, és a dir, un cos llarg i prim i un cap aplanat que li permet allotjar el nombre més gran possible de receptors sensorials. Per exemple, l'Holm posseix ulls funcionals durant la seva fase juvenil, però aquests s'atrofien en arribar a la maduresa. Tot i això, i malgrat viure la foscor, els científics pensen que en certs moments la llum pot jugar un paper important en els processos fisiològics de l'animal, motiu pel qual conserva fotoreceptors a la pell o a la glàndula pineal.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, punt àlgid aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà també la presó de Brians 1 i es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona. De seguida connectarem amb el monestir de Montserrat per veure quin és l'ambient i com van els preparatius d'un acte que podreu seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la xarxa Més. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 10 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa del seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg d'espera a l'espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i on no es preveuen noves aturades aquest curs. Contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles En dansa i Cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i...

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Cada any, el diumenge més proper al 13 de juny, se celebra l'aplec popular a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadeses. Dissabte, que és la Diada del Sant, ja es farà una benedicció del nou altar i capella dedicats a Sant Marc. L'ermita data de l'any 1635, però el retaule principal del Sant és del 1712, tot i que va ser cremat en una de les guerres carlines i no es va reconstruir, juntament amb els laterals, fins al 1858 per Josep Pagès. Sentim a un dels organitzadors de l'aplec, Josep Illa, parlant de la novetat principal d'enguany.
2: I els laterals hi ha uns altars a l'esquerra. N'hi ha un dedicat a Sant Marc i a la dreta dedicat a la Mare de Déu del Roser. L'altar de Sant Marc, doncs, va arribar a un punt de degradació que llavors ens vam plantejar que es havia de fer una actuació sèria i tal, no? Primer vam pensar que amb alguna petita reparació de conservació n'hi hauria prou, potser pintant, però llavors es va veure que estava tan degradat que realment s'estava desfent. I aleshores es va prendre la decisió, doncs, de que s'havia de substituir.
1: Amb els diners acumulats d'altres aplecs, van parlar amb un fuster i un pintor per poder restituir-lo. En retirar l'altar, també es van adonar que la paret del darrere estava en un estat molt pitjor.
2: S'ha hagut de refer, doncs, tot el revestiment de la paret. Això sí que ens ha fotut els números en l'aire, no? Podríem dir-ho d'alguna manera, però bueno, és igual. Aquestes coses, doncs, no pots pas deixar-ho mitges. Vol dir que doncs, primer, doncs, independentment que el fuster anava donant forma al nou altar, doncs bé, es va fer venir els paletes i es va procedir a repicar tot el revestiment de la paret que estava caient i aleshores a revestir-lo amb uns revestiments nous de morter de calç principalment, perquè la calç és un material que la humitat l'expulsa.
1: Diumenge hi haurà el tradicional aplec amb fins a 3 tandes de sardanes amb la cobla Foment del Montgrí, la benedicció del terme amb la missa i el cant dels goig, el dinar popular al restaurant de l'hotel Abatissa, el sorteig de la rifa del xai i berenar per a tothom. Les entrades es poden comprar a l'oficina de turisme fins aquest divendres.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses van valorar positivament la prova pilot per monitoritzar la generació de residus al sector turístic del municipi a partir de l'adequació i digitalització d'àrees de recollida selectiva en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès. El conseller comarcal de Dinamització Turística, Joan Sàrria, explicava des de la colònia Lleudet que fa 10 mesos es van col·locar 4 àrees de contenidors tancats amb 5 contenidors cadascuna. N'hi ha una en aquest polígon industrial i la resta són en direcció Ripoll, Ogassa i Olot. Són uns contenidors que només s'obren amb targeta i, segons Sàrria, l'objectiu és clar.
2: Hi ha dos grans objectius. Un és implementar aquesta sostenibilitat turística a través d'aquesta regulació de les persones i, sobretot, dels establiments turístics que, a través de les targetes, utilitzen aquestes àrees. D'una banda, controlar aquest fet i, d'una altra, amb la col·locació de videocàmeres, també controlar que aquests establiments i aquestes persones facin un ben ús d'aquestes àrees.
1: Instal·lar aquestes àrees ha tingut un cost de 128.000 euros. Sàrria va recordar que la totalitat de la inversió a la comarca d'aquest pla ha estat de 3 milions i mig d'euros i que s'ha finançat gràcies als fons Next Generation provinent de la Unió Europea. L'alcalde Sant Joaní, Ramon Roquer, va detallar que van apostar per un model híbrid que combina dos models de recollida de residus, la recollida porta a porta per tot l'àmbit urbà i el sistema de contenidors bilaterals tancats d'aquestes quatre àrees pensades per les cases aïllades, els disseminats i el sector turístic com les cases de turisme rural. L'alcalde estava satisfet de com havia funcionat fins ara.
3: Pràcticament a un any d'aquesta implantació estem parlant ja d'un 70% de recollida selectiva. És un tant per cent molt alt. Això demostra el bon ús que s'està fent d'aquestes àrees. De fet, els usuaris veuen positivament el fet de que estiguin tancades i que precisament hi hagi un ús restringit perquè realment en fan ús de les àrees aquells que els hi corresponen fent ús. I això es valora molt bé. De fet, hem passat d'unes àrees obertes, abandonades en el sentit de que moltes vegades estaven plenes d'escombraries, tant a dins els contenidors com a fora. Ara estem van d'unes àrees amb uns models de contenidors que són uns dels millors, estem parlant d'un model easy bilateral que porta incorporat aquest sistema digital i, per tant, estem parlant d'un bon producte.
1: Roquer va felicitar els usuaris pel civisme a l'hora d'utilitzar aquestes àrees i va avançar que Sant Joan ja s'acosta al 80% de recollida selectiva al conjunt del municipi gràcies a un model que també aposta pel compromís dels veïns.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival Cinc Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival Cinc Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar, hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival Cinc Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remis a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. El juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romaní a Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ogassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'escolta cullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
3: Got it.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Cada any, el diumenge més proper, el 13 de juny, se celebra l'aplec popular a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadeses. Dissabte, que és la Diada del Sant, ja es farà una benedicció del nou altar i capella dedicats a Sant Marc. L'ermita data de l'any 1635, però el retaule principal del Sant és del 1712, tot i que va ser cremat en una de les guerres carlines i no es va reconstruir, juntament amb els laterals, fins al 1858 per Josep Pagès. Sentim a un dels organitzadors de l'aplec, Josep Illa, parlant de la novetat principal d'enguany.
2: I els laterals hi ha uns saltars a l'esquerra. N'hi ha un dedicat a Sant Marc i a la dreta la dedicat a la Mare de Déu del Roser. L'altar de Sant Marc, doncs, va arribar a un punt de degradació que llavors ens vam plantejar que es havia de fer una actuació sèria i tal, no? Primer vam pensar que amb alguna petita reparació de conservació n'hi hauria prou, potser pintant, però llavors es va veure que estava tan degradat que realment s'estava desfent. I aleshores es va prendre la decisió, doncs, que es havia de substituir.
1: Amb els diners acumulats d'altres aplecs, van parlar amb un fuster i un pintor per poder restituir-lo. En retirar l'altar, també es van adonar que la paret del darrere estava en un estat molt pitjor.
2: S'ha hagut de refer, doncs, tot el revestiment de la paret. Això sí que ens ha fotut els números en l'aire, no? Podríem dir-ho d'alguna manera, però bueno, és igual. Aquestes coses, doncs, no pots pas deixar-ho mitges. Vol dir que doncs, primer, doncs, independentment que el fuster anava donant forma al nou altar, doncs bé, es va fer venir els paletes i es va procedir a repicar tot el revestiment de la paret que estava caient i aleshores a revestir-lo amb uns revestiments nous de morter de calç principalment, perquè la calç és un material que la humitat l'expulsa.
1: Diumenge hi haurà el tradicional aplec amb fins a 3 tandes de sardanes amb la cobla Foment del Montgrí, la benedicció del terme amb la missa i el cant dels goig, el dinar popular al restaurant de l'hotel Abatissa, el sorteig de la rifa del xai i berenar per a tothom. Les entrades es poden comprar a l'oficina de turisme fins aquest divendres.

0: El nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: Espanya es defineix constitucionalment com un estat confessional, però aquests dies, amb la visita del papa a Lleó XIV, sembla que això se'ns hagi oblidat una mica. La realitat ens continua mostrant, i ara més bé que mai, la relació privilegiada que té l'estat amb l'Església Catòlica, i aquí entrem en un debat legítim sobre la separació entre les institucions públiques i les creences religioses. Els acords amb la Santa Seu signats el 1979, després de la Constitució, mantenen beneficis fiscals, finançament a través de la declaració de la renda i altres mecanismes de cooperació que no tenen un equivalent real en la resta de confessions. Les dades són significatives. L'Església Catòlica gestionava un pressupost superior als 1.000 milions d'euros al 2023, mentre que l'assignació tributària vinculada a la casella de l'IRPF ha assolit xifres rècords pròximes als 300 milions d'euros anuals. La qüestió no és si la religió té un paper cultural o social rellevant. El debat és si un estat que es declara neutral ha de continuar sostenint privilegis heretats d'un model històric que molts consideren superat. Mentre la societat és cada vegada més plural, més progressista i menys practicant, les institucions mantenen una relació preferent amb una confessió concreta. I aquí rau la contradicció. Si la confessionalitat significa igualtat davant totes les creences, costa d'entendre per què aquesta realitat encara i aquesta igualtat encara no es reflecteix plenament en el finançament públic ni en el tracte institucional amb les altres creences o religions. Què hagués passat si tots aquests diners invertits en la visita del papa haguessin estat invertits per a les institucions públiques? És dimecres 10 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, nosaltres parlarem amb Marc Còlica, finalista del concurs de l'Alanada, amb la seva proposta Cançons de Mentida. I després, Isaac Muntades, parlarà amb Pol Foz i Gerard Muñoz, organitzadors del Trofeu Ripollès 2026 de Futbol 7 de Ripoll. Amb les autocades serà el torn d'endinsar-nos al món social del nostre territori, i això ho farà Ràdio Vic amb els Solidaris, on avui la Laura Serrat parlarà amb la Maria Balasc, gerent d'ATFO. I a 10:45, com sempre, comentarem les piulades més destacades del dia de la mà de Guillem Sánchez, i després parlarem sobre salut. Avui en concret parlarem sobre la insulina. I el programa l'acabarem, com sempre, amb la lletra Ferits. Avui des d'Ona Codinenca amb la Laia de Déu, on parlarem Judit Duran, escriptora de Bigues i Riells del FAI, on parlaran amb ella sobre el seu nou llibre. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. I ahir van començar els primers exàmens de la selectivitat. A Osona i a Lluçanès, 832 alumnes fan les proves que s'allargaran fins demà, repartits entre Can Bauman i l'edifici de Miramarges de la Universitat de Vic. Isaac Andreu Jiménez, de 9FM.
2: A les 9 en punt del matí, 230 alumnes d'Osona i el Lluçanès van començar les proves d'accés de la Universitat de Can Bauman. En total són 832 els estudiants de les dues comarques que s'examinen de la selectivitat. La resta ho van fer a l'edifici Miramarges. Els de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic van sortir de l'aula prop d'una hora més tard, després de fer l'examen de llengua castellana i literatura. Sentim algun d'ells.
3: Castellà una mica era el que feia com una mica més cosa, però he sortit amb bastantes bones sensacions i així m'he tret al principi i ja està fet.
4: Els nervis han sigut, bueno, s'han notat, però bé, el primer examen pensava que seria pitjor.
5: Era com qualsevol altre que hem fet, diria que més fàcil i tot, o sigui que era bastant assequible.
6: L'examen no era tan greu com ens pensaven i ha anat bé. Jo crec que totalment ha anat prou bé.
7: Al principi sí que hi havia una mica de nervi, però s'ha anat, a medida que hem anat fet l'examen, ha anat sent diferent.
2: La principal novetat d'aquesta convocatòria és la implementació de controls aleatoris d'aparells electrònics amb l'objectiu d'evitar possibles casos de còpia durant les proves, ho explica la presidenta del Tribunal de les Pau a Vic, Cristina Alzina.
8: Assegurar-nos que no poden fer servir els dispositius, ja ho veuen, ja ho entenen. La majoria d'ells el que volen és estar en igualtat de condicions que tothom. Llavors el que no volen és que hi hagi una persona a classe que pugui treure un millor nota que ells, perquè està fent trampes. Llavors ells mateixos col·laboren de manera molt espontània en tots els processos que són d'assegurar que això és meritocràcia.
2: Pel que fa al model d'examen, es consolida el format més competencial i menys memorístic que es va introduir l'any passat.
8: No tenia sentit mantenir un examen acadèmic quan la docència és competencial, però sent el primer any sempre hi ha més dubtes, perquè la gent, bueno, fins que no ho tens clar que allò funciona, pateixes. Però aquest any, res, la gent ja com un oli.
2: De les matèries comunes, ahir també es van examinar la llengua estrangera, demà ho faran d'història, és a dir, avui i dijous de llengua catalana, a banda de les optatives, i n'hi ha que fan de respecte.
9: Fonaments artístics, potser, perquè hi ha molta matèria, són dos segles d'art, aleshores, doncs, els has de portar ben preparats.
6: El dijous sí que és bastant complicat perquè tinc català, història de l'art i matemàtiques, i clar, hi ha pressió.
10: A mi demà em toca història i economia i és poder el que hi ha més temari.
2: Tinc a partir del curs vinent, les proves extraordinàries es traslladaran al mes de juliol.
0: I la visita del Papa mobilitza aquests dies milers de persones, també algunes d'Osona i el Lluçanès. I ahir al migdia van sortir dos autobusos de Vic i un de Manlleu a més de 150 persones per veure el Sant Pare a l'Estadi Olímpic Andreu.
2: L'emoció i la il·lusió eren fàcilment perceptibles ahir al migdia a l'estació d'autobusos de Vic. Una jornada de joia per al centenar de persones que van enfilar camí cap a Barcelona per assistir a l'acte del Papa d'ahir al vespre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les 300 entrades del Bisbat de Vic van quedar curtes i s'hi va sumar a les que van poder aconseguir també per altres vies. La Raquel Parisi, de l'Bisbat de Vic, ho explica.
11: Tenim molta gent que, malauradament, s'ha quedat en llista d'espera. Hem tingut, ja dic, 300 entrades i en web potser 400 per avui, però si n'haguéssim tingut 400 més, també les haguéssim col·locat. Encara aquest dematí hem hagut de dir que no a gent.
2: Les persones que sí que van poder desplaçar-se a veure Lleó 14 sabien que era un dia molt especial.
12: És el cap de l'Església Catòlica, és el que mou la meva vida. Llavors, si tu ve el teu jefe i et mana no sé què, tu vas que te piles. T'ho faràs per un sou i ho faig per la meva vida eterna.
13: La visita per mi és com un poliedre, es pot mirar de moltes cares. Jo me'l miro per la cara bona, la que em sembla bona a mi, i per tant estic molt content d'anar-hi i m'agrada escoltar què diu.
14: Tants altibaixos que hi ha políticament en tots els països, doncs potser ens portarà una veu més humana, més solidària. Pensem el que pensem.
2: 100 persones van sortir en dos autocars des de Vic i 60 més ho van fer des de Manlleu i unes 150 també es van desplaçar cap a Barcelona sortint d'Igualada i Manresa. En Francesc i la Judit són membres de la delegació de joves del Bisbat de Vic.
15: La fe al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens anem encomanant l'emoció també, no?
2: Avui el pontífex visita el centre penitenciari de Brianzo a Sant Esteve de Sesrovires, al Baix Llobregat, on es trobarà amb un grup d'interns. I d'allà es dirigirà a l'abadia de Montserrat amb motiu dels actes del mil·lenari del monestir per acabar la jornada a la Sagrada Família.
0: I futbol, educació i inclusió social, aquesta és la fórmula del projecte Gambeta, una ONG nascuda a Vic que utilitza l'esport com a eina per acompanyar infants i joves en situació de vulnerabilitat, Andreu.
2: Arribar al camp, posar-se la samarreta d'esport i començar a jugar a futbol, després de l'entrenament, treure els llibres i deures de la motxilla i anar a la classe de repàs. Aquesta és la dinàmica del projecte Gambeta, una ONG que va començar a moure's l'any 2022 per ajudar infants de 6 a 17 anys en risc d'exclusió social a Vic i Colòmbia. El seu impulsor, Josep Novelles, en parla.
16: El que pretenim precisament és integrar, és incloure, és que sigui mixta, és que els nens ho passin bé i al cap i a la fi no deixa de ser una excusa a l'esport per poder-los fer un acompanyament, diguem-ne, més psicosocial i, si convé, més endavant acadèmic, perquè no deixin l'escola abans dels 17 anys, que és quan acaben el que ells n'hi diuen batxiller, que seria aquí l'ESO. El que hi ha, diguem-ne, és un potencial creixement important i per això fem la jornada d'avui, precisament, no? Perquè volem explicar tot això i també tot plegat el que fa falta és recursos econòmics i mans per poder tirar endavant tot això.
2: Ara, 4 anys després, i en el marc de la Jornada Cultural i Solidària Fem Gambeta al Parc de la Bassa dels Hermanos de Vic, l'ONG ha presentat els resultats d'un projecte que va acollir el model social i no competitiu de l'escola de l'OAR Vic, ho explica Joan Martos.
17: Els inicis del club, ara fa 69 anys, ja va ser així, per plus de Mosa, que el que volia era que integrar tots els nanos a tots els nivells socials i que poguessin jugar. Per tant, continuar aquesta tasca, poder integrar tots aquests nanos, donar-li una part de formació que potser a cada cercle li poden donar, això per nosaltres és una cosa que molt orgullosa.
2: En total, a Vic, 63 nens i nenes han format part del projecte, mentre que Bucaramanga, Colòmbia, que s'hi va adherir el 2023 amb el barri d'Estoraques, i el 2024 a Morro Rico se'n beneficien de mitjana uns 200 infants per curs. Amb el suport de l'Ajuntament de Vic, la jornada es va guarnir d'un to festiu per donar visibilitat a la tasca als dos pols i per continuar-hi contribuint. La idea és que a llarga es pugui crear una institució a Colòmbia a través del recorregut i l'experiència de la gent que ja hi és.
0: I l'ermita de Sant Antoni estrenarà un nou altar dedicat a Sant Marc a l'aplec d'aquest diumenge, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
18: Cada any, el diumenge més proper, el 13 de juny, se celebra l'aplec popular a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadeses. Dissabte, que és la Diada del Sant, ja es farà una benedicció del nou altar i capella dedicats a Sant Marc. L'ermita data de l'any 1635, però el retaule principal del Sant és del 1712, tot i que va ser cremat en una de les guerres carlines i no es va reconstruir, juntament amb els laterals, fins al 1858 per Josep Pagès. Sentim a un dels organitzadors de l'aplec, Josep Illa, parlant de la novetat principal d'enguany.
19: I els laterals hi ha uns altars a l'esquerra. N'hi ha un dedicat a Sant Marc i a la dreta dedicat a la Mare de Déu del Roser. L'altar de Sant Marc, doncs, va arribar a un punt de degradació que llavors ens vam plantejar que es havia de fer una actuació sèria i tal, no? Primer vam pensar que amb alguna petita reparació de conservació n'hi hauria prou, potser pintant, però llavors es va veure que estava tan degradat que literalment s'estava desfent. I aleshores es va prendre la decisió, doncs, que es havia de substituir.
18: Amb els diners acumulats d'altres aplecs, van parlar amb un fuster i un pintor per poder restituir-lo. En retirar l'altar, també es van adonar que la paret del darrere estava en un estat molt pitjor.
19: S'ha hagut de refer, doncs, tot el revestiment de la paret. Això sí que ens ha fotut els números en l'aire, no? Podríem dir-ho d'alguna manera, però bueno, és igual. Aquestes coses no pots pas deixar-ho mitges. Vol dir que, doncs, primer, doncs, independentment que el fuster anava donant forma al nou altar, doncs bé, es va fer venir els paletes i es va procedir a repicar tot el revestiment de la paret que estava caient i aleshores a revestir-lo amb uns revestiments nous de morter de calç principalment, perquè la calç és un material que la humitat l'expulsa.
18: Diumenge hi haurà el tradicional aplec amb fins a 3 tandes de sardanes amb la cobla Foment del Montgrí, la benedicció del terme amb la missa i el cant dels goigs, el dinar popular al restaurant de l'hotel Abatissa, el sorteig de la rifa del xai i berenar per a tothom. Les entrades es poden comprar a l'oficina de turisme fins aquest divendres.
0: I els geganters de Mollà comencen una campanya per recaptar fons amb l'objectiu d'aconseguir el finançament per acabar la restauració dels gegants prehistòrics de la vila. Laia de Déu, una codinenca.
20: El toll i la teixonera ja tenen gairebé 20 anys de vida i els toca passar pel taller per fer-los una rehabilitació. Des de l'Ajuntament aquest any s'ha impulsat la restauració de l'estructura, la cara i les mans, una intervenció que ha costat 10.000 euros. Leandro Ubasar és el president de la colla gegantera de Mollà.
21: Bé, a principis d'any ja s'ha fet la restauració de les figures, el que són cossos, caps, mans i tot, i també de les perruques. Tot això sí que va ser finançat per l'Ajuntament de Mollà, perquè cal dir que tothom ho ha de saber, que els gegants són propietat de l'Ajuntament, del poble, i ara és el moment de fer l'últim pas, que és confeccionar els nous vestits dels gegants, que això sí que ho hem d'assumir des de la colla gegantera.
20: Ara la colla necessita 5.000 euros per completar aquesta restauració amb la confecció de nous vestits pels dos gegants prehistòrics. Per això, aquest cap de setmana han començat una campanya amb diferents activitats per recaptar fons.
21: Albert Camí és una de les accions que s'han de fer, perquè no ho demanem tot en Albert Camí, perquè al final Albert Camí és aconseguir uns certs diners que si no hi arribes no te'ls donen, i llavors les altres accions seran fer sortejos o simplement vendre cosetes de la nostra botiga o dels recursos propis que ja tenim.
20: Per impulsar la campanya, la colla ha fet un vídeo promocional que podeu trobar a les seves xarxes socials.
0: I els equips FEM 15 i FEM 17 d'hoquei femení de Sant Feliu es van endur la Copa Catalana aquest passat cap de setmana. Laia de Déu.
20: L'hoquei patins femení de Sant Feliu de Codines ha tancat un cap de setmana rodó a les competicions de base. Els equips FEM 15 i FEM 17 del club s'han proclamat campiones de la Copa Catalana de les seves respectives categories en les finals disputades a Igualada. El FEM 15 va aixecar el títol diumenge després de vèncer el Mollerussa per un contundent 7-3 a la final, i per la seva banda l'equip sub 17 va fer el mateix dissabte guanyant el seu partit decisiu. La temporada per l'hoquei femení local, però, encara no s'ha acabat. Aquest mateix dissabte el segon equip del sènior es jugarà l'ascens directe a Primera Catalana.
0: I la Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadeses recupera Puigestel Up, una cursa vertical amb dos recorreguts, Isaac.
18: La Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadeses ha recuperat la mítica pujada al Puig Estela, que no es disputava des de l'any 2018. Rebatejada com la Puig Estela, la prova se celebrarà aquest dissabte i formarà part del calendari de la 16a Copa Catalana de Curses Verticals de la FEC. La sortida, que serà conjunta a 8:45 del matí, s'ubicarà a la plaça Dolça d'Ugassa, al costat del pavelló. Els corredors ascendiran per la Canal del Marrà per coronar un dels cims més emblemàtics de Serra Cavallera. La cursa, que és un quilòmetre vertical, tindrà dos recorreguts. El més clàssic serà pels corredors de la categoria absoluta i júnior, amb una distància de 4 quilòmetres i 1.050 metres de desnivell positiu. El traçat pels atletes infantils, cadets i juvenils serà de 2,3 quilòmetres i 630 metres de desnivell positiu. L'organització espera que vinguin entre 80 i 100 corredors. Sentim a David Rovira, de l'organització, parlant del perfil dels atletes.
1: La gran majoria que fan curses verticals és gent que ve de l'esquí de muntanya i que, bueno, està bastant acostumat a fer aquests tipus de desnivells, i gent que està bastant habituat també a utilitzar els pals, quilòmetres verticals. Abans, doncs, solia ser una cursa que acollia molta gent, i ara, doncs, cadascú ha trobat una mica les seves curses, està com especificant una mica més, i en els quilòmetres verticals sol venir gent que durant l'hivern sol fer temporada d'esquí, i com que a l'estiu, doncs, fer curses molt llargues a nivell muscular tampoc estan molt, molt adaptats, doncs les curses verticals és una cursa, doncs, que els encaixa bastant per distància, per temps, també un tema muscular.

0: Treballar molt en el que són les tecnologies digitals i allò telemàtic, i amb això ara no hi ha gaire reflex, però està tot inspirat en això, no? En partir d'una cosa molt digital en el món que estem ara, i també veient com aquest món que està com col·lapsant actualment, i inspirar-me a una altra via, no? Una escletxa que ens pugui obrir, doncs, tornar a les mans, tornar a una cosa més tàctil.
1: Nia explica que el procés creatiu d'aquesta exposició neix de la intuïció, de l'observació dels canvis i dels imprevistos que sorgeixen durant el treball en el seu taller. Elements que, segons l'artista de Palau Solità i de Plegamans, es transformen constantment i adopten formes diferents en funció de l'esplai, de l'espai i del context en què es presenten.
0: A mi m'agradaria que fos un terreny imaginatiu, un terreny doncs quasi lúdic, divertit, d'entrar i imaginar-te un món possible, un món nou, interpretar les obres a la teva manera, i sobretot que està ple de corbes, de coses suaus, doncs intentar habitar aquest món d'aquesta manera, no? Com no tan rígidament, i intentar com passar-nos-ho bé, observar les altres i també conèixer el món no des d'una idea prefixada, sinó deixar que flueixi.
1: Amb aquesta nova proposta, Núria Nia convida els visitants a aturar-se, observar i establir noves connexions amb la matèria i els processos de transformació que ens envolten. L'exposició es podrà visitar a la capella de Sant Corneli de Cardedeu fins al diumenge 9 d'agost, dins d'un cicle que continua apostant per acostar l'art contemporani a la ciutadania.
2: Capturar un instant irrepetible congelant l'energia d'un concert o transmetre una emoció amb una sola imatge. La fotografia de concerts és un dels gèneres més exigents de la fotografia, marcada per la poca llum, el moviment constant i la necessitat d'estar atent al moment exacte. I això és precisament el que du a terme a la cardedeuenca Laia Estebarat, no, Enric Rubio?
1: No, sí, així és, Ona, i és que la música i la comunicació sempre han estat a la mà en la vida de la Laia Estebarant. Professionalment treballa en el món de la televisió, encarregant-se de les graelles de programació. Però fora de la feina, fa anys que recorre sales i festivals amb una càmera penjada a l'espatlla. Escoltem-la.
3: Vaig començar a fer fotos de concerts, perquè m'agradava, doncs, retratar instants d'allò que estava veient, i una mica va començar per aquí la meva passió per la fotografia. Després és veritat que potser sí que he anat fent fotos d'altres coses, però bàsicament quan agafo la càmera i tal intento fer fotos a concerts.
1: Tot i que els seus inicis estaven més vinculats al vídeo que a la producció de continguts audiovisuals, a poc va descobrir que la fotografia li permetia capturar instants únics d'allò que passa sobre l'escenari. Un tipus de fotografia que exigeix, com comentàvem, rapidesa, intuïció i molta, molta observació.
3: En el fons, la fotografia i el vídeo una mica sí que estan relacionats, i llavors va haver un moment que em va agafar com el cuquet d'ai, doncs mira, m'agradaria poder fer fotos, i si vaig a un concert, doncs fer una fotografia de tal concert i tenir doncs un record d'allò, o poder seleccionar instants d'aquells moments que vas a veure.
1: Les seves fotografies han anat més enllà de l'àmbit personal. Algunes han il·lustrat cròniques de concerts a la revista de La Tornada i també han estat publicades a les pàgines del 9-9. De moment, la fotografia continua sent una afició que la Laia compagina amb la seva feina al món de la televisió. Tot així, una afició que li permet unir dues coses que l'han acompanyat sempre: la comunicació i la música.
2: La Festa Major de Vic ja escalfa motors, perquè del 27 de juny al 12 de juliol la ciutat acollirà més d'un centenar d'activitats amb protagonisme per la cultura popular, el centenari del concurs de sardanes i una crida que torna a posar l'accent en el civisme. Andreu.
4: Vic es prepara per viure 15 dies de Festa Major amb un programa que combina tradició, cultura popular i activitats per a tots els públics. Enguany, una de les grans protagonistes serà la celebració de la centena edició del concurs de sardanes, una de les cites sardanistes més emblemàtiques del país. En parla Bet Piera, regidora de Cultura.
5: Aquest any el més clàssic de tots és el concurs de sardanes. Fa 100 anys que Vic celebra el concurs de sardanes, aquella competició de sardanes en què venen totes les colles de Catalunya, les més significatives, a celebrar aquest centenari. Penseu que és el més antic de Catalunya i ens el sentim molt nostre, i sempre té lloc el dissabte de la Festa Major, en aquest cas l'11 de juliol.
4: L'efemèride també tindrà protagonisme en el pregó, que anirà a càrrec del grup sardanista Riallera, impulsor del concurs durant les darreres dècades. Però abans, el 27 de juny, arribarà una de les dels actes més multitudinaris de la festa, la crida. Des de les colles del Nen, la Vella i el Merma, així com des del consistori, posen l'accent en el civisme. Per això es tornarà a repartir líquid oficial i es posaran balles olímpiques a les tres entrades de la plaça Major. Piella i Esther R, representant de la colla del Merma, en fan èmfasi.
5: És molt important que tothom faci servir el líquid oficial de la crida. Vam trobar una fórmula de pintura que no taca ni les parets, no taca la roba, no taca els carrers.

0: que no volem de cap de les maneres és que torni a quedar el patrimoni malmès, que les parets quedin pintades. Se sancionarà aquelles persones que actuen de manera incívica.
1: Nosaltres el que agrairíem molt és que la gent vingui amb pistoles, amb ampolles de casa, per si durant la rua no vol acostar-se al camió, no hi ha problema, es pot omplir en tot moment, però que no vinguin de casa amb el seu propi líquid, ja que això ens perjudica la nostra feina que portem tot l'any treballant.
2: A més de les activitats tradicionals, la programació també inclou propostes com la gran final de la Lliga per la Llengua amb Mont DJ i DJ Capde, el seguici de Sant Miquel amb la presència del president del Parlament Josep Rull, el concert d'Obeses o el pas del Tour de França per la ciutat.
3: I aquí acabem el repàs informatiu. Ara anem a saber com està el temps.
4: Casa Terradellos us ofereix el temps.
3: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia i bon dimecres.
5: Bon dia. Què tal? Benvinguts a la informació meteorològica. Una nit que hem tingut més moviment del previst. Hi ha hagut algunes petites precipitacions, sobretot cap a Osona, Ripollès, també cap al Vallès. Han deixat entre 0 i 5 litres, poca cosa, però bueno, han estat bastant inesperades i això, han deixat una mica de puja i unes temperatures que no han baixat molt de nit degut a aquesta nubulositat important que hi ha hagut. Durant el matí, aquestes petites precipitacions aniran desapareixent i el protagonista serà el sol. Farà molt de sol durant tot el matí, dia bastant tranquil i unes temperatures molt, molt a ratlla. No seran molt altes, moltes màximes al voltant dels 25 graus. En farà molta calor, hi arribarà, però de moment s'està força bé i les temperatures no són molt altes. Es pot dormir bé també i es poden fer activitats de dia perfectament, es pot treballar perfectament, per tant, de moment, un ambient força i força agradable aquests primers dies de juny. Res a veure amb les altres temperatures que vam tenir a finals de maig. Tornem al present i tornem al dia d'avui, perquè de cara a la tarda creixeran nuvolades, les típiques nuvolades de tarda d'aquestes dates, i potser hi pot haver quatre gotes cap a la zona de Ripollès, nord d'Osona, en conjunt molt poca cosa. Si és que arriben a caure, seran quatre gotes, com deia, ben poca cosa. Els vents de direcció variable, una mica de vent de nord, que és responsable de que les temperatures no pugin i siguin molt, molt suaus per l'època de l'any. I això és tot, un dia tranquil, un dia amb alguna nuvolada a la tarda i un dia amb unes temperatures força fresques per l'època de l'any. Bon dimecres, adeu!
4: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
3: Moltes gràcies, Pep. Bon dimecres. Nosaltres sabeu, a partir de 9:15 parlarem amb Marcòlica, finalista del concurs de l'Alanada, amb la seva proposta Cançons de Mentida. I després l'Isaac Muntades parlarà amb en Pol Foz i en Gerard Muñoz, dos organitzadors del Trofeu Ripollès 2026 de Futbol 7 de Ripoll. Amb les 10 tocades, com sempre, sabeu que és el torn d'endinsar-nos al món social del nostre territori, i això ho farem amb Ràdio Vic, amb els Solidaris, on la Laura Serrat parlarà amb la gerent d'ATFO, la Maria Balàs. Amb les 10:15 comentarem, com sempre, les piulades més destacades del dia amb en Guillem Sánchez, i després parlarem sobre salut amb l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu, on en concret parlarem de la insulina. I el programa d'avui l'acabarem, com sempre, amb la Lletra Ferits, avui des d'Ona Codinenca, on la Laia de Déu parlarà amb Judit Duran, una escriptora de Bigues i Riells del FAI, on amb ella parlarem sobre el seu nou llibre.
6: My Invisalign has...
7: I have taken out my Invisalign.
6: I have taken out my Invisalign, and this is the album.

Okay.

0: Barcelona. Territori 17.
1: Són 10:45 del matí i farem un breu repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, Ona.
1: No cal que obri les portades dels diaris per saber que, òbviament, hi ha una altra vegada el clar protagonista d'aquests dies.
2: Crec que tenim una persona que aclapara totes les capçaleres dels diaris,
1: va,
2: com és el Papa de
1: comencem
2: Roma.
1: Comencem per La Vanguardia, Andreu.
2: La Vanguardia, el Papa encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família. El Lleó 14 demana als barcelonins i catalans convertir-se en constructors d'unitat més enllà de la polarització. Prevost alterna el català i el castellà en els seus missatges a la catedral i a l'estadi olímpic de Montjuïc. I a la imatge es veu ahir, doncs, el Papa durant aquesta missa multitudinària que va dur a terme a l'estadi olímpic Lluís Companys, on van anar-hi més de 40.000 persones, i bé, doncs se'l veu allà just davant de la Moreneta i al darrere, doncs, tots els fidels que el van voler acompanyar ahir en aquest viatge de fe.
1: Seguim per al diari ara, Andreu.
2: El Papa reivindica un país divers acollidor per a tothom. El pontífec reuneix 40.000 fidels a Montjuïc i s'adreça en català i castellà a parts iguals. Lleó 14 alerta sobre la violència contra les dones, els problemes del salut mental i l'individualisme. I a la imatge es veu el Papa ahir al matí que just a la Terra se'n va anar directe a la catedral de Barcelona, on veiem a moltíssima gent que el volia tocar, i bé, semblava una superestrella o del cinema o d'un esport on li van xocant les mans.
1: Amb aquesta imatge i la de l'altra em sembla el concert d'en Bad Bunny.
2: Sí.
1: Idèntic. Va, seguim per la portada.
2: Bad Bunny també... Diuen que es va reunir amb ella a Madrid.
1: Ah, sí?
2: Sí, i aquest rumor.
1: Dos superestrelles al mateix lloc, increïble. Seguim per al periòdico, Andreu.
2: El Papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. El pontífex apela a combatre la violència masclista i tractar el mal invisible de la salut mental i li agraeix a Prevost la sensibilitat cap a Catalunya en una audiència privada. I els joves de la plaça de la catedral per rebre és com veure Jesús a la terra. I a la imatge, doncs, és la mateixa del diari ara, on es veu el...
1: superestrella.
2: A Lleó 14, doncs, sortir de la catedral de Barcelona, i sí, com si fos una gran celebritat, que ho és, perquè al final té aquest impacte. I bé, doncs, la gent que el volia tocar ahir en aquesta intervenció seva a la catedral de Barcelona.
1: Doncs acabem el repàs de portades dels diaris catalans, parla del Punt Avui, que
2: també parla del Papa. És que imaginem-ho, si el Punt Avui també es fa ressò de la visita del Papa, és que ha sigut un fet inèdit i inusual. I la imatge, doncs, es veu el Papa juntament amb el bisbe de Barcelona, que ara l'Omella, crec que es diu, no em surt bé el nom, perdoneu. I bé, el titular són les declaracions que va fer el Papa i just quan va sortir de la catedral de Barcelona. Bon dia i bona hora.
1: Una expressió molt catalana, realment.
2: Sí. I adéu-siau, també.
1: I adéu-siau.
2: Va dir.
1: M'encanta. Obrim la mirada i seguim per les diaris de la resta.
2: Aquí sí que el Papa... Com que estem a nivell espanyol, el Papa aquí ja perd el protagonisme.
1: Ho he pensat, he dit, a veure si mencionaran. A veure.
2: El fiasc de l'Eurocaça s'exposa a la debilitat de la defensa de la Unió Europea. Estupor en diverses capitals davant el fi del projecte per al xoc entre París i Berlín. Espanya té dues opcions, embarcar-se amb Alemanya o comprar un avió francès. Robles s'ha posat per davant l'interès industrial i la seguretat, i això és greu. I a la imatge, doncs, veiem el PSOE extremeny, que on va oferir el seu vot al PP si prescindeix de Vox. Això va passar, doncs, com que s'ha de formar govern, en Maria Guardiola necessita els vots de Vox per poder ser investida com a presidenta d'Extremadura, doncs ahir el PSOE, perdoneu, doncs va oferir el seu vot al Partit Popular.
1: Seguim ara per la portada del Mundo, que...
2: Ara que sí. O sigui, el titular no és del Papa, però la imatge...
1: Ara la comentem, la imatge.
2: La trama Leire va intentar desenes de pilotassos a l'Empar de Montero. Aquest és el titular. I la imatge, aquí sí, el Papa. Lleó 14 insta els catalans a ser constructors d'unitat. Que ja veiem que per què relaciona aquesta...
1: Com agafen les declaracions del Papa,
2: que els interessa. D'unitat, la unitat
1: d'espai.
2: I la imatge, doncs, es veu el Papa, doncs, donant la sensació que estigués com si estigués plorant, acompanyat del president de la Generalitat, Salvador Illa. Plorant d'emoció.
1: Sí, és com la imatge com... No han volgut buscar el moment en què parlaven, que segurament ha sigut el 50% de l'estona, sinó que ha sigut un moment en què... Com si passa...
2: Emotiu.
1: Sí. En fi, seguim per al diari de La Razón.
2: La Razón, Lleó 14, espanyol i català sense complexos. I la imatge, doncs, es veu al papa i de fons, o sigui, en primer pla hi ha la Moreneta, però està desenfocada i qui està enfocat és el papa. Una imatge, jo crec que, la, que pot resumir molt la, el pas del papa per Catalunya. La Moreneta
1: i
2: el pontífex.
1: I seguim i acabem per la portada del diari de l'ABC.
2: El papa demana als catalans que siguin constructors d'unitat. Un altre dia era un altre mitjà que vol destacar doncs, aquest missatge que va donar ahir el Lleó 14 i la imatge doncs, és la mateixa que hem vist a diferents mitjans on es veu el Lleó 14 a la seva arribada a la catedral de Barcelona ahir on doncs, desenes de fidels volien tocar-lo i saludar-lo i bé, aquesta és la imatge de l'ABC.
1: I l'ABC també, pronuncia sí, en català un terç del primer discurs.
2: També ho volen destacar, home, clar. Com a bon diari catalanista que és l'ABC.
1: Exacte. Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins aquí una estona.
2: Fins ara, Ona.
0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 6 minuts de 9:45. I avui, aquesta primera, segona part del Territori 17 ens acompanya Marcòlica, el nom artístic de la cantautora de Sant Martí de Centelles, que està fent-se un lloc dins l'escena emergent de la música d'autor en català. I també amb ella, òbviament, parlarem sobre que recentment s'ha classificat per la final del concurs a l'anada amb la cançó Cançons de Mentida. Una proposta que destaca per la seva sensibilitat de les lletres i també d'una mirada molt personal sobre emocions i experiències quotidianes. Una clara aposta per les cançons d'autor contemporànies. Marcòlica continua doncs, consolidant un projecte musical amb identitat pròpia i molta projecció de futur. Però, òbviament, per parlar-ho tot millor, ja la tenim a punt. Hola, què tal?
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Marcòlica no és el teu nom, és el teu nom artístic, el teu nom és Laura. Com va néixer el nom de Marcòlica? Per què? O sigui, explica'm una miqueta això.
3: Doncs el marcòlic és un tipus de flor, és una tonteria, que hi havia a la casa de pagès dels meus avis, on amb ma germana i la meva cosina de petites sempre anàvem a jugar, i és una flor que té els pistils, aquells típics que tenen com una espècie de... Bueno, que pots pintar la cara, diguéssim. I nosaltres de petites doncs, agafàvem aquells pistils i ens maquillàvem, i llavors el marcòlic va quedar allà, i és com una planta que ens uneix una mica totes, jo la porto tatuada al braç, tal i qual, i a l'hora d'escollir un nom, doncs em va venir això.
1: I explica'm com comences amb aquest projecte, quant temps fa que... No sé si és una cosa que tenies sempre en ment o que va ser com una cosa molt espontània i vas dir, doncs, ara m'hi llanço.
3: No, jo sempre havia escrit cançons, havia estudiat música i era una cosa que, bueno, que a mi m'agradava moltíssim fer, però és veritat que al final pues, sempre ho deixava com una cosa secundària mentre feia tota la resta de vida. I l'any passat, bueno, fa un parell d'anys, vaig dir, jo, m'agradaria produir les cançons que tinc i veure si podria ser una realitat doncs, treure-les i que la gent les escoltés, així. I vaig començar amb Cançons de Mentida. I just a finals de l'any passat vaig veure la convocatòria del concurs de l'Alanada i vaig dir, és perfecte, perquè si de cop seleccionen la cançó, doncs l'any que ve quan ho anuncin, publico la cançó, anirà tota la part i bueno, vaig pensar que seria com una manera de començar aquest camí.
1: És a dir, ho vas lligar tot perfecte, perquè al final doncs, la cosa, aquesta idea que tenia està sortit bastant bé. La veritat.
3: Sí, sí, la veritat és que sí, estic contenta en aquest sentit.
1: I a part d'aquest projecte de Marcòlica, també sempre això que explicaves, has estat relacionada amb el món de la música, perquè tu també has fet i fas, entenc, musicals, no?
3: Sí, jo visc a Sant Martí de Centelles, però faig molta vida cultural a Centelles, que és com el poble que queda més proper i on realment jo he anat a l'escola i així. I Centelles és un poble que té molta vida cultural i sobretot molts, o sigui, molta vida en el teatre. Hi ha moltes companyies i es fan moltes obres, molts musicals. Llavors jo formo part de Quina Hora Jove, el grup de teatre de Centelles, i allà doncs hem anat fent musicals per les festes majors, etc. I també a l'Orquestra Juvenil de Centelles. Llavors vaig combinant una mica amb això.
1: Mm-hmm. Explica'm com va sorgir el tema de cançons de mentida. Quina és la història que s'amaga darrere aquesta cançó?
3: Doncs aquesta cançó en realitat la vaig començar a escriure fa molt, o sigui, potser 5-6 anys, i anava dirigida, o sigui, va dedicada a una amiga meva, molt amiga, que en aquell moment estava passant doncs, per un moment molt complicat a nivell personal i la relació amb ella era complicada. Aleshores la vaig començar a escriure com una cançó més aviat rancorosa i com enfadada amb aquella situació, però és veritat que la vaig deixar com en stand-by. I això ja la farà un parell d'anys, la vaig recuperar i vaig com canviar-li una mica el to. Vaig veure que ara jo aquella cançó ja no la vivia tant com un rancor enfadat, sinó que al contrari, que veient-ho en perspectiva i amb tot el que havia passat fins ara, abraçava una mica aquella situació i el que jo estava fent era sanar i curar una mica i perdonar, no? Llavors li vaig voler donar la volta i es va acabar convertint en una cançó que per mi és això, és com una mica un ritu a la sanació, a la comunitat, a les cures, una mica a la celebració d'ajudar-nos, i va una mica per això.
1: I a part de, ara parlarem també sobre una mica el teu univers musical, però per qui no hagi sentit la cançó o no hagi vist el videoclip, perquè també hi ha un videoclip, a mi em va agradar moltíssim perquè és una imatge que és molt curada, i també doncs crec que, o sigui, sabent el significat de la cançó, crec que el videoclip també ho reflecteix molt bé. Clar, també fer el videoclip és molta feina. Com va anar tot el tema del videoclip?
3: Bueno, que guai, que t'agradés. Doncs jo, a veure, tinc la sort que com que he estudiat comunicació audiovisual i realment el que jo m'he dedicat fins ara, o sigui, és a la producció de cine, tinc com una xarxa d'amistats i de companyes que van poder fer el videoclip juntes. Aleshores partia ja d'una base de poder confiar en gent i muntar-nos una mica entre familiars i amics. Gravar-ho, es va gravar a Sant Martí de Centelles, molt a prop de casa meva, vull dir, va ser tot molt casolà, però vaig comptar amb gent doncs, molt implicada, amigues i tal, que va fer que doncs, pogués quedar... Jo també estic molt contenta del videoclip, crec que va quedar molt xulo, i va ser una mica partint d'això de... O sigui, aprofitar l'experiència que jo tinc en el món del cine i unificar-ho una mica.
1: Ara sí, parlem una miqueta del teu univers musical, després ara parlarem de la Nada. Com el descriuries? Perquè per algú que no t'hagi escoltat mai, com definiries la teva manera de sonar?
3: A veure, clar, és com molt inicial perquè només he tret una cançó, però en general, que va una mica lligat també amb la música que jo escolto i suposo que m'agrada més, el que buscàvem aquesta cançó és, o sigui, evidentment és una cançó bastant pop en català, però per mi era important que hi haguessin elements que s'anessin una mica més de lo més mainstream i elements una mica més electrònics, potser un punt d'alguna cosa indie, tot i que ja et dic que la base és pop. Però m'agrada com les cançons rítmiques i aquest punt electrònic.
1: Per exemple, em podries dir algun referent que tinguis que t'hagi ajudat a inspirar-te, almenys com per sonar una miqueta com aquesta persona?
3: Sí, doncs mira, per aquesta cançó en concret... La Maia, per exemple, va ser com un referent que teníem bastant a l'estudi perquè té com un so, això, mig màgic, mig electrònic, amb algunes cançons que tenen, com sobretot de l'últim disc, un ritme bastant constant i que et porta una mica com a voler ballar. Va ser una de les referents que ens va inspirar bastant.
1: I pel tema de la Nada, tu ens explicaves, no?, que et vas presentar, encara no havia sortit la cançó, realment va acabar com tot molt lligat perquè vas presentar-te al concurs i al final has quedat finalista. Com ha anat el concurs? Explica'ns una miqueta quina és la seva dinàmica, perquè també és un podcast, no?, en aquest sentit. Com ha anat? Ara parlarem també de la final.
3: El concurs que l'organitza la Ràdio Televisió de Cardedeu, que són maquíssimes i s'ho estan currant moltíssim, serà superxula la gala final. Inicialment, de les propostes que s'hi van presentar, en van preseleccionar 40. I llavors aquestes 40 Va ser quan vam anar allà als estudis de Cardedeu i es van gravar aquests podcasts que tu deies ara en parelles, i llavors doncs, bueno, parlàvem una mica doncs, de la cançó, d'on havia sortit, de l'artista en si, tal i qual. I llavors un cop es van haver penjat aquests 40 participants, diguéssim, o sigui 20 podcasts perquè anava en parelles, es va obrir votacions i, si no recordo malament, el 80% era el vot d'un jurat que va buscar amb la televisió de Cardedeu, professional, com vinculat en el món del cinema i de la indústria de... Ai, del cinema, estic fatal. De la música. Com que barrejant els dos mons. I després l'altre 20% era vot del públic. Llavors es van fer aquestes votacions i crec que fa un parell de setmanes... més o menys, que van sortir doncs, les 10 persones finalistes. I ara, d'aquestes 10 persones finalistes, el dia 27 de juny és la gala final, que s'emetrà en directe per la xarxa, i allà sí que el 100% dels vots, o sigui, el té el públic, diguéssim. O sigui, el vot és popular i el públic decidirà qui guanya el concurs.
1: Per tant, aquesta gala entenc que hi haurà públic, pot ser?
3: Sí, hi haurà públic en directe, no tinc molts detalls, la veritat, encara, però sí que sé que hi haurà públic en directe i llavors això doncs, s'emetrà per la tele i entenc que la gent podrà votar doncs, des de casa seu mirant-ho per la tele.
1: Et fa il·lusió? Perquè ara m'està com recordant bastant com els típics concursos musicals, o sigui, si parlem a gran escala parlarem d'Operació Triunfo, però també aquí doncs Eufòria, també estan doncs, aquests concursos doncs, de televisions locals com és l'Alanada. Et fa il·lusió com poder ser partícip d'un concurs així musical? Tu esperaves mai que passaria això?
3: Sí, em fa moltíssima il·lusió i crec que és una molt bona manera com de començar a donar-te a conèixer, a part en un entorn com aquest concurs l'Alanada, que no, crec que no t'estàs exposant tant com podria ser Eufòria o com podria ser Operació Triunfo, que sí que de cop potser és un xoc molt heavy, no? Aquí crec que és tot molt casolà i que ens estan tractant superbé i que podem fer molt la nostra, o sigui, ens estan deixant escollir a nosaltres com volem fer la proposta escènica, o sigui, com decidir molt bé com ens volem presentar, saps? Que potser de vegades hi ha altres llocs que venen molt marcats del programa i crec que en aquest cas pues, la llibertat que ens donen és guai, o sigui que sí, que em fa molta il·lusió.
1: I ara per anar acabant, no sé si ens pots avançar, no sé si tens alguna cançó que s'està coent, si hi ha alguna cosa que sortirà d'aquí poc.
3: Doncs sí, estem fent una cançó amb l'Eudald Planchart, que serà el productor d'aquest nou tema. Cançons de mentida va ser l'Ariana Abecassis, que també és co-compositora. I no sé quan estarà... O sigui, la meva idea era com que sortís a l'estiu, però no serà possible. Llavors jo crec que serà una cançó més com de final d'estiu, inici de curs, saps? Més cap al setembre, octubre i així.
1: Doncs moltes gràcies. Avui al Territori 17 ens ha acompanyat Marc Òlica, finalista del concurs a l'Alanada, que com bé explicàvem es podrà veure en directe per les televisions de la xarxa el 27 de juny en una gala en directe on es podrà doncs, votar. Que vagi superbé, molta sort, molta merda, i ens veiem quan acabi el concurs i a veure què passa.
3: Moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé,
3: bon
1: gràcies.
3: Dia.
1: Adéu.
3: Adéu.
1: Passen 2 minuts de 3:15.

0: I seguim aquest matí de dimecres, on avui parlarem ara amb en Pol Foz i en Gerard Muñoz, dos dels membres de l'organització, sobre el nou trofeu Ripollès 2026 i també membres de l'Escola Futbol de Ripollès, un torneig de futbol 7 que es farà aquest juliol al Camp Municipal d'Esports de Ripoll. Bon dia als dos i també moltes gràcies per acompanyar-nos aquí al Territori 17 amb nosaltres.
1: Bon dia, Ona. Doncs avui ens acompanyen en Pol Foz i en Gerard Muñoz, que són dos dels membres de l'organització, sobre el nou trofeu Ripollès 2026 i alhora també són membres de l'Escola de Futbol del Ripollès. Es tracta d'un torneig de futbol 7 que es farà aquest de juliol al Camp Municipal d'Esports de Ripoll i han vingut doncs aquí a la Veu de Sant Joan per explicar-nos tots els detalls. Bon dia a tots dos i moltes gràcies per ser al Territori 17 amb nosaltres.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Per començar, això us ho he de preguntar obligatòriament, perquè sí que és una cosa que ho hem d'explicar bé. El trofeu es va crear com aquell criu a principis de juny. De fet, almenys això a les xarxes socials, a l'Instagram, hem vist que les publicacions són de principis de juny. I fins ara hi havia el trofeu cabina. Però aquest trofeu és una cosa diferent del trofeu cabina, que ja sabem que es farà a Can de Bànol. Us vull demanar una mica la vostra versió dels fets, que expliqueu una mica la cronologia de per què doncs, s'ha creat aquest torneig, perquè vaig veure que vau fer un comunicat a l'Instagram que ho explicàveu.
2: Bé, doncs, aquest torneig arranca perquè aquest any hi ha un canvi d'organitzadors en el trofeu principal i arrel d'aquest canvi s'intenta negociar com a sponsor amb el Bar Cabina, el qual havia estat sponsor tots aquests anys, i aquest el bar decideix no sponsoritzar el torneig. Un torneig, cal recordar, que des de 2017 és de l'Escola de Futbol del Ripollès i s'organitza a Ripoll. Arrel d'això, i que no sponsoritzen, ells creen el seu propi torneig i el porten al municipi de Can de Bànol. Però bàsicament el trofeu Ripollès és el trofeu que hi ha hagut tots els anys a Ripoll, l'únic que canvia de nom, òbviament perquè no tenim el sponsor del naming, i també canvia d'organitzadors, no? Entre els organitzadors estem aquest any en Pol, el meu company, l'Adrià, i jo mateix. Som una organització nova, on hem entrat amb idees noves i volem millorar el torneig que s'estava fent en antigues edicions.
1: Ara m'ho deieu, l'Escola de Futbol del Ripollès ja el porta organitzant, em sembla que comentaves, Gerard, des del 2017. Vull dir, ja fa temps una mica que fèieu, teníeu aquesta col·laboració amb el Cabina, vull dir que no és aquest any que l'escola hagi entrat, sinó que ja vosaltres ja feia temps.
2: Correcte, al final, bé, en quant a les instàncies de reservar camp, com es pot observar, si anem a la documentació, des del 2017, l'Escola de Futbol del Ripollès té el torneig, és la que s'encarrega, no?, doncs d'adquirir el camp. I per tant és això, aquest any l'únic diferent que hi ha hagut és que com cada any expectàvem el Cabina per aquest sponsor del nom, i aquest any no hi ha hagut un pacte, tot i que l'Escola de Futbol del Ripollès l'ha intentat mantenir perquè sap de la importància del nom que ha tingut i de la seva tradició durant aquests 50 anys que es porta fent el torneig, però no ha pogut ser així. Per tant, s'ha hagut de fer com aquest renaming, no?, aquest nom, i sí que doncs l'altra organització ha creat aquest torneig a Can de Bànol.
1: Vull acabar també amb aquest tema, però sí que us ho preguntaré. Sereu competència directa, evidentment, perquè sou dos torneus de futbol 7. Els dos es fan el mes de juliol. Expliqueu una mica quan començarà el torneig, quan acabarà, i si hi ha marge de maniobra una mica per intentar que equips que juguin en un torneig puguin jugar a l'altre, o això serà incompatible?
3: Sí, des de l'Escola de Futbol de Ripollès sempre hem dit i sempre treballarem per poder compaginar els màxims tornejos possibles de la comarca. És cert que ha coincidit molt i que es veia venir que també els dos trofeus de Ripoll i de Can de Bànol coincidirien més o menys per les mateixes dates. És cert que també des de l'escola intentem compaginar aquests dos trofeus i que per tema d'horari sí que és molt semblant, però des de la nostra organització, des del trofeu Ripollès, Volem que tots els dos, bueno, que tots els equips que vulguin puguin jugar els màxims tornejos possibles. És cert que hi ha, bueno, que hi ha molts equips que sí que ens han preguntat sobre aquest tema. Nosaltres començarem el trofeu la segona setmana de juliol i l'acabarem a l'última, amb una gran final l'últim divendres de juliol. I res, és una mica això, els horaris seran de 8, 9 i 10 de la nit, els partits començaran a aquesta hora, i bueno, és una mica mantenir tot el que ja s'ha fet durant aquests anys, no? Intentar que els màxims equips possibles s'apuntin als màxims tornejos possibles, i la idea és mantenir una mica, doncs, una mica el que dèiem.
1: Ara ho deies, Pol? No sé si volies dir alguna cosa més, Gerard.
2: Bueno, sí. Això, nosaltres volem dir-li als oients, no?, i a la gent que estigui interessada en apuntar-se, que és això, com ha dit el meu company, no és incompatible apuntar-se als dos trofeus, i que bàsicament nosaltres sí que des de la nostra part intentarem fer que els equips puguin quadrar horaris, no?
1: És important això, i feu bé de dir-ho. Ara em deies, 8, 9, 10, per tant entenc que hi haurà uns 3 partits cada jornada, o no sé si dividiu el camp també perquè n'hi puguin jugar més d'un, que podria ser, ara m'ho explicareu. Sí,
3: sí, tenim dos camps, el camp municipal d'esports de Ripoll té dos camps i jugarem amb els dos camps més o menys amb els mateixos horaris. Sí que és cert que fins que no tinguem el calendari tancat, no tinguem totes les inscripcions tancades, no podrem fer el sorteig típic d'inici de torneig on se sortejarà, doncs, la fase de grups i també, doncs, aquests horaris.
1: Es jugarà de dilluns a divendres?
3: És un tema que quan tinguem els inscrits finals, doncs, sabrem una mica el nombre d'equips, i després repartirem els dies segons convingui.
1: Ara em dèieu això, format de la competició, clar, depèn també una mica dels equips, però entenc que vosaltres plantejàveu potser una lligueta, quarts de final, com ho voleu fer això? Com us agradaria fer-ho?
3: Bueno, aquest any, com que el trofeu Ripollès, segons el nostre entendre, és una continuïtat del trofeu Cabina, nosaltres volem mantenir una mica la mateixa estructura. Sí que és veritat que dependrà molt dels equips que tinguem. Si tenim un màxim de 10 equips, que és una mica l'objectiu que ens hem marcat i és una mica el que teníem pensat, sí, és veritat que potser en 10 equips doncs, podrem jugar tots contra tots, fins i tot, saps? O sigui, tindran una gran quantitat de partits, però també és veritat que també hi ha l'altra opció, que de fer dues fases de grups i de fer 5 equips i 5 equips. Sí que és cert que estem parlant només de la part de sènior, que diem. Però és veritat que també tenim 3 categories més, que són iguals o més importants que el sènior, i que li volem donar la mateixa importància.
1: Això precisament us anava a dir, us anava a preguntar per les categories. Expliquem una mica les categories que hi haurà, i també el tema dels equips inscrits, que avui ja he vist que a les vostres xarxes socials heu comentat que ja teniu alguns equips inscrits. No sé si em podeu explicar una mica com va el tema, si ja en teniu alguns, en quines categories.
3: Sí, bueno, nosaltres aquest any, aquesta continuïtat del trofeu que vien a Ripoll, una mica el que volem continuar és que hi hagin els equips sèniors, els equips veterans, els equips júniors, i com a màxima novetat, si volem dir-ho així, els equips femenins, no? Que és una categoria que no s'havia fet i que aquest any doncs volem potenciar, i la veritat és que està donant una molt bona rebuda, i la intenció és fer-ho créixer.
1: Quant costen les inscripcions? I em sembla que també doneu premis en metàl·lic, que això és un dels grans atractius també del torneig, vull dir que això és pugen els premis.
3: Sí, és cert que de premi metàl·lic tenim l'apartat de sènior només, perquè aquest any ho hem decidit així. És un premi de 1.500 euros, que és una quantitat molt alta de diners. Sí que és veritat que si vols posar a comparar uns i altres, sí que hi ha una diferència de 500 euros entre un trofeu i l'altre. La idea, les inscripcions també són una mica més baixes de preu. Les inscripcions al sènior són 270 euros i després tenen fins a 3 premis, no? Primer premi, segon premi, que és la inscripció de l'any que ve, i després el tercer premi, que és el lot de productes en categoria sènior. Després de veterans, d'inscripcions són 250 euros, i el primer premi, que és un sopar de campions, que és un sopar on el premi es donarà en un restaurant del poble, i el segon premi és un lot de productes.
1: I també hem vist el júnior, entrades per partits de futbol, no sé de quin De quina categoria, o si és per al Ripoll, o...
2: No, en principi...
1: És primera divisió.
2: O... Sí, és per primera divisió, i després també acabar amb el femení, doncs, on el premi principal és un sopar. El que, com a nova organització, i ja hem parlat amb gent que participava els altres anys, ens han comentat, no, sobretot, que les diferents categories que no són el sènior, per tant, a veterans, a júniors, a femení, el premi ho poder... s'ajustejava i se quedava una mica justet. Per tant, nosaltres hem escoltat aquesta gent i hem intentat potenciar aquests premis.
1: Hi haurà premis individuals pels jugadors, també, que això, explicau-me, què donareu?
2: Bé, els altres anys s'ha fet que només hi havia premis individuals en la categoria de sènior. Com acabo de dir, també vam parlar amb diferents gent i... els interessava tant a júnior com a femení i a veterans tenir també MVP del torneig, no? Millor jugador, després el porter menys golejat i el màxim golejador. Així creiem també, per exemple, que a nivell júnior i a nivell femení, com també a nivell de veterans, doncs s'incentiva, no? Doncs els jugadors, doncs, a poder aconseguir aquests premis individuals i així millorar i pujar el nivell de la competició.
1: Oferireu alguns serveis que he vist que m'han semblat interessants? Expliqueu-nos una mica, perquè hi ha el tema aquest de gravació de partits, no? Resultats, com ho fareu tot plegat?
3: Sí, una mica com a així d'informació addicional, que també és una part molt important d'aquest trofeu, és que hi haurà totes les gravacions dels partits via una aplicació i una càmera que fem servir també amb l'Escola de Futbol de Ripollès i que l'aplicarem en tots els partits. Després també tindrem resultats en directe i estadística amb una altra aplicació, i després, per últim, hi haurà fotògraf a la fase final del torneig.
1: Que això és molt interessant. Ara us volia comentar, una mica, l'organització. Expliqueu-me, vosaltres sou... quanta gent hi en formeu part? I entenc que també teniu el suport de l'Ajuntament, que això ja es veu aquí, no?, que un dels col·laboradors és l'Ajuntament de Ripoll, no? De fet, gairebé al mateix nivell que l'organitzador, vull dir que això sí que s'ha de destacar, no? Expliqueu-me, sou molta gent?
2: Bé, organitzant som nosaltres tres, el Pol, l'Adrià i jo. Després també, òbviament, ens ajuda el club, l'Escola de Futbol de Ripollès, i l'Ajuntament. Per tant, som aquests, bàsicament. Sí que també tenim tot el tema de patrocinadors, que des d'aquí volem donar gràcies, perquè tot i haver-hi hagut aquests dos tornejos i el trofeu Ripollès semblar que sigui el nou, tot i que és el que es manté, han confiat en nosaltres i confien en el que podem fer. També, si em permets, volia destacar que abans, coses noves que hem incorporat també és que el públic assistent pugui obtenir premis per assistir als partits. Per tant, no només vaig a veure el torneig, sinó que amb diversos concursos això inclús puguin guanyar diferents lots. Vull dir, això és una novetat que hem incorporat i em sembla molt interessant. També el públic el que podrà és votar aquests MVPs del torneig a través dels vídeos, dels highlights, de les millors parades, dels gols que farem amb la càmera veo i que pujarem a l'Instagram. Per tant, l'Instagram, hi haurà molta informació, estarem constantment actualitzant-lo i ens agradaria, doncs, que la gent ens seguís.
1: El sorteig, això que em deies del públic, que m'ha semblat interessant, que com ho fareu? La gent, quins premis es poden dur? Com ho haurà de fer? Has dit ja el tema de votar, però hi ha alguna altra cosa? No.
3: Sí, bàsicament nosaltres el que volem fer és que el públic formi part del trofeu Ripollès, i això ho podrem fer, tots aquests premis, gràcies als nostres patrocinadors, que són els que ens donen aquestes paneres, no? I gràcies a ells, doncs, podran formar part. I una mica, doncs, nosaltres, això sí que ens agradaria, doncs, mantenir una mica a l'espera i donar-li una mica més d'emoció fins que no ho tinguem
1: tancat.
3: Tot ben tancat. I després jo crec que el xulo d'això serà que la gent vingui i a veure què es troba el mateix dia del trofeu. Per tant, res, és això, donar que la gent vingui al trofeu Ripollès a veure el trofeu com cada any, el trofeu de cada any, i una mica, doncs, que formin part d'aquest trofeu.
1: amb aquesta crida, eh? Que... I això, si els equips volen apuntar, com ho han de fer-ho? Sí. Per acabar, explicar una mica això, que jo crec que és interessant.
3: Sí, nosaltres, bueno, com a novetat, és cert que d'inscripcions estan obertes des de la setmana passada i que per facilitar, no, molt més aquest procés d'inscripció, ho poden fer a través de tres maneres. La primera és inscripció per correu electrònic, que és descarregar els documents que hi ha a través de les xarxes socials del Trofeu Ripollès. I si no, també hi ha dues opcions més: inscripció amb documentació pròpia, que això tu descarregues i després ho portes al local Catalluna, que és un dels nostres patrocinadors i que allà la gent s'hi pot anar a apuntar. I si no, doncs inscripció presencial, que allà mateix al local doncs ja tenim els fulls típics, que allà també s'hi podran apuntar tots junts.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres al Territori 17. Ah, em sembla que en Gerard vols dir alguna cosa, Gerard, per acabar?
2: Sí, bé, per tancar i com a missatge final, li volem dir als oients, a la gent que juga a futbol, doncs que incentivem aquesta gent a apuntar-se al trofeu, un trofeu que té com a únic objectiu poder seguir endavant amb l'Escola de Futbol de Ripollès com a club, no? Un club que any rere any forma centenars de jugadors i que us necessitem perquè això sigui possible.
1: Doncs amb aquest missatge d'en Gerard Muñoz queda dit. Moltes gràcies tant a tu, Gerard, com a en Pol Foz, membres de l'organització del nou trofeu Ripollès 2026, que no és nou en definitiva, perquè és el que s'anava fent, com ens han comentat, i a més, doncs, membres de l'Escola de Futbol del Ripollès. Gràcies per haver estat aquest matí amb nosaltres al Territori 17.
3: A tu, moltes gràcies.
4: Territori 17. El nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.
5: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial,

és benvolgut dels Manel, i és que avui és l'aniversari d'un dels integrants del grup, en Roger Padillo, el guitarrista de la banda i que, a més, és l'il·lustrador de les portades dels discos del grup en català. El significat de la lletra ha estat un dels debats més grans entre els fans del grup, ja que Guillem Gisbert, el cantant, mai ha volgut revelar la intenció exacta amb la que la va escriure. Hi ha dues teories principals molt contraposades: la teoria de l'exnòvio de la seva parella actual i també la teoria menys recent del pare absent.

0: A Tren d'Alba, cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. A partir d'aquest dimecres, dia 11, i fins al 23 de juny a 5:45 del matí, el servei de tren quedarà interromput entre Vic i Torelló a causa dels treballs de millora entre Manlleu i Torelló. Es mantindrà el servei ferroviari entre la Garriga i Vic i entre Torelló i Ribes de Freser. La línia R3 circula amb una oferta de circulacions entre la Garriga i Ribes de Freser del 50% respecte a la que hi havia abans del 20 de gener. Amb la implementació de l'oferta ferroviària, encara que reduïda, es dona una nova possibilitat de desplaçament mentre es continua treballant per recuperar l'oferta. El servei en tren conviurà amb el servei alternatiu per carretera que hi havia entre aquestes estacions. Degut a les limitacions de velocitat que encara hi ha a la línia pels treballs de millora de la infraestructura i degut a l'augment de les hores de manteniment per part de DIF, la circulació ferroviària en aquest tram tindrà un increment dels temps de trajecte respecte a l'horari habitual. Es segueix treballant per eliminar les limitacions temporals de velocitat i així recuperar els temps de trajecte, l'oferta i els horaris. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, què ha passat?
3: Què ha passat?
2: Hi ha dies, que no goca.
3: Bé.
2: És bastant una secció bastant així intermitent,
3: És com el Guadiana. És com el Guadiana. Hi ha dies que apareix i hi ha dies que no.
2: Què ha passat?
3: Doncs que des del compte de Rodalies, o sigui, l'Isaac ha comentat això, que durant aquests, des de demà, fins al dia 22 de juny, ha estat tallada aquesta, el servei entre Manlleu i Torelló, i avui al matí, o sigui, han informat d'això, com un recordatori, però clar, què passa? Que encara vas al tuit que tenen fixat, posa servei ferroviari de la Garriga fins a Ribes de Freser. Suposo que demà ho canviaran, però veient com són aquests de Rodalies, no em sorprendria a mi que encara mantinguessin aquest tuit i que demà els usuaris es trobessin que el tren va des de la Garriga fins a Vic.
2: Ho veurem demà.
3: I venim d'un dia que ahir es va caure el sistema.
2: Dues vegades va caure el sistema general de DIF. Un dia que també, clar, amb
3: Papa,
2: la visita
3: la
2: del Papa, molts estudiants de la selectivitat, ells mateixos ho mencionaven, ho van passar malament, perquè, clar, és un examen que et prepares durant 2 anys de batxillerat i justament el dia que et presentes problemes de transports i tot és una mala passada. Però bé, els hi desitgem bona sort en aquest segon dia de selectivitat.
3: I que els hi vagi bé amb el transport.
2: Exacte, que els hi vagi bé. Doncs res, aquesta és la situació ara mateix a la R3. Moltes gràcies, Andreu, i fins després.
3: Fins després, Ona.
2: De seguida ens endinsarem amb la secció de Solidaris de Ràdio Vic, on avui Laura Serrat parlarà amb la gerent d'ADFO, la Maria Balasc. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I els geganters de Moià comencen una campanya per recaptar fons amb l'objectiu d'aconseguir el finançament per acabar la restauració dels gegants prehistòrics de la vila, Laia de Déu, una codinenca.
4: El Toll i la Teixonera ja tenen gairebé 20 anys de vida i els toca passar pel taller per fer-los una rehabilitació. Des de l'Ajuntament aquest any s'ha impulsat la restauració de l'estructura, la cara i les mans, una intervenció que ha costat 10.000 euros. Leandro Basart és el president de la Colla Gegantera de Moià.
5: Bé, a principis d'any ja es va fer la restauració de les figures, el que són cossos, caps, mans i tot, i també de les perruques. Tot això sí que va ser finançat per l'Ajuntament de Moià, perquè cal dir que tothom ho ha de saber, que els gegants són propietat de l'Ajuntament, del poble, i ara és el moment de fer l'últim pas, que és confeccionar els nous vestits dels gegants, que això sí que ho hem d'assumir des de la colla gegantera.
4: Ara la colla necessita 5.000 euros per completar aquesta restauració amb la confecció de nous vestits pels dos gegants prehistòrics. Per això aquest cap de setmana han començat una campanya amb diferents activitats per recaptar fons.
5: Albert Camí és una de les accions que s'han de fer, perquè no ho demanem tot en Albert Camí, perquè al final Albert Camí és aconseguir uns certs diners que si no hi arribes no te'ls donen, i llavors les altres accions seran fer sortejos o simplement vendre cosetes de la nostra botiga o dels recursos propis que ja tenim.
4: Per impulsar la campanya, la colla ha fet un vídeo promocional que podeu trobar a les seves xarxes socials.
2: I com us explicàvem feia una hora, la Capella de Sant Corneli ha acollit la inauguració de l'exposició Viscosa i Flotant de l'artista visual Núria Nia, una mostra inclosa dins del cicle Sant Cornelietz 2, Enric Rubio.
6: Així és, així és. Disculpeu. Així és, Ona, i és que a través de les seves obres la creadora proposa reflexionar sobre la manera com habitem el món i com ens relacionem amb allò que ens envolta, tot convidant el públic a observar la realitat des d'una perspectiva més conscient i oberta al canvi. Escoltem l'artista visual, la Núria Nia.
7: Ja ve d'anys enrere, 2020, 2019, que vaig començar a treballar molt en el que són les tecnologies digitals i allò telemàtic, i amb això ara no hi ha gaire reflex, però està tot inspirat en això, no? En partir d'una cosa molt digital en el món que estem ara, i també veient com aquest món que està com col·lapsant actualment, i inspirar-me a una altra via, no? Una escletxa que ens pugui obrir, doncs, tornar a les mans, tornar a una cosa més tàctil.
6: Amb aquesta proposta, la Núria Nia convida els visitants a aturar-se, observar i establir noves connexions amb la matèria i els processos de transformació que ens envolten. De fet, l'exposició es podrà visitar a la Capella de Sant Corneli fins al diumenge 9 d'agost, dins d'un cicle que continua apostant per acostar l'art contemporani a la ciutadania.
2: I la visita al Papa mobilitza aquests dies milers de persones, també algunes d'Osona i el Lluçanès. I ahir al migdia van sortir dos autobusos de Vic i un de Manlleu amb més de 150 persones per veure el Sant Pare a l'Estadi Olímpic Andreu.
3: L'emoció i l'il·lusió eren fàcilment perceptibles ahir al migdia a l'estació d'autobusos de Vic. Una jornada de joia per al centenar de persones que van enfilar camí cap a Barcelona per assistir a l'acte del Papa d'ahir al vespre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les 300 entrades del Bisbat de Vic van quedar curtes i s'hi va sumar a les que van poder aconseguir també per altres vies. La Raquel Parisi del Bisbat de Vic ho explica.
8: Tenim molta gent que malauradament s'ha quedat en llista d'espera. Hem tingut, ja dic, 300 entrades i en web potser 400 per avui, però si no haguéssim tingut 400 més també les haguéssim col·locat. Encara aquest dematí hem hagut de dir que no a gent.
3: Les persones que sí que es van poder desplaçar a veure Lleó 14 sabien que era un dia molt especial.
9: És el cap de l'Església Catòlica, és el que mou la meva vida. Llavors, si tu ve el teu jefe i et mana no sé què, tu vas que te piles. T'ho faràs per un sou i ho faig per la meva vida eterna.
10: La visita per mi és com un poliedre, es pot mirar de moltes cares. Jo me'l miro per la cara bona, la que em sembla bona a mi, i per tant estic molt content d'anar-hi i m'agrada escoltar què diu.

0: Allà es dirigirà a l'abadia de Montserrat amb motiu dels actes del mil·lenari del monestir i tancarà la seva jornada a la Sagrada Família.
1: I la Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadeses recupera la Puig Estela amb una cursa vertical amb dos recorreguts, Isaac.
2: La Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadeses ha recuperat la mítica pujada al Puig Estela, que no es disputava des de l'any 2018. Rebatejada com la Puig Estela, la prova se celebrarà aquest dissabte i formarà part del calendari de la 16a Copa Catalana de Curses Verticals de la FEC. La sortida, que serà conjunta a 8:45 del matí, s'ubicarà a la plaça Dolça d'Ugassa, al costat del pavelló. Els corredors ascendiran per la Canal del Marrà per coronar un dels cims més emblemàtics de Serra Cavallera. La cursa, que és un quilòmetre vertical, tindrà dos recorreguts. El més clàssic serà pels corredors de la categoria absoluta i júnior, amb una distància de 4 quilòmetres i 1.050 metres de desnivell positiu. El traçat pels atletes infantils, cadets i juvenils serà de 2,3 quilòmetres i 630 metres de desnivell positiu. L'organització espera que vinguin entre 80 i 100 corredors. Sentim a David Rovira, de l'organització, parlant del perfil dels atletes.
3: La gran majoria que fan curses verticals és gent que ve de l'esquí de muntanya i que, bueno, està bastant acostumat a fer aquests tipus de desnivells, i gent que està bastant habituat també a utilitzar els pals. Quilòmetres verticals, abans, doncs, solia ser una cursa que acollia molta gent, i ara, doncs, cadascú ha trobat una mica les seves curses, està com especificant una mica més, i en els quilòmetres verticals sol venir gent que durant l'hivern sol fer temporada d'esquí, i com que a l'estiu, doncs, fer curses molt llargues a nivell muscular tampoc estan molt, molt adaptats, doncs les curses verticals és una cursa, doncs, que els encaixa bastant per distància, per temps, també un tema muscular, només la pujada.
2: En un principi, la idea era fer-la el dia abans de la 27a edició de la cursa del Taga de Sant Joan, que s'ha de disputar el pròxim dissabte 19 de setembre, però ho van descartar perquè era una feinada organitzativament.
1: Doncs ara és el moment de l'Espai dels Solidaris, una secció que fa Ràdio Vic, on avui la Laura Serrat parlarà amb la gerent d'Adfo, Maria Balasc. Sentim-nos.
4: Entrevistem de nou a ADFO, l'Associació de Persones amb Discapacitat Física d'Osona, que treballa des de fa 50 anys amb les persones amb discapacitat física o sensorial. L'entitat ofereix serveis de suport i acompanyament en àrees com l'autonomia, la qualitat de vida o la inclusió social. El seu objectiu, diuen, és impulsar una societat més justa, accessible i humana, on tothom se senti escoltat, valorat i lliure. Parlem de les seves accions per aconseguir-ho amb la Maria Balasc, gerent de l'ADFO, com sempre, des de Ràdio Vic i a través de l'antena del Territori 17. Primer de tot, fem una mica de repàs. Quin és breument l'objectiu d'aquesta entitat?
5: Nosaltres el que fem és ajudar les persones a estar al costat de les persones amb discapacitat física de la comarca d'Osona, en què puguin, doncs, desenvolupar la seva vida d'una manera al màxim d'autònom possible.
4: En aquest sentit, què és allò que els motiva a dia d'avui per continuar amb aquesta causa?
5: Bueno, la necessitat, no? Nosaltres sempre diem que ens agradaria desaparèixer, no existir, que voldria dir que la societat ja s'ha normalitzat i que una persona amb discapacitat física, doncs, pot fer una vida totalment normalitzada, no? De moment no és així i, per tant, continuem picant pedra.
4: Parlem-ne en més detall. Quins són els projectes que hi ha en marxa actualment, no? Les últimes novetats?
5: Doncs, aviam, l'entitat es divideix en dos grans blocs. Un bloc seria tota la part que nosaltres en diem vida independent, on el que es treballa, doncs, és des de l'autonomia, la part lúdica, la part de salut de rehabilitació, habitatge, etcètera, etcètera, no? Llavors hi ha una altra part, que és la part del servei d'inserció laboral, que el que fa és preparar les persones per tornar-les a reincorporar en el món laboral, ja sigui a través de formació, ja sigui orientant una mica la persona i també fent prospecció a les empreses perquè les empreses acabin contractant a persones amb discapacitat. I llavors, paral·lelament, també tenim un centre especial de treball on hi tenim totes les persones amb discapacitat física que no han pogut entrar directament a l'empresa ordinària.
4: En aquest sentit, al llarg de la seva trajectòria, recorda alguna anècdota especialment emotiva que hagin viscut?
5: Ostres, d'emotives n'hem viscut... Bueno, clar, l'entitat té molts anys, perquè gairebé té 50 anys, per tant, de situacions emotives en vius, tant de positives com de negatives, però sí que és molt gratificant quan tu veus una persona que ha vingut a l'entitat tal com va arribar, amb les condicions que estava i que doncs, acaba fent una vida totalment normalitzada, amb una feina, creant una família,

0: vivint amb la seva família, i això doncs, és un procés molt llarg, que a vegades doncs, costa una mica, però quan s'aconsegueix, i ara amb els anys que fa que hi som ja tens doncs, resultats evidents, dius, val, t'omple el cor.
1: En relació amb això, considera que hi ha prou consciència social sobre aquesta causa a la comarca?
0: Cada vegada n'hi ha més, per sort, cada vegada n'hi ha més, però és una feina de formigueta la nostra i és això, anar picant pedra i mica en mica, si tu mires enrere, doncs s'ha fet una molt bona feina, tant a nivell d'accessibilitat com a nivell això, de que les empreses doncs, tinguin persones amb discapacitat, però hi ha molta feina per fer encara, moltíssima. Per tant, bueno, continuarem el nostre objectiu.
1: Si posem el projecte a la balança, què és allò més difícil i allò més gratificant?
0: El més difícil és la sostenibilitat. Nosaltres som una entitat sense afany de lucre, som d'utilitat pública, llavors vivim de subvencions, vivim de socis, vivim de donacions d'empreses, llavors això costa. Costa perquè, bueno, no tens un finançament molt, molt, molt estable. Llavors, remar així costa una mica. I el que és més gratificant són les persones. Són les persones que coneixes, les persones que passen per l'entitat, tant els usuaris com els tècnics. És una entitat que no és molt, molt gran, per tant, és una entitat molt, molt familiar i molt propera. I això és d'agrair.
1: De fet, la següent pregunta anava encaminada precisament al finançament. En aquest sentit, com aconsegueixen aquest suport econòmic o com hi poden ajudar els oients?
0: Doncs mira, el suport econòmic és això que t'explicava, a través de subvencions, que nosaltres ens presentem a totes les subvencions que surten, totes les convocatòries, però llavors també hi ha una altra part que és la part de soci. Tu et pots fer soci de l'entitat, són només 50 euros l'any, que això és molt poquet. Aquests 50 euros ens ajuden doncs, moltíssim a poder fer moltes activitats, a tenir gent contractada. I hi ha empreses doncs, que també fan col·laboracions anuals, puntuals, i és una manera de poder donar. També és una altra manera, és donant feines en el centre especial de treball que nosaltres tenim. Això també ens ajuda a autofinançar-nos.
1: De cara al futur, quins són els projectes que tenen previstos de posar en marxa?
0: Projectes de posar en marxa seria una mica estabilitzar els que tenim i llavors un dels projectes que tenim en ment, no sabem quan serà poder fer un centre de dia així una mica més, bueno, un centre de dia una mica gran on hi pugui venir perfils de persones diferents.
1: Ja per acabar, quin seria el futur ideal que s'imagina per la seva entitat?
0: Nosaltres sempre diem que nosaltres hauríem de desaparèixer. No hauríem d'existir, perquè voldria dir que hem aconseguit l'objectiu, que les empreses doncs, contracten a persones, que tot el tema d'accessibilitat ja també està tot normalitzat, que la societat està normalitzada i per tant, seria el que a nosaltres ens agradaria.
1: Maria, esperem que tot vagi molt bé. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres per donar-nos a veu.
2: Moltes gràcies, Laura. Una setmana més amb aquest espai dels solidaris, on avui, com escoltàvem, parlàvem amb la gerent d'ADFO, amb la Maria Balasch. Nosaltres, després de publicitat, sabeu que tindrem aquí, com sempre, a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, en concret què s'hi cou a Twitter, i després parlarem sobre salut amb l'Enric Rubio, on avui parlarem sobre la insulina. I acabarem el programa parlant amb la Laia de Déu des d'una...
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: Jo estic de bon humor, m'encanta.
1: Demà, què tal?
0: Molt bé, uah, que guai, m'encanta les cançons d'Estrella d'Am.
1: Però saps per què?
0: Demà surt la cançó.
1: A part d'això, què
0: sí,
1: més?
0: Què? Demà...
1: Què estàvem escoltant?
0: Demà...
1: No, no, què estàvem escoltant? Què diu la lletra?
0: Pa, pa, pa, ra, ra, ra, ra. Què estem escoltant?
1: Pa, ara pa, per... pa, pa, de Roma. Pa, pa, pa, pa. Ha vingut molt a cuento, molt.
0: Sí, no.
1: Molt, molt.
0: M'encanta, m'encanta.
1: Va.
0: Bueno, Guillem, què tal?
1: Doncs bé, molt content. Bé, no? Content de tot el que s'està generant per xarxes, perquè és perfecte per fer les seccions. No,
0: i tant.
1: No has de pensar.
0: Ganes d'escoltar-te, Guillem.
1: Va, per exemple, aquest usuari ens diu: se m'està fent llarga la visita del Papa fins i tot a mi.
0: Sí,
1: sí, sisplau.
0: Ho entenem.
1: Moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per pensar en Catalunya i xaporrejar el català, però...
0: Ja però bon dia i bona hora.
1: Però bon dia i bona hora.
2: Va, alguns... I adéu-siau.
1: Correcte.
2: Adéu-siau.
1: Alguns periodistes ja van fer nit ahir a dalt a Montserrat i ens comentaven això, ens deien: tot a punt, a poques hores per l'arribada del Papa. Diu: ara silenci, demà 8.000 persones acreditades. No es pot accedir per carretera excepte vehicles autoritzats. Cal pujar amb cremallera o amb aeri.
2: I això és amb qui no pujava, no?
1: Hòstia, mandra.
2: Jo sabem qui no pujava a Montserrat.
1: En què?
2: Amb Jonathan Andic.
1: Ja l'ha deixat anar, eh? Ja l'ha deixat
2: anar. No hi ha cap tuit al respecte d'això?
1: Sí, però no els he...
2: No?
1: No els he seleccionat, Andreu. He agafat aquest de la Montserrat, que ens diu: digueu-me poma o figa, tant és. He plorat amb en Sergio Dalma, l'Escolania de Montserrat i la Moreneta.
2: I el Virolai, eh?
1: I el Virolai, i tot plegat, home.
0: Jo us he de confessar una cosa.
1: A veure.
0: Per xarxes, o sigui, per les meves xarxes, he vist a persones... que no pensava que haguessin anat a veure el Papa i han anat. I no sé.
1: Bueno, tothom et defensarà que era un moment històric i un esdeveniment que no es tornarà a repetir,
0: sí,
1: que no es tornarà a viure...
0: No, no sé, m'ha sorprès, realment. Però bé.
1: Ben fet.
2: Han anat, ja està, no?
0: I han anat, exacte, sí.
1: Mira, una proposta, que no sé si arribarà a bon port. Ens escriuen: estaria bastant bé que els nens de l'Escolania de Montserrat cantessin un dia de partit per rebre el Papa.
0: Veus sentir el que li van fer a Madrid? O potser és inventat, una cosa del Real Madrid.
2: És que és del Madrid, ell.
0: Sí, li van fer com una...
2: Per això
0: ja
2: van
0: us ho buscaré després.
1: Perfecte. Va, bona observació també d'en Joni, que ens diu que un papa que es diu León sigui a Barcelona i no visiti la SEAT em sembla horrible.
2: O Castell.
1: Aquests són els tuits que necessitem.
0: M'encanten.
1: Sisplau, piuleu més com aquestes coses.
2: Sí,
1: Va, la Mireia ens fa un recordatori. Ens diu: per cert, el vostre papa no ha parlat català. Ha llegit una transcripció fonètica perquè ho sembli. Deixeu de recollir engrunes.
0: Literalment, segurament, per això exemple, una paraula l'ha escrit literalment com sonava.
1: Correcte.
2: Com fa el rei.
1: Evidentment, sí. Evidentment. Va, quin luxe també el d'aquest usuari de Twitter que ens diu: beneïda i afortunada que la meva feina és 100% a casa i puc veure els 104 partits d'aquest Mundial.
0: Uah, molt bé.
2: Sí, però és que hi ha alguns que són de matinada.
1: Sí, però...
2: Jo hi ha algun dia que els enxamparé abans d'entrar a treballar, podré veure la segona part.
1: Doncs imagina't, directe.
0: És fort, no, això?
2: Hi ha un partit que comença a les 6.
1: Imagina't. Va, som-hi. Què creieu que va passar en aquesta habitació? Dubte. Ahir la meva filla estava jugant amb una amiga a la seva habitació, amb la porta tancada. De camí al lavabo, escolto: si surt bé, aplaudim. Si surt malament, ambulància. Teories?
2: Va, això és porta gran o infermeria, no?, pel que veiem.
0: Vull pensar en...
2: algun salt o alguna així, no sé, una mica de parkour.
0: Sí, un salt o...
2: Un parkour.
0: O un petit piercing.
1: Ara, jo és que anava més per aquesta banda.
0: Un petit piercing, sí, no perquè ho hagi fet,
1: Alguna foradació o alguna...
2: Sí. El gel, no?, i l'agulla.
1: Per exemple.
0: I la llimona.
1: Per exemple. Va, una bona pregunta per avui. Ens diuen: no tenim tuits graciosos de l'Atlético dient que fitxaran a Mbappé?
2: Ai, que bo va ser.
1: Vaja.
2: És que
1: ho estan posant molt fàcil,
2: com
1: també,
2: Andreu. Com ha començat aquest mandat de Jesús Florentineta?
1: És que ho estan posant molt fàcil, eh? Ja només la resposta ahir de l'Atlético és de les que fa gràcia. De fet, arran del comunicat del Madrid, presentant l'oferta, la Gemma ens diu: estem en un capítol de The Office sense final.
2: Sí.
1: Literal.
0: Com es presenta?
2: I qui és Michael Scott?
1: apostes?
2: Mira, jo, Julián Álvarez és... Brian, com es deia?
1: És en Ryan. Va, te la compro.
0: I qui és en Florentino?
2: Florentino? És Robert California.
1: Donaria per molt, això. Va, dues piulades per acabar, una dedicada a la nostra companya Ona Fàbrega, Vilà.
0: Molt bé.
1: El meu gat m'ha mirat fixament 47 segons. Crec que estava calculant si valg la pena com a humà o si em canvia per un altre.
0: El meu gat, si mira 47 segons, només hi ha una opció correcta, que és

0: de la glucosa a les cèl·lules. Introdueix aquesta glucosa que tenim a la sang dintre de les cèl·lules de l'organisme. Un exemple perquè es pugui entendre millor. Nosaltres tenim les claus per entrar a casa, no, Enric?
1: Correcte.
0: Aquesta seria la insulina, no? I aquesta clau obre un pany. Aquest seria el receptor que tenen les cèl·lules. Per tant, la clau ha d'entrar en el pany per poder entrar. Si tu, Enric, ets la glucosa, necessitaràs aquesta clau que obri aquest pany per poder accedir a casa teva. Doncs aquesta és la funció de la insulina.
1: Pany i clau, sí, però llavors la glucosa quin paper hi té en aquest joc?
0: Mira, la glucosa és com la benzina que necessiten les cèl·lules per tenir energia per funcionar, per fer la seva feina. Aleshores, si tenim dificultat per fer entrar aquesta glucosa de la sang a l'interior de les cèl·lules, és quan comença a instaurar-se la que anomenem la resistència a la insulina. Si aquesta alteració es cronifica, entrem doncs amb un alt percentatge de que va generant una diabetis tipus 2, que això sí que segurament els nostres oients ja hauran escoltat alguna vegada, val? Per tant, també cal saber que gairebé el 25% dels adults d'Europa tenen resistència a la insulina sense que ho sàpiguen. Aquesta condició és una de les més de les avançades, podríem dir, del síndrome metabòlic, de la diabetis tipus 2 i d'altres malalties cardiovasculars.
1: Però un 25% és una barbaritat, he de dir.
0: És moltíssima gent. Per tant, explicarem avui doncs que hem de saber què és això, si ho tenim, valorar-ho i poder-hi posar remei. No obstant això, es pot revertir amb un enfocament funcional i natural. Segons l'últim informe de la Federació Internacional de Diabetes, la IDF, s'estima que més de 61 milions de persones a Europa pateixen diabetes i una proporció encara més gran presenta resistència a la insulina en fases primerenques, és a dir, aquelles persones que tenen alts índexs de resistència a la insulina amb un percentatge molt, molt elevat acabaran formant part d'aquests diagnosticats de diabetis en els propers anys. I com podem saber si tinc resistència a la insulina? Doncs aquest és un paràmetre que el podem analitzar amb sang i seria recomanable tenir-lo inferior entre de 1 o de 1,9. I aquest valor concret surt de la fórmula d'aplicar, de multiplicar la insulina, que hauria d'estar entre 1,4 i 10, i la glucosa, que hauria de ser inferior a 90. Aquesta multiplicació es divideix per 405 i tenim el resultat de la resistència a la insulina, que, com hem dit, no hauria de ser superior a 1,9. Segons les analítiques, els paràmetres són menys exigents i ens validen resultats que volten el 3,5, fins i tot el 3,8. I, per tant, aquí ja podríem dir que tenim una resistència a la insulina molt, molt, molt instaurada, Enric.
1: Per tant, amb això estem veient que de fet, és l'avançada de poder patir una diabetis.
0: Exactament, Enric. Per això és tan important, i ens agrada explicar-ho aquí al Remeier, que cal que identifiquem aquells desajustos orgànics a fi i efecte de prevenir qualsevol trastorn que pugui acabar amb malaltia en més o menys temps, eh? Sigui quina sigui, és a dir, qualsevol alteració ens pot avisar ja de la tendència, una tendència que passaria a mig llarg termini, però que convé identificar-la per poder-hi optar a tenir efectes, diguem, reversibles, sobretot per la nostra reconducta de les qüestions de salut i alimentàries en general.
1: Sí, de fet, la diabetis és una d'aquestes malalties que moltes vegades segurament no ens plantegem com poder-la evitar, sinó que si arriba, arriba, i com bé dius, no té per què ser així.
0: Perquè a més va a poc i no dona un símptoma clar d'inici, sinó que és una tendència que anem, diguem, guanyant, que anem alterant al llarg del temps, eh? Un cop identifiquem que tenim un o altre grau de resistència a la insulina, aquest superior a 1,9, què podem fer? Doncs, afortunadament, si ho identifiquem en temps, podem obrar en conseqüència per tal de revertir aquesta tendència. Si el metge ens ha diagnosticat una diabetis mellitus, doncs ja serà més complicat, però no impossible, de poder millorar la nostra relació amb la glucosa. Després, aleshores, haurem d'aplicar els remeis que nosaltres explicarem a continuació i combinar-los amb la proposta mèdica que hagi prescrit el metge o facultatiu en cada cas, val? Doncs hem de saber que a llarg termini la insulina elevada fa malbé vasos sanguinis, accelera l'envelliment celular i augmenta el risc de malalties neurodegeneratives. Per tant, no ens interessa gens tenir aquests nivells de resistència a la insulina elevats, que per al mateix temps farà que tinguem sucre elevat en sang, eh? Per tant, és importantíssim saber quina és la nostra tolerància a aquesta insulina per tal d'evitar entrar en aquesta situació, que ja hem vist que es pot complicar i no la podem revertir de manera senzilla si ja se'ns ha diagnosticat una diabetis. Una dada gens menyspreable és la d'un estudi publicat a Euronews, on es demostra que la resistència a la insulina està associada amb un risc més gran de desenvolupar fins a 26 malalties diferents i una mort prematura, sobretot amb dones. Ens torna a tocar el rebre aquí el públic femení, doncs.

0: una altra mostra de que realment afecta molt més del que pot pensar la població general, aquí m'incloc, pel que fa a la diabetis i la insulina.
1: Doncs ara donarem unes quantes informacions, Enric, per saber si sense analítica podem tenir una possible resistència a la insulina. Encara que molts pacients són asimptomàtics, com diem, la hiperinsulinèmia pot manifestar-se amb senyals com, per exemple, aquestes. Augment de pes, sobretot a la zona abdominal, allò que augmentem pes i es concentra a la faixa abdominal, estar fatigats de manera constant, una fatiga que no podem relacionar amb un desgast físic evident, ansietat després de dinar, val? Després dels menjars, a vegades aquella necessitat de picar dolç, dificultat per concentrar-se, seria el brain fog, és a dir, una ment dispersa amb poca facilitat de concentració, hipoglucèmies lleus entre els menjars i desig intens de sucres i de carbohidrats, a picar entre hores, aquella tendència de picar bàsicament dolços, i l'acantosis nigricans, Enric, que són les taques fosques al coll i a les aixelles, que ho haurem vist alguna vegada, a vegades acompanyades fins i tot de berruguetes. Aquests símptomes poden passar totalment desapercebuts o confondre's, que com amb estrès, sedentarisme, desequilibris hormonals o de que simplement a casa ho tenim, això, no?
0: Vaja, cap símptoma d'aquests volem, eh?
1: Cap ni on. I si en tenim algun, que sigui només un, que no sigui uns quants. En aquest cas, què no cal menjar quan es té resistència a la insulina? Quan ja ho hem identificat? Doncs mira, s'ha d'evitar els sucres afegits, les begudes ensucrades, les farines refinades i els productes ultraprocessats, els greixos trans, és a dir, grasses que no serien greixos que no són sans, i olis vegetals molt refinats, i en canvi es recomana una ingesta elevada de fruites, de verdures de fulla verda, de crucíferes sobretot, greixos saludables com l'oli d'oliva verge extra i l'omega 3 provinent tant d'origen animal com d'origen vegetal, i proteïnes magres i llegums, val? Seria una bona qualitat d'aquestes proteïnes. I ens podem preguntar, bé, molt bé, i què causa tenir una o una altra resistència a la insulina? Doncs aquests són els factors més comuns. I a veure aquí, que cadascú es posi nota i que marqui a veure si està...
0: Molt suspendríem, eh?
1: Segurament. Anem a fer l'examen, doncs. Dietes riques en sucres i processats. El sedentarisme, el fet de no bellugar-se, afavoreix aquesta resistència. L'estrès crònic, qui avui en dia no pateix un o dos graus d'estrès, com ja hem explicat també l'episodi del remei de sobre l'estrès. Les alteracions hormonals, el SOP, l'hipotiroidisme, la disbiosis intestinal, també àmpliament detallada i que surten moltes de les alteracions de salut, toxines ambientals, els bisfenols, els metalls pesants i tot allò que ens entra per la boca i també per la pell, que no sapiguem identificar, que potser hauríem de fer també un episodi en aquest sentit, parlar dels tòxics ambientals i dels tòxics ingerits. I també després, per contra, el que serien els dèficits de nutrients. Una dieta rica en micronutrients, en magnesi, en zinc, en vitamina D, E, A, què fa? Doncs millorar tota la resposta per un bon funcionament orgànic i, per tant, reverteix de manera indirecta doncs aquesta resistència a la insulina. Només es tracta de baixar, és a dir, no podem pensar que només hem de baixar la glucosa, sinó que també hem d'entendre l'origen del desequilibri metabòlic, és a dir, no hem de combatre el sucre per combatre, sinó que també hem d'identificar per què ens pot pujar aquest sucre i si depèn de la nostra actitud vers el menjar, doncs intentar controlar-la. I si és vers l'actitud que podem tenir sobre les nostres rutines diàries, doncs com que això generalment té cost zero, doncs poder aplicar en benefici doncs, no només de la glucosa i de la insulina, sinó a nivell de la salut en general.
0: És a dir, que com sempre, com tots els altres capítols del Remeier, per les oients que ens estiguin escoltant, veiem que anem a pat aquí una miqueta, no? Que és aquest sentit comú i després matitzant-ho amb el que tu ens expliques, eh?
1: Correcte. De fet, és el sentit comú, com bé dius, no? És a dir, això ja ho tenim après des de l'escola. Una altra cosa és que potser la societat ens ho posa una miqueta difícil a l'hora de poder seguir totes aquestes recomanacions. Doncs, com podríem eliminar, no? O com podríem millorar aquesta resistència a la insulina, eh? Per tant, cal que apliquem la lògica més elemental, com estàvem dient, i revertir aquesta situació des de la pròpia nostra implicació, és a dir, saber allò que podem fer. Podem millorar la sensibilitat i eficàcia d'aquesta insulina. Què faríem, doncs? Doncs, escolta, el que hem explicat, alimentació senzilla, propera i vital. Senzilla, què vol dir? Sense grans coccions. Coccions, vapor, evitar els fregits, evitar les brases, sobretot...
0: Això és una cosa que molta gent no s'ho pensa, potser, i...
1: Doncs mira, podem deixaran fer un incís aquí. El conflicte que hi ha entre el per què nosaltres proposem aquest tipus de o que no recomanem aquest tipus de cocció, millor dit, és perquè la carn, normalment la carn, també els vegetals, però sobretot la carn, rica en greixos, quan es posen a la brasa, aquests greixos cauen directament sobre la zona calenta del foc, no? I, per tant, generen reaccions químiques, benzopirens, hidrocarburs i dioxines, que ja aquest nom ja ens fa alertar, que impregnen la carn. I, per tant, diguem que la carn està impregnada de substàncies que no són del tot favorables, val? I, per tant, hi ha un grau, no?, de cocció que podríem dir, primer seria el cru, després el vapor, després el bullit, després el forn, el fregit, la carn a la brasa amb carbó i després, i per últim, la carn a la brasa amb llenya, perquè aquesta llenya també deixa anar part de les substàncies,
0: les resines,
1: és correcte, i si no és del tot seca, encara pitjor.
2: Doncs ara passem de salut a parlar de lletra ferits. I avui a Lletra Ferits parlarem amb la Judit Duran. Ella és una jove escriptora que fa ben poc que ha publicat el seu quart llibre, amb tan sols 23 anys, i que porta el títol Coses per explicar en un paper en blanc. I ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
3: Judit Duran, bon dia. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui al Territori 17 i a Ona Codinenca.
4: Bon dia, gràcies a vosaltres.
3: Clar, tu ets molt jove. Tens 23 anys?
4: 23.
3: Em sembla molt fort perquè has escrit literalment dos llibres amb 23 anys i ara, doncs aquest any no has publicat aquest llibre que tenim aquí davant, que és Coses per explicar en un paper en blanc.
4: Sí.
3: De què va aquest llibre? Què trobarà el lector?
4: Doncs és la meva primera novel·la en català i va de la vida de la protagonista, que és la Júlia. Des de la infància va fent com un recorregut per tots els anys de la seva vida fins que s'acaba el viatge, no? Uh-huh. Diguéssim. I parla una mica de tot el que sent, doncs, en les diferents etapes, no?, els diferents problemes que anem tenint de la vida normal.
3: I clar, el teu primer llibre el vas publicar el 2023.
4: Sí.
3: No? No he trobat el títol, però crec que me l'has portat també.
4: Aquest és l'últim poemari.
3: És un poemari.
4: Sí, però el primer va ser Luciérnaga.
3: Vale.
4: Que és una novel·la negra.
3: Aleshores, amb quina edat vas escriure el primer llibre?
4: Jo vaig començar a escriure als 8 anys, llavors...
3: Vale. Sí, molt joveneta.
4: Sí, tinc llibretes plenes de contes, de novel·les, d'idees. Al final, doncs, només de moment s'han materialitzat 4. Però bueno, sí que és veritat això, que porto, doncs, tota la vida inventant històries i escrivint-les. I la primera que vaig veure que de veritat es podia publicar i com que estava prou satisfeta, no?, perquè l'altra gent la llegís, era Luciérnaga, que és una novel·la negra, que està ambientada a Manhattan i a Mèxic. I llavors, doncs, bueno, a part de ser, no?, la investigació d'una assassin sèrie, doncs es tracta temes de feminisme, de violència... És com més profunda que una novel·la negra normal.
3: Normal i quotidiana. I clar, al final, o sigui, tot són històries, però en què t'inspires? Vull dir, perquè m'has dit que portes escrivint des dels 8 anys, entenc que hi ha textos que segurament potser no veuen la llum mai, que te'ls guardes per tu, però d'altres que, o sigui, al final és una evolució molt llarga la que has fet. En què t'inspires? Què és la base de tot, o no? O múltiples bases?
4: Crec que sempre escric del que visc i del que veig i escolto dels altres. O sigui, m'inspiro dels estímuls que em passen cada dia, jo crec. A part de que després, no, hi ha molta imaginació, no, a les novel·les, però crec que hi ha una base molt de que sóc molt observadora i que llavors això surt plasmat.
3: I aleshores potser trobarem alguna mica de biografia? Et sents reflexada en la teva última novel·la?
4: Sí, hi ha gent que... Clar, jo em dic Judit i la protagonista es diu Júlia, no?
3: Bastantes similituds amb el nom.
4: I hi ha molta gent que diu, no?, qui és la Júlia, no?, i qui és la Judit. Sí que és veritat que hi ha moltes històries que són 100% meves en aquest llibre i hi ha altres que són inventades. Llavors, sí que hi ha una part autobiogràfica, però després hi ha molta ficció, també.
3: Clar, aleshores, jo em preguntava, perquè al final ets molt jove, has publicat 4 llibres, com és publicar sent tan jove? Perquè entenc que fa... O sigui, si ja per gent més adulta ja no és fàcil publicar un primer llibre, per una persona jove encara ho deu ser més, o potser no.
4: És complicat perquè et trobes en un món que no coneixes. I llavors doncs vas fent una mica assaig i error. Perquè la primera novel·la de Luciérnaga, doncs jo vaig publicar en una editorial que després doncs no era el que jo em pensava, no? Perquè al final era la primera novel·la i t'agafa una mica de noves i no saps. I vas, bueno, provant una mica, vas coneixent gent de més gran, que té més experiència, llavors et va explicant, no?, com ho han fet ells, i llavors vas com veient cap a on vols anar. Però no és fàcil perquè crec que falta informació o algú que t'acompanyi, saps?, en aquest procés.
3: I quin és, o sigui, al final tens 4 novel·les publicades, entenc que en anys diferents. Quina evolució hi ha en els escrits de la primera, per exemple, amb l'escrit d'aquest últim llibre? Quina evolució hi ha? I comparant-ho també amb els altres dos.
4: Sí, els altres dos són dos poemaris, i sí que és veritat que en aquests dos sí que es nota com més l'evolució, perquè en el primer, que es diu Todo lo que piensa el corazón, tractava temes com més... Clar, el vaig escriure entre els 16 i els 20 anys. Uh-huh. Llavors, clar, és un recopilatori molt sí. ample. I llavors era com més d'amor, desamor, amistats, eren com temes una mica més... No vol dir que no siguin profuns, però potser més adolescents. I, clar, l'altre poemari que ha sigut ara sí que és com més profund, no?, de tractar temes com l'oblit o la pèrdua o el dol, no? A part que sí que hi ha temes d'amor o d'autoestima i de més, però és com tractar altres temes com potser més adults.
3: I ja per anar tancant, clar, jo entenc que tot i ser molt jove, tens 4 llibres publicats, però també has de tenir algun referent a qui aferrar-te a nivell d'escriptor o escriptora. Amb qui t'emmiralles o a qui busques com a referent o a qui tens com a referent en aquest gran univers que és la literatura?
4: En quant a una autora, no?, que és així com nacional i tal, sempre m'ha agradat molt Loreto Sesma. Uh-huh. Però sí que és veritat que últimament m'inspiro molt i és el que tinc més a l'abast en els autors que vaig coneixent més locals. Per exemple, estic a una associació de Canovelles, que és un cercle cultural Estantia, i ostres, m'inspiro molt d'ells, de tot el recorregut que fan, de com molts autopubliquen, no?, i com igualment, no?, tenen una evolució i poden arribar a la gent, i ara mateix són com, no?, com la font d'inspiració més propera.
3: I t'has plantejat autopublicar-te?
4: Aquest és el primer autopublicat.
3: Aquest és el primer autopublicat?
4: Sí.
3: I què tal l'experiència?
4: Volia provar-ho perquè és el que et dic, conec molta gent que ho fa i de moment l'experiència està sent molt bona, perquè el món editorial no és fàcil i al final aquest ha sigut autopublicat amb l'Amazon i sí que és veritat que és molta feina perquè tot t'ho fas tu, però també és positiu, no?, perquè al final no hi ha ningú que et mani o que et posi censures ni res, no? Tot és teu i ho treus com vols i ho fas tu com vols.
3: I a part d'en paper, està, ja que és que has dit Amazon, està també en format e-book?
4: Sí, sí, sí, també.
3: Sí, estan els dos formats.
4: Sí,
3: fantasia.
4: Ja vaig aprofitar.
3: I ho aprofitem tot. I ja per acabar, Judit, última pregunta. Què busques que la gent senti quan acabi una de les teves novel·les o un dels teus poemaris?
4: A mi m'agrada sempre que la gent, quan, no, quan em llegeix, que ho gaudeixi, no? Però que sobretot tinguin un moment d'estar amb elles mateixes i que connectin amb alguna part, no?, d'elles que potser solen connectar o no. no? Que potser digues, ostres, doncs he llegit el teu llibre i se m'ha despertat, no?, una cosa que tenia a dins i a partir d'ara doncs faré això, o, no?, que els hi faci sentir i els hi faci pensar alguna cosa.
3: Doncs Judit, moltíssimes gràcies, ha estat un veritable plaer parlar amb una noia tan jove i que a sobre escrivi, que porta tants anys escrivint. Espero que tinguis una llarga trajectòria i de veritat llegiu, jo no l'he llegit però el llegiré, el Coses per explicar en un paper en blanc, que segur que us agrada, o qualsevol dels seus poemaris o la seva primera novel·la. Moltíssimes gràcies, Judit, per ser aquest matí al Territori 17 i a una codinenca.
4: A vosaltres, gràcies.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que coincidirà també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Pel que fa als actes d'aquest matí, encapçalarà també una pregària a l'abadia de Montserrat al migdia, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. Ho farà després de visitar la presó de Brianzú, que serà la primera vegada que un pontífic visiti una presó a Espanya. Anem a saber quin és l'ambient a les portes de Brianzú. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Anna Ruiz. L'arribada del Papa es preveia fa 10 minuts. S'han complert aquests terminis, Anna, bon dia.
2: Hola, Maria. Sí, s'han complert els terminis. Fa 10 minuts que el Papa ha entrat aquí al centre penitenciari Brianzú, a Sant Esteve Sesrovires. Ja és dins del teatre de la presó. Acaba de saludar una de les recluses que ha intervingut davant el pontífex, Montse, que li ha fet arribar quina ha estat la seva història. I ara, en aquests moments, intervé l'alta, la segona reclusa que estava ja previst parlés i fes arribar la seva, el seu relat de dia, la seva història personal, és Josefina. Són aquestes les dues recluses que s'adrecen directament al Papa en aquesta visita que forma part del programa el segon dia de la visita del Papa a Catalunya i Barcelona. Tot ha començat també amb un cant de benvinguda que han interpretat les internes i acabarà també amb la interpretació del Virolai. Així servirà per acabar aquesta visita, que ha de durar uns 20-25 minuts aproximadament, una visita que inicia el segon dia d'aquest programa del Papa a Catalunya i a Barcelona, després que acabi la seva visita aquí a Brianzú. El Papa Lleó XIV iniciarà el seu trajecte fins a desplaçar-se a l'abadia de Montserrat. A aquesta hora us podem confirmar que aquest trajecte es farà amb cotxe, tot i que alguns mitjans de comunicació havien informat que aquest trajecte es faria en helicòpter. No és així. A aquesta hora us podem confirmar que es farà amb cotxe, tot i que el pontífex té a la seva disposició un helicòpter per si de cas s'han de canviar els plans. Així que, Maria, aquesta és la situació. El Papa ja és dins del teatre de Brianzú, on es desenvolupa aquesta visita. Allà l'han esperat 80 interns, aproximadament. 22 d'ells són dones i dos d'aquestes dones són la Josefina i la Montse, les dues dones que han fet arribar.
1: Gràcies, Anna. Hem de tallar. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'oposició de Ripoll, excepte Somi, va votar divendres en contra d'un préstec a llarg termini de 705.000 euros per finançar una quinzena d'actuacions previstes al pressupost del 2026. Els comptes impulsats per l'equip de govern d'Aliança Catalana, que fa pocs dies van aprovar-se definitivament, tot i les al·legacions presentades pel PSC, preveien inversions per una mica més d'1 milió d'euros, dels quals 333.000 són subvencionats. Aquí la intenció de complementar els ingressos amb un préstec a llarg termini. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va ser molt crítica amb Junts, Esquerra,

0: Tés per donar serveis a Ripoll, i vostè va fer mofa de que no s'endeutaria, de que vostè no volia endeutar-se, de que vostè no volia arribar aquí. Vegui com ha arribat amb aquesta situació, doncs, que se li va dir i que vostè mateixa va penjar a les xarxes socials.
1: Urriols li rebatia que només s'endeutaran pel mateix valor o inferior al que liquiden a l'anualitat. Entre les actuacions que el govern diu que perillen, hi ha 536.000 euros, 319.000 dels quals subvencionats per la reforma de la teulada del pavelló vell. El préstec també preveia cobrir 60.000 euros per millorar la teulada de la pista Esteve Badia de Sant Pere. La mateixa quantitat anava per arranjar la font i l'entorn del passeig Regull per fer-hi un mosaic de trencadís i l'accés a la llera del riu Ter. La llista incluïa l'asfaltatge de carrers per 100.000 euros, la climatització d'una part de la biblioteca per 20.000, un estudi del POUM per engegar el polígon industrial de Can Franquesa per 48.000, millores de seguretat a la nova comissaria per 30.000, la supressió del pas a nivell del passeig Regull per 15.000 o la rehabilitació d'un dels capgrossos i els vestits de reis per 36.000.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata, Diabará. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto, BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses van valorar positivament la prova pilot per monitoritzar la generació de residus al sector turístic del municipi a partir de l'adequació i digitalització d'àrees de recollida selectiva en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès. El conseller comarcal de Dinamització Turística, Joan Sàrria, explicava des de la colònia Lleudet que fa 10 mesos es van col·locar 4 àrees de contenidors tancats amb 5 contenidors cadascuna. N'hi ha una en aquest polígon industrial i la resta són en direcció Ripoll, Ugassa i Olot. Són uns contenidors que només s'obren targeta i, segons Sàrria, l'objectiu és clar.
2: Hi ha dos grans objectius. Un és implementar aquesta sostenibilitat turística a través d'aquesta regulació de les persones i, sobretot, dels establiments turístics que a través de les targetes utilitzen aquestes àrees. D'una banda, controlar aquest fet i, d'una altra, amb la col·locació de videocàmeres, també controlar que aquests establiments i aquestes persones facin un bon ús d'aquestes àrees.
1: Instal·lar aquestes àrees ha tingut un cost de 128.000 euros. Sàrria va recordar que la totalitat de la inversió a la comarca d'aquest pla ha estat de 3 milions i mig d'euros i que s'ha finançat gràcies als fons Next Generation provinent de la Unió Europea. L'alcalde de Sant Joaní, Ramon Roquer, va detallar que van apostar per un model híbrid que combina dos models de recollida de residus, la recollida porta a porta per tot l'àmbit urbà i el sistema de contenidors bilaterals tancats d'aquestes quatre àrees pensades per les cases aïllades, els disseminats i el sector turístic com les cases de turisme rural. L'alcalde estava satisfet de com havia funcionat fins ara.
3: Pràcticament a un any d'aquesta implantació estem parlant ja d'un 70% de recollida selectiva. És un tant per cent molt alt. Això demostra el bon ús que s'està fent d'aquestes àrees. De fet, els usuaris veuen positivament el fet que estiguin tancades i que precisament hi hagi un ús restringit perquè realment en fan ús de les àrees aquells que els hi corresponen fent ús. I això es valora molt bé. De fet, hem passat d'unes àrees obertes, abandonades en el sentit de que moltes vegades estaven plenes d'escombraries, tant a dins els contenidors com a fora. Ara estem van d'unes àrees amb uns models de contenidors que són uns dels millors, estem parlant d'un model easy, bilateral, que porta incorporat aquest sistema digital i, per tant, estem parlant d'un bon producte.
1: Roquer va felicitar els usuaris pel civisme a l'hora d'utilitzar aquestes àrees i va avançar que Sant Joan ja s'acosta al 80% de recollida selectiva al conjunt del municipi gràcies a un model que també aposta pel compromís dels veïns.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues,

fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et faig el cor, la primavera. Sé que tampoc et

la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sent que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Perquè fa els actes d'aquest matí, en uns minuts, de fet, encapçalarà una pregària a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. Connectem ara amb el nostre company, el Sergi Lladó, des de les portes de Montserrat. Es compleixen aquestes 8.000 persones? Hi ha molta gent. Sergi, bon dia.
2: Es compleixen, molt bon dia, Maria, però és que la notícia és que ara mateix el pontífex està entrant a l'abadia de Montserrat, està entrant a la plaça de Santa Maria, ho està fent amb el papa mòbil, descobert, està saludant a feligresos que es troben reunits a l'abadia de Montserrat des de les 6 del matí que han arribat els més matiners. Emoció i expectació ara mateix a Montserrat, perquè estan esperant tots els assistents veure entrar aquest papa, que està entrant ara mateix saludant a tots i totes, ho fa amb un somriure, preparat per entrar en l'abadia de Montserrat per primera vegada com a Lleó XIV, i ho farà per viure la salve del migdia, la pregària, per venerar la Moreneta i per reunir-se amb la comunitat benedictina. En aquests moments el pontífex està entrant a la plaça de Santa Maria de Montserrat, fort repic de campanes i molta emoció dels 8.000 assistents presents avui aquí a la Catalunya Central.
1: Gràcies, Sergi, estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I també un home ha mort aquest matí en un tiroteig al carrer Balmes de Barcelona davant d'una oficina de DNI de la Policia Nacional després de rebre un tret al cap al mig del carrer. L'autor del fet ha pogut fugir del lloc i els Mossos d'Esquadra han obert també una investigació per tal de localitzar-lo. La policia disposa d'imatges del presumpte agressor i ha desplegat un operatiu de recerca. I més de 45.800 estudiants afronten avui la segona jornada de l'ESPAU a Catalunya. El dia ha començat amb els exàmens d'història o història de la filosofia i ara al migdia seguiran amb les proves de matemàtiques, llengua i cultura llatines o ciències generals. I de cara a la tarda serà el torn de biologia, literatura catalana, tecnologia i també altres matèries de modalitat. I Siemens ha atribuït les dues avaries d'ahir al Centre de Regulació del Trànsit de l'estació de França a una intervenció del manteniment correctiu i assegura que encara investiga les causes d'aquest incident. Tant Adif com Rodalies i el Ministeri de Transports han anunciat accions legals contra Siemens, a qui responsabilitzen de les incidències que ha afectat a milers d'usuaris. I des d'aquí, des dels butlletins de la xarxa, seguirem pendents també de l'evolució dels actes del papa Lleó XIV. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadeses ha recuperat la mítica pujada al Puig Estela, que no es disputava des de l'any 2018. Rebatejada com la Puig Estela App, la prova se celebrarà aquest dissabte i formarà part del calendari de la 16a Copa Catalana de Curses Verticals de la FEC. La sortida, que serà conjunta a 8:45 del matí, s'ubicarà a la plaça Dolça d'Ugassa, al costat del pavelló. Els corredors ascendiran per la Canal del Marrà per coronar un dels cims més emblemàtics de Serra Cavallera. La cursa, que és 1 quilòmetre vertical, tindrà 2 recorreguts. El més clàssic serà pels corredors de la categoria absoluta i júnior, amb una distància de 4 quilòmetres i 1.050 metres de desnivell positiu. El traçat pels atletes infantils, cadets i juvenils serà de 2,3 quilòmetres i 630 metres de desnivell positiu. L'organització espera que vinguin entre 80 i 100 corredors. Sentim a David Rovira, de l'organització, parlant del perfil dels atletes.
2: La gran majoria que fem curses verticals és gent que ve de l'esquí de muntanya i que, bueno, està bastant acostumat a fer aquests tipus de desnivells, i gent que està bastant habituat també a utilitzar els pals, quilòmetres verticals. Abans, doncs, solia ser una cursa que acollia molta gent i ara

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata, Diabará. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto, BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

I el temps passa a poc, i aquest blues del desamor omple de pena el meu cor. Omple de foc els meus llavis, tu tan freda com el gel. Amb aquests ulls de gat en cel, no sé si vull fer l'amor amb tu o continuar tocant blues. Recolzat a la finestra, sento el meu pols que batec. Sento que no puc dormir, no puc deixar de patir. Sexy blues a mitjanit. Això és massa fort per mi, però ja sé que si un dia faltes tu, me deixaré de tocar blues.

Sento el meu pols que batec, sento que no puc dormir, no puc deixar de patir, sexy blues a mitjanit. Ens ho passarem molt bé, però ja sé que si mai em faltes tu, no deixaré de tocar blues. Mai deixaré...

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Arran de les pluges torrencials que dijous van inundar diversos carrers i espais de Ripoll, el grup d'Esquerra Republicana o el regidor independent de Som-hi, Joaquim Colomer, van acusar l'alcaldessa Sílvia Orriols d'haver deixat el municipi desatès per prioritzar anar a veure la Patum de Berga, ja que va ser convidada per la regidora independent d'allà, Judit Vinyes, que serà la pròxima cap de llista d'Aliança Catalana a la població berguedana. L'alcaldessa va aprofitar el ple extraordinari de divendres per explicar que ningú s'esperava que plovés tant, perquè a Ripoll van caure vora 80 litres per metre quadrat en només 3 hores i els ciutadans no havien rebut cap alerta, és alerta als seus telèfons mòbils avisant de la situació de perill. Sentim-la.
2: I, evidentment, aquest relat no s'adiu en absolut amb la realitat. La realitat és que en tot moment vaig estar informada del que estava passant a Ripoll, de les incidències que s'estaven produint. En tot moment vaig estar en contacte amb policia local, amb secretaria d'aquest ajuntament, amb Somarsa, que és qui va haver de procedir a la neteja dels embornals, amb els regidors de l'equip de govern que sí que eren al terme municipal de Ripoll i que es van ocupar d'anar a vigilar la crescuda dels rius i a controlar doncs aquelles zones de la població que estaven quedant inundades. Algun d'ells fins i tot va col·laborar en les tasques doncs de poder treure aigua d'aquestes zones.
1: L'alcaldessa també va dir que la policia local havia tallat l'accés a les lleres dels rius de forma preventiva per evitar incidències. Colomer va aprofitar la ploguda per demanar que repari el teulat de la piscina coberta.
3: Amb el tema doncs de la ploguda aquesta, tota la zona de piscina, la veritat és que feia bastanta llàstima, tots els passadissos doncs plens de galledes, tot el els vestuaris sense llum, les llums d'emergència no funcionaven, etc, etc. Per tant, jo el que li demanaria és si podem treure algun diner de més per ja aprofitar que es fa el sostre aquest, si poguéssim fer una mica l'extensió amb aquest sostre de piscina o com a mínim d'una part de la piscina.
1: Orriols va contestar-li que la majoria d'equipaments de Ripoll presentaven degoters quan van entrar a governar i que quan van entrar a l'Ajuntament van prioritzar arreglar les teulades com les de la biblioteca, la del pavelló de la Vallaneda o ara recentment amb l'intent d'arreglar la de la zona del pavelló on es juga hoquei. Tindrien uns 160.000 euros per arranjar aquesta part del teulat de la piscina, però en faltarien uns 200.000 més per arreglar-ho tot.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Ara mateix el papa continua a l'abadia de Montserrat, on han assistit unes 8.000 persones per gaudir de la pregària del Sant Rosari, que just ha finalitzat fa uns minuts. En aquests moments el papa ja ha començat la seva intervenció. L'escoltem.
2: Avui, com a peregrins a Montserrat, manifestem el sincer desig de reafirmar el nostre servei a Déu Pare, que ens ha revelat Jesucrist, qui ens diu, qui acull un d'aquests infants en nom meu.
1: Bé, aquestes són les paraules de Lleó XIV en la seva intervenció, com sentíem en català, per saber com està evolucionant aquesta jornada. Tenim allà en directe el nostre company, el Sergi Lladó. Sergi, com està anant? Bon dia.
3: Doncs ara mateix ha acabat aquest Parlament del Sant Pare Lleó XIV, aplaudiments dins la Basílica de Santa Maria i també a l'exterior, on milers de fidels l'estan seguint amb molta atenció. Un cop finalitzi aquesta pregària, es durà a terme de seguida el cant de la Salve i també del Virolai per part de l'Escolania, i arribarà després el moment més esperat, quan el Sant Pare veneri la imatge de la Mare de Déu, la Moreneta. Després Lleó XIV sortirà al balcó per beneir a tots els fidels que hi ha a la plaça de Santa Maria de Montserrat, i després entrarà a un dinar privat amb la comunitat benedictina de Montserrat.
1: Gràcies, Sergi. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I un home mort aquest matí en un tiroteig al carrer Balmes de Barcelona davant d'una oficina de la Policia Nacional, després de rebre un tret al cap al mig del carrer. L'autor dels fets ha fugit i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per localitzar-lo. De fet, en l'operatiu han trobat l'arma del crim, un carregador i també bales en una parada d'autobús de la plaça de Gala Placídia. També hi havia un casc de bicicleta que portaria l'agressor, que ha pogut, com dèiem, fugir, i l'estan buscant en aquests moments. I més de 45.000 estudiants afronten avui la segona jornada de l'ESPAU a Catalunya. El dia ha començat amb els exàmens d'història o història de la filosofia, ha seguit amb les proves de matemàtiques, llengua i cultura llatines o ciències generals, i a la tarda serà el torn de biologia, literatura catalana, tecnologia i altres matèries de modalitat. I la direcció de Nissan ha plantejat reduir l'ERO a Catalunya de 211 a 195 treballadors afectats després de les negociacions amb els sindicats de l'empresa.
0: Notícies en xarxa.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Cada any l'enquesta ICIP de l'Institut Català Internacional per la Pau analitza la percepció que té la població catalana sobre la convivència. Els resultats del 2025 s'han publicat el mes de novembre i per aquest motiu avui ens visitarà Toni Rodon, que és investigador de la Universitat Pompeu Fabra i coordina aquesta enquesta. Amb ell aprofundirem en les conclusions d'aquest sondeig. A la secció Gent amb Valors conversarem amb Enric Sagarra, guardonat amb el Premi de Filantropia 2025 de CaixaBank pels seus actes solidaris. Des que s'ha jubilat, fa prop de 12 anys, s'ha bolcat a ajudar la resta i s'ha convertit en tot un exemple social de solidaritat. A més, descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una nova recomanació literària de Concha per Ramon i escoltarem un nou conte amb valors de la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. I per acabar, dedicarem el like de la setmana a Mirades que construeixen esperança. És el nou llibre de Jaume Funes, on parla del Llindar, una escola de noves oportunitats que acompanya i forma adolescents que han estat expulsats del sistema educatiu i social. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura. Avui tirarem enrere en el temps. No literalment, perquè no es pot,
0: de moment, no,
2: sinó metafòricament, per anar al 2018.
0: Val.
2: Tot i que a vegades tot el que hagi passat abans de la Covid sembla que no existeixi.
0: Cert.
2: En aquell moment, per exemple, Oques Grasses no havia dit que es retirava i tampoc havia omplert 4 estadis olímpics. Podríem parlar-ne un dia de les noves polítiques de macroconcerts a any vista i amb gran revenda d'entrades, però avui no és el cas.
0: És un tema que fa molt per tu, trobo.
2: Podria ser, tot i que jo no tinc entrades, ho he de reconèixer.
0: Ja en parlarem. En podríem parlar. Però va, anem cap al 2018. Per què ens vols portar fins allà?
2: Més concretament, anirem al 2 d'octubre d'aquell any, l'última vegada que va ser vist Jamal Khashoggi, un periodista molt crític amb la monarquia d'Aràbia Saudita. En unes imatges d'una càmera de videovigilància se l'observa entrant al consolat saudita d'Istanbul per anar a buscar uns documents per casar-se amb la seva promesa. Mai més se'l va veure sortir i es va determinar que havia estat assassinat i desquartitzat posteriorment per les informacions en contra de Mohammed bin Salman, príncep d'Aràbia.
0: Aquesta història em sona, crec que la coneixia, però com dius, queda molt lluny a vegades quan és pre-Covid. Per quin motiu és actualitat ara, això?
2: El cas és que fa un parell de setmanes Donald Trump va rebre a bin Salman a l'esplanada de la Casa Blanca amb una rebuda inèdita i plena de detalls. El petropríncep va poder escoltar l'orquestra Marines mentre soldats muntats en cavalls negres escortaven la limusina d'on baixava. Tot mentre Trump feia volar un grapat de cases F-35 en formació V-baixa, un model que vol començar a comercialitzar amb Riad malgrat les advertències del Pentàgon. I entre tota aquesta parafernàlia van parlar de l'assassinat del periodista.
0: I què en van dir?
2: He de dir que si fos per ells, res. Tot ve a partir de la pregunta d'un periodista. Ara, la resposta és... no sé com titiar-la. En paraules textuals de Trump, tot són notícies falses. I que tot i que l'informe de la intel·ligència estatunidenca que determinés la implicació de Riad en l'assassinat, els Estats Units no en sabien res. Era una persona molt controvertida. I que tant si t'agradava com si no t'agradava el que representava, són coses que passen. Se'ns pixen a la cara i diuen que plou.
0: Home, sé com s'ha d'acudir a un periodista a fer una pregunta com aquesta, no? A vegades som una mica rebuscats, potser.
2: Completament, Laura. De fet, Trump va dir-li que no calia que avergonyís el seu convidat fent una pregunta d'aquesta mena. Després es va enfrontar a un altre periodista de la cadena ABC que preguntava pels papers d'Epstein i va acabar-li dient que s'hauria de retirar la llicència a ABC perquè emeten notícies falses.
0: Ara, més enllà de la ironia, però si fos algun d'aquests dos periodistes, jo potser estaria preocupat. preocupada, perquè amb el món que ens està quedant...
2: Sobretot pels periodistes. Això ens demostra que no hi ha llibertat de premsa i que els qui més s'abanderen de lluitar per la llibertat són els que més la censuren. Per acabar, voldria dir que per l'assassinat de Khashoggi van ser jutjats 26 ciutadans saudites que el govern mai va voler extraditar. Clar que sí, llibertat i premsa.
0: Ali, clar, moltes gràcies, Carles Bancs. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Més de 9.000 treballadors del Banc Sabadell, alguns vinguts des de milers de quilòmetres, es van aplegar a mitjans de novembre al Palau Sant Jordi en un acte exclusiu per celebrar que l'OPA del BBVA havia fracassat. Van ser 6 hores de festa amb concerts, càtering i samarretes amb el lema I Love Sabadell. Si els esportistes fan una rua després de guanyar un títol, el fracàs de l'OPA és la gran victòria del banc, la seva Champions particular. I darrere d'aquestes celebracions hi ha Josep Oliu, el gran triomfador de tot plegat. Vinculat al Sabadell des del bressol, Oliu ha sabut jugar les seves cartes com un expert a fur en l'any i mig que ha durat l'OPA. És de les poques persones que pot dir que porta la banca a la sang. El seu pare va ser conseller director del Sabadell, càrrec on ell li va agafar el relleu gairebé com si una entitat que aleshores movia milions de pessetes fos un negoci familiar. 8 anys després, era nomenat president del banc, càrrec que fa més de 25 anys que ocupa i des d'on ha sobreviscut a governs, crisis econòmiques i rumors de fusió. Amb fama de no deixar-se guiar per impulsos, l'home que va arribar a demanar obertament un Podem de dretes ha actuat sense improvisar i mesurant cada pas. És el que ha fet sempre. No és casualitat que l'única biografia que protagonitza es tituli El banquer estratega. Tant que va aconseguir un consens difícil d'imaginar en el rebuig a l'OPA. Tot l'arc parlamentari català, PSOE, PP, independentistes, autonomistes, sindicats i patronal, tots van expressar amb més o menys claredat dubtes sobre la possible compra del Sabadell. I finalment, contra tot pronòstic, els accionistes van dir no a l'OPA. L'endemà que s'oficialitzés el rebuig, Oliu era rebut amb crits de pressi, pressi a la seu del banc. L'estratègia, un cop més, li havia sortit bé.

Com us avançàvem a sumari, avui volem parlar de convivència, de seguretat, de la percepció que tenim els catalans d'aquests dos valors. A seguida, amb més detalls, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: poseu un Pere Sánchez a la vostra vida perquè us sorprenguin cada dia.
1: Haig de dir que aquesta setmana m'ha ajudat el senyor Bancs a escollir la cançó.
0: Treballant aquí.
1: Sí, molt sí. Bé. Però és que és molt adient perquè hem estat parlant del tema i sempre ha sortit el tema de... quan es fa popular fer batudes de veïns per vigilar... I jo tinc una visió d'això molt casposa, no? I la caspa... automàticament em porta a Torrente, i Torrente, aquesta és la banda sonora de Torrente. I si parlem de seguretat i de vigilar les ciutats, em ve d'això. Que no vol dir que no sigui necessari que es tingui que vigilar més la nit, a vegades, perquè segons en quins barris estiguis, allò és campixa, i tampoc pot ser. O sigui, una mica de civilització cívica a tothom, si us plau.
0: Precisament de seguretat és el que volem parlar avui, Carles.
2: Sí, la ciutadania valora positivament la convivència, sobretot de l'entorn més proper, i aposta per la cooperació entre països per garantir la pau a nivell mundial. Aquesta és una de les conclusions de l'enquesta ICIP 2025, Convivència i Seguretat a Catalunya, que analitza la percepció de la ciutadania, percepció, i serà molt important, sobre la convivència, la confiança, la polarització, la seguretat i el grau de compromís amb la cultura de pau. En parlarem amb Toni Rodon, investigador de la Universitat Pompeu Fabra i coordinador de l'enquesta ICIP 2025.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. Doncs saludem el nostre convidat. Ell és Toni Rodon, que a banda de ser investigador i coordinador d'aquesta enquesta que ara us explicàvem, també és col·laborador de la revista Valors. Toni, benvingut, com estàs?
3: Hola, què tal, com esteu?
0: Molt bé, tenia moltes ganes de posar sobre la taula aquesta enquesta i de fer-ne un tastet o una mica una fotografia. D'entrada, quin és l'objectiu de l'enquesta ICIP?
3: Sí, a veure, aquesta enquesta no és la primera vegada que es fa. De fet, enguany s'ha repetit i hi ha unes quantes onades que es van començar fa uns anys. Essencialment, l'enquesta de l'Institut Català per la Pau el que pretén fer és una mica el que dèieu al principi, una panoràmica, una anàlisi descriptiva de quins són els valors, les actituds, les creences genèriques relacionades amb la pau, amb la seguretat, que són els àmbits que toca l'ICIP, de la societat catalana. I, si em permet, un dels punts positius, diguéssim, d'aquesta enquesta és que hi ha preguntes que fa molts anys doncs, que són molt semblants o directament les mateixes, la qual cosa doncs, ens permet fer una anàlisi al llarg del temps de com certes actituds o certs valors han canviat o no durant aquest període. Per tant, té no només un valor en fer una fotografia fixa avui en dia, sinó també doncs, d'oferir aquesta panoràmica al llarg del temps.
0: Mm-hmm. En aquest cas, en l'enquesta d'aquest 2025, quines diries que són les dades més preocupants i, a l'altre extrem, quines serien les més esperançadores? Amb què us heu trobat?
3: Sí, això és una molt bona pregunta i deixa'm dir a partir de que depèn una mica de qui li preguntem, no? Perquè, òbviament, allò que és preocupant o no doncs, passa pel filtre ideològic o de valors ètics o normatius de cadascú. Per a mi, el més preocupant de l'enquesta és que hi ha certes actituds antidemocràtiques que doncs, es van estenent entre una capa encara petita de la població, però que cada vegada és més gran. Com deia, doncs, aquesta enquesta doncs, ha fet algunes preguntes que són les mateixes al llarg del temps, i, per exemple, una de les coses que veiem és que el suport a la democràcia, sobretot, no només entre el públic general, sinó sobretot entre els joves o els homes joves, doncs cada cop és menor, no? És a dir, aquesta idea de que la democràcia no està proveint tot el que hauria, segons molta gent, doncs fa que el suport a aquest sistema polític es redueixi. Això es manifesta de moltes maneres, per exemple, no només el suport a la democràcia, però també creixen les actituds més aviat punitivistes de la societat, creix també la sensació d'inseguretat i de poca convivència, que per aclarir, perquè l'audiència ens entengui, no significa que tothom de cop tingui por del règim democràtic o de sortir al carrer o de que la convivència és bona, és dolenta, però aquells que tenen una visió pessimista doncs, que augmenten respecte a onades anteriors. Això és el punt doncs, que, al meu entendre, és el més dolent. A l'altra banda de la moneda, a nivell positiu, doncs també hi ha moltes dades, evidentment. Una d'elles és que, per exemple, a nivell de convivència, malgrat que, com deia anteriorment, les dades empitjorin, els diferents indicadors de l'enquesta mostren doncs, que, en general, la societat catalana es percep com a pacífica, amb una bona convivència, i no necessàriament aquests discursos que dèiem abans han afectat a totes les capes de la població. I després també un parell de qüestions també podríem dir positives. Un d'ells és que aquesta sensació punitivista que parlava abans, que sí que s'aplica a nivell intern, a nivell extern no és tan defensada. És a dir, la societat catalana, en termes generals, doncs, aposta més aviat per la cooperació o per trobar alternatives més enllà de la despesa militar, per exemple, o dels atacs militars. I, finalment, doncs, que a nivell intern els indicadors doncs, de polarització de capital social, doncs, sobretot a nivell comparat, tot i haver patit un retrocés, doncs encara són prou robustos. Per tant, tenim, com podeu veure, una de freda i una de calenta.
0: Que imagino que és curiós, no? O que us trobeu amb dades que a vegades semblen paradoxals, com per exemple, que tot i considerar que som una societat pacífica, creiem o tenim la sensació que la convivència menys propera, si li podem dir així, no és del tot bona. Com conviuen aquestes dues percepcions?
3: Sí, l'opinió pública, això ens passa en moltes enquestes és, i en molts indicadors és contradictòria i molt sovint doncs, on podria pensar que fins i tot és paradoxal, no? I tot depèn una mica de la càrrega normativa, simbòlica o fins i tot mental doncs, que certes etiquetes que utilitzem poden estar doncs, en el cap de la gent quan es rep la pregunta o quan es valora. Aleshores, una de les coses que trobem, per exemple, és que quan es parla de conceptes clàssics que fan servir algunes opcions polítiques, alguns partits o fins i tot doncs, alguns altres actors socials, com quan es parla d'inseguretat, de delinqüència, etc., aleshores els indicadors són molt més negatius. En canvi, si el marc en el que s'interpreta tot això, es fan les mateixes preguntes, es fa una mica més positiu, doncs la visió ja no és tan negativa. Per tant, una mica la interpretació general és que la forma en què es pregunten aquestes coses importen i que això extrapolable a la societat en general, no només a una enquesta, ens ve a dir que una mica la temperatura ciutadana o social doncs, varia molt en funció doncs, de quin és el marc o la discussió predominant en aquell moment en l'àmbit polític i social.
0: Toni, aquesta sensació d'inseguretat que va en augment és una percepció només o hi ha alguna dada o dades que ho justifiquin, que la justifiquin?
3: Sí, no, en general el que sabem dels estudis que s'han fet en criminologia, sociologia, fins i tot en ciències polítiques, hi ha una desconnexió bastant important entre

0: elevada de la que hi ha, de la que es produeix realment. Això és una qüestió, doncs, que ha ocupat, diguéssim, molts investigadors, perquè és sovint complicat d'entendre, i aquesta percepció, pel que sabem, doncs, es deriva de molts factors. Un d'ells molt important és el rol que tenen els mitjans de comunicació i els actors polítics, que quan parlen de la inseguretat, volent-ho o no, moltes vegades, òbviament, és perquè tenen una estratègia al darrere, però quan ho fan, això infla la percepció d'inseguretat de les persones al seu entorn. I fa, doncs, que sigui molt difícil tornar a encaixar, doncs, aquesta percepció amb la realitat.
1: Mm-hmm. Més qüestions que es prenen d'aquesta enquesta. Per exemple, que estem deixant de confiar en polítiques transformadores com l'ecologisme o el feminisme, que a priori ens haurien d'estar fent millors. Com és que passa això?
0: Sí, aquí el que detecta aquesta enquesta és que ho confirma una mica certes tendències que venen del passat, algunes de fet les amplifica, i per exemple el que mostra és que en relació a les polítiques d'igualtat de gènere, doncs hi ha una part de la societat catalana, especialment els homes, però i en particular els homes joves, que ho veuen de forma negativa, i creuen de fet alguns d'ells, una quarta part, que doncs que es fan per perjudicar diguéssim la seva situació, o que fins i tot les denúncies que fan moltes dones són falses, i per tant s'ha escampat una mica, o bastant, entre alguns grups de la població, aquesta idea, doncs, que certes polítiques d'igualtat van en contra de la població, en aquest cas de la població masculina. El per què això ha passat, doncs, de nou ens trobem diferents factors. Un d'ells és, com deia abans, el factor polític, que escampa diferents idees, i també, més en particular, molts homes, i en particular homes joves, el que tenen és una percepció que el nou ordre, doncs, ells són uns perdedors, per dir-ho ràpidament, i que, doncs, ho tindran més difícil del que es pensaven, no? És a dir, que trobaran menys feines, que els costarà més estabilitzar-se en la seva situació laboral i econòmica, etc, etc. Per tant, hi ha alguns d'aquests valors que sí que tornen en posicions més reaccionàries. El que sí que notem en aquesta enquesta és que això no s'escampa tot arreu. Per exemple, en la qüestió climàtica, a diferència d'altres països, el que trobem és que l'escepticisme climàtic, és a dir, aquesta idea de que això del canvi climàtic ens ho hem inventat, doncs encara no és una idea que està dintre del cap de molts segments de la població, sobretot en comparació amb d'altres països, on això sí que ho hem observat. Per tant, no és tots els valors que es tornen més conservadors, o fins i tot alguns, doncs, reaccionaris, sinó que són una sèrie d'aquests valors.
1: Alguns concrets. El que també es valora negativament són les administracions. És funcional una societat que no confia en les seves institucions?
0: Doncs és una gran pregunta, i la veritat és que portem molts anys en què aquesta confiança és baixa. De fet, podríem dir que la pregunta que m'heu fet, la resposta és que sí, que és possible viure en una societat en què bona part de la gent no confia en les seves institucions. Això no vol dir, òbviament, abans que algú s'escandalitzi, que sigui ideal, perquè la recerca que tenim, que s'ha fet en diferents àmbits, ens mostra que quan les persones confien en les institucions, fins i tot, per cert, quan governen les persones que no són ideològicament properes, perquè en principi la institució hauria d'anar més enllà, doncs és en aquest escenari que les societats acostumen a anar millor i són més cohesionades i tenen un capital social més elevat. Ara bé, en el nostre context, per qüestions culturals, però també pels diferents xocs que s'han produït, com la crisi econòmica del 2008, des de principis dels 80, és a dir, des de la transició a la democràcia, s'ha conviscut amb nivells de confiança respecte a les institucions molt, molt baixos. Per tant, portem ja molts anys amb aquest escenari, que, insisteixo, no és ideal, però que sí que ens mostra que es pot viure amb nivells de confiança baixos.
1: Mm-hmm. Deixa'm posar-hi un toc positiu, per dir-ho d'alguna manera, perquè sembla que només et demani coses negatives aquesta enquesta, però si ens centrem en els valors, que és una cosa que en aquest programa, com bé saps, ens interessa moltíssim, no sé si dins d'aquesta enquesta es veuen reflectits alguns valors socials, i podem fer una petita llista ara sobre quins són els valors a l'alça de la societat catalana.
0: Sí, a veure, ja se'n podria mencionar alguns. Per exemple, amb un programa de valors, doncs em sembla pertinent mencionar que, per exemple, el rebuig a l'autoritarisme, malgrat que abans dèiem, doncs, que augmenta una miqueta, depèn de com ho preguntis, però en general, quan es pregunta de forma clara i directa, doncs la gran majoria de la gent no està d'acord en que prefereixen un dirigent fort.

0: sobre la llei, no? I a vegades hi ha molts països que hi ha aquesta idea que seria més fàcil posar una persona a dalt de tot, que se saltés les lleis o les manegués d'alguna forma per implementar el seu programa electoral. En aquest cas, en la societat catalana això no es veu així, i de fet la mitjana és d'un 1,4 en una escala que va del 0 al 10, per tant té un suport ínfim, no? Després també que quan es pregunta a les persones quins valors o quins sentiments o quines emocions desperta parlar amb gent que pensa diferent, bona part de la gent esmenta valors positius. Qüestions com el respecte o l'empatia o la confiança segueixen sent prou majoritaris entre una part important de la població, no? I una mica amb aquesta idea de que tenim integrat, una bona part de la població catalana té integrat el fet de que és normal parlar amb gent que té opinions diferents i que, per tant, doncs, s'ha d'intentar entendre la perspectiva de l'altre. I això crec que és important dir-ho, perquè en un món de xarxes socials en què sembla que ens haguem de pellissar, si em permeteu, els uns als altres cada cop que pensem diferent, doncs no és ben bé així. I després, també, com a últim punt de valor positiu, és algunes actituds relacionades amb la immigració. És cert que l'enquesta mostra, doncs, que molts catalans estan a favor, doncs, de reduir el número d'immigrants o de posar més restriccions, això és cert, però també és cert, doncs, que quan molts catalans pensen amb els beneficis que porta la immigració, sigui culturals o econòmics, això ho valoren de forma molt, molt, molt positiva. Per tant, fins i tot qüestions com la immigració, que sembla que tot sovint només s'hagi de mirar des del prisma negatiu, l'enquesta ens mostra, doncs, que una part important de la població també ho valora de forma positiva.
1: És molt interessant. Toni, tu ja estàs molt acostumat, però com es fa una enquesta com aquesta?
0: Com es fa una enquesta com aquesta? Bé, jo diria que no hi ha un secret molt gran, però bàsicament ho posem 10 hores. Aquesta és la gran principal secret. Aquesta és una enquesta que presentava un parell de reptes. El primer és una mica com el que dèiem anteriorment, al principi de la conversa, que és que l'enquesta ICIP s'ha fet ja altres vegades i per tant tenia preguntes, doncs, que venien del passat, no? I pel món acadèmic que fa investigació ens interessa molt mantenir preguntes molt semblants al llarg del temps, perquè no és habitual. Aleshores, clar, com que hi ha una restricció de temps i no ens enganyem també de pressupost, doncs va haver-hi aquí una discussió, una decisió de què es mantenia i que no, no? Sempre amb l'objectiu de mantenir el màxim de preguntes longitudinals possibles. I la segona gran repte que vam tenir, diria jo, va ser que, i això s'ha de donar les gràcies a l'equip de l'ICIP, que la veritat és que han estat molt oberts des del principi, l'enquesta, que per cert està disponible per tothom, podeu entrar a la pàgina web i us la descarregueu si voleu jugar una mica amb les dades, el que inclou són molt, el que se'n diuen molts experiments d'enquesta. És a dir, que hi ha un esforç per fer una innovació metodològica en el qüestionari que és d'agrair, però alhora representa un repte, que és que s'han de dissenyar els experiments, s'han de pensar i s'han de mirar, doncs, com s'analitzen.
1: Deixa'm recordar, la pàgina web és icip.cat, icip és icip.cat. Toni, per acabar, tenim les dades, tenim aquesta enquesta, sabem on som ara mateix i d'on venim, què fem ara amb tot això?
0: Bé, això el que ens dona és, doncs, una imatge que, com deia, de dos tipus, no? Que és una imatge, una fotografia d'avui i una fotografia al llarg del temps. El que s'hauria de fer idealment amb aquesta enquesta, i de fet l'ICIP ja està treballant i altres persones també, és, doncs, una mica de detectar allò que anem bé i per tant reforçar-ho, i després allò que anem malament i per tant mirar com es pot revertir la situació, no? Per exemple, la qüestió particular de l'avançament o del fet que molts valors retrògrads o antidemocràtics s'escampin entre una part de la població, al meu entendre, doncs, és necessari algun tipus d'actuació, i per tant, doncs, podem pensar, començar un procés de reflexió sobre de quina manera ho fem per tal, doncs, que aquestes actituds no s'escampin. Però això ja seria un altre debat, però que gràcies a aquesta enquesta i a d'altres, doncs, podem començar a tenir.
1: I tant. Toni Rodon, investigador de la Universitat Pompeu Fabra i coordinador de l'enquesta ICIP 2025, moltíssimes gràcies pel teu temps i per totes les reflexions que s'esprenen d'aquesta enquesta.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
1: Una abraçada, que vagi bé. Descobrim ara què destaca Carles Bancs d'aquesta entrevista. Carles, quin ha subratllat?
2: El que m'agradaria destacar era quan parlàvem de la percepció i la seguretat. En Pere, quan ha posat la cançó, ja ha parlat d'aquestes batudes veïnals que moltes vegades estan alimentades de la percepció d'inseguretat que o fomenten els mitjans o algunes persones per xarxes. I és que a vegades creiem que el món és molt més insegur del que és.
1: És el subratllat de Carles Brancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui qui volem conèixer és Enric Segarra, ell és de Bellpuig, a l'Urgell, i després de jubilar-se, fa gairebé 12 anys, ha dedicat la seva vida a la solidaritat. Des d'aleshores s'ha convertit en activista solidari i ha tirat endavant moltes iniciatives dedicades a l'educació, a la salut, també l'empoderament de la dona a l'Àfrica, així que per nosaltres és un plaer poder compartir avui uns minuts amb ell, que a més recentment ha rebut el Premi de Filantropia 2025 de CaixaBank. Enric Segarra, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
4: Gràcies, bé, força bé.
1: Moltes gràcies a tu per ser amb nosaltres. Explica'ns una mica d'on neix aquest desig de fomentar la solidaritat una vegada et jubiles.
4: Bueno, això una mica és un tòpic, li passa a molta gent, no?, que fa balanç al jubilar, o hi ha vegades abans, quan te vols preparar el terreny, perquè no et sorprengui passar de treballar molt a no fer res. I, bueno, jo, com ja dic, com passa d'altra gent, me va adonar que havia rebut molt, tipus familiar, també econòmic, i salut, però i que, bueno, que calia tornar potser una mica a la societat de lo molt que havia rebut, tenint en compte sobretot les grans carències que hi ha.
1: Mm-hmm. De fet, vas començar a treballar en projectes a l'Àfrica l'any 2015, si no m'equivoco. Per on decideixes començar, amb quina intenció i què ha anat passant en aquests gairebé 12 anys?
4: Sí, bueno, primer que tot va ser, jo em vaig jubilar precisament un 31 de desembre, que els farà els 12 anys, i el primer que vaig fer és, com que la intenció de fer aquestes coses ja hi era, és estudiar el terreny. Vaig veure que tindria dos possibilitats o dos valors per oferir, que un era temps, molt temps, cosa que no n'havia tingut mai, i que podia oferir aquest temps, i llavors hi ha pues, moltes possibilitats de voluntariat i de més, però, no sé, al final el volgués ser un poet més original, potser em va fer una mica de mandra de sortir de casa per anar a fer de voluntari, i vaig optar per mitjà de les xarxes i també en paper, a base d'algun quadern, de fer divulgació de la solidaritat, la bondat i altres valors, mirar d'escampar això que la gent que saben explicar molt bé, jo no tant, i llavors fer d'intermediari. Vaig crear un blog que es diu La Solidaritat, un bon remei.com, i bueno, hi ha d'altres xarxes, i que això era el que podia fer en quant al temps, dedicar temps a divulgar i recollir pues, por ahí escrits, cançons, retalls de pel·lícules, el que fos que la gent la pogués motivar una mica cap als valors. L'altre, com que he dit que també un recurs que tenia era algun excedent de diners, que no els necessitava i les meves filles tampoc, vaig dir, bueno, doncs allò és la part teòrica, busquem una part pràctica. I aquí vaig començar a estudiar ONGs. Vaig estudiar bastant a fons, encara soc soci, per estudiar-les m'hi vaig fer soci d'una quota, ja està, no? En principi, per a rebre les revistes, les vaig estudiar a fons i pel que jo volia fer em vaig decantar per una, que és Mans Unides, perquè doncs, volia ajudar els del Tercer Món, els més desemparats, d'una manera que en aquest cas de feina no m'emportés, però que sí que pogués contribuir amb els recursos, etc. Em vaig fer inclús un qüestionari on les 20 ONGs per cada punt li anava donant una valoració i vaig veure que Mans Unides tenia una línia, i té, una línia que en diuen operació enllaç, operació enllaç directe, que la gent, siguin persones físiques, pues, o siguin entitats o empreses, poden demanar que els proposin projectes al tercer món, que perquè en puguin escollir algun i tutelar-lo, o diguéssim, total o parcialment cobrir les necessitats econòmiques, també participar en decisions, inclús anar a veure si un mateix vol, bé, que això em va encaixar molt i cap a quin vaig decantar, i al cap de 3-4 mesos de prendre, bueno, d'estudiar tot això, ja em vaig afiliar i vaig començar a negociar amb ells aquesta qüestió.
1: De fet, Enric recentment ha rebut el Premi de Filantropia 2025 de CaixaBank, que explicàvem abans. Com se sent rebre un premi d'aquestes característiques? Imagino que és un bon reconeixement després de tants anys dedicats, d'una banda, a divulgar, però també a donar suport, no?, a diferents iniciatives que han tingut milers i milers de beneficiaris.
4: Sí. Sí, suposo que sí, però a mi no, a mi tampoc m'haurà portat un mal de cap. Vaig estar inclús a punt, i perdó, però a renunciar. Jo tot això que faig, ho portava, salvo la part de divulgació, no, que precisament no serviria si no es divulgués, la part de fomentar els valors, aquesta pues, l'apretava tant com podia i la compartia al màxim. Però l'altra, la dels projectes, la veritat és que només ho sabíem els familiars més propers i els amics també del meu entorn més proper, no l'explicava ningú més, salvo la delegació local de Mans Unides i la diocesana, pues, que són qui t'orienten, que fan d'enllaç, però no ho dia ni pensava dir mai. I llavors em va arribar a sortir de l'armari com a conseqüència d'aquest premi, tenia dues opcions, renunciar i seguir com ara, però això també em va semblar que potser traia una mica la causa, doncs, de si hi havia una ocasió més de donar exemple i potser que s'hi apuntés algunes circumstàncies com les meves a fer coses semblants, que no tenia dret per la meva comoditat a amagar el mes i aprofitar aquesta ocasió. I bé, ara em sento una mica així preocupat, a veure què en sortirà, però per l'altra part està bé, tots els reconeixements estan bé, encara que a vegades el millor reconeixement és un beneficiari d'allà que t'enviï una foto per WhatsApp amb una rialla d'orella a orella i ensenyant-te algo a les mans que ha aconseguit gràcies a Mans Unides i la teva contribució a Mans Unides. Però bé, de moment així, no ho sé ben bé el que dir sobre com me sento encara amb el premi.
1: Imagino, Enric, que això que explicaves de rebre una fotografia, no?, d'algun beneficiari és el que dona sentit al final, no?, a la teva tasca. Per què diries que és important ser solidari? I tu sempre dius, em sembla que, o almenys en el teu blog, que hi ha moltes maneres de ser-ho, no?
4: Sí, per tant, hi ha ocasions així importants que ressaltin, potser no se mos en presenta massa, i si es presenten tampoc molta gent no hi podem fer res. Però és que ocasions petites, sigui a l'entorn, en tenim constantment. Vull dir, si mos hi fixem, sempre hi ha ocasions de beneficiar i ajudar. I sobretot les ONG són un extraordinari vehicle, perquè una persona pot fer un favor amb un veí, amb algú que troba al carrer i no mos n'hem d'estar, perquè de mica en mica pues, anem fent xarxa i anem millorant la vida a l'entorn, però també les altres que diem que jo no hi puc fer res, hem de pensar que un mateix potser sí que no hi pot fer res, però col·laborant com a voluntari, com a donant, de la forma que sigui, amb una ONG sí que hi pots fer, perquè la ONG precisament és un grup de gent, molta gent, i algun d'ells experts en unes coses, altres experts en unes altres, que entre tots se fan gran coses. Per tant, tots tenim oportunitats grans o petites d'ajudar, i necessitats, no cal dir que n'hi ha. Jo no sé, ara llanço una xifra a l'aire, però no crec que més del 20% de la població de la Terra visqui com vivim d'altres. Jo crec que l'altre 70-80 té unes carències immenses, uns per educació, els altres alimentació, els altres que són refugiats, els altres que no tenen cap dret i no ens en podem estar. De fer el que puguem, cadascú, és un pecat, i creguin pecats, i si no pues, està molt mal fet, no aprofitar-ho.
1: I tant, ens quedem amb aquest missatge, Enric. A tots tenim oportunitats per ajudar i de necessitats sempre n'hi ha a tot arreu. Enhorabona, no només pel premi, que era una mica l'excusa per poder compartir amb tu uns minuts, sinó per tota aquesta tasca. Deixa'm dir a aquelles persones que ens escolten que visitin el teu blog, lasolidaritatunbonremei.com. Allà hi trobareu gran part de la feina que des de fa prop de 12 anys fa l'Enric Sagarra. Enric, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres a Valors a l'Alça i que sigui per molts anys.
4: Gràcies. Puc afegir una coseta, i precisament. I és que en aquest blog hi ha d'altres coses que faig, i potser tu potser ni n'estàs al corrent, i surt molt material de la vostra revista amb el consentiment dels codirectors, i surt molt material de la revista Valors.
1: Ah, mira, doncs una gran notícia.
4: Sobretot molts dels dilemes ètics que són extraordinaris i crec que han de fer pensar la gent perquè tenen molt de valor, sobretot molts dilemes ètics i algunes biografies de gent d'aquesta que està ressaltant d'una manera o d'altra. Jo també, per tant, gràcies a la revista Valors perquè des de ja fa 11 anys m'hi deixeu el vostre material desinteressadament que em faci ús als meus mitjans.
1: Doncs un plaer que la germana, la revista germana d'aquest programa de ràdio també tingui un racó al teu blog, a la Solidaritat un bon remei, Enric Sagarra. Moltíssimes gràcies i una forta abraçada.
4: Gràcies a vosaltres,
1: I ara un clàssic del Valors de l'Alça, la secció de contes amb valors, on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, membre de la companyia Vivint del Cuento, que fa molts anys que ens acompanyen. Enguany, ja sabeu que recuperem contes que han estat publicats a la revista Valors i aquesta setmana toca la platja de l'Hisenda Mallol.
5: S'estaven dretes sota el cel de plom que omplia de desànim aquell dia. L'una a tocar de l'altra, sense saber ben bé què fer. Van passar uns segons fins que se'ls va obrir al davant seu una drecera que tirava cap avall. Es van cercar i, amb la mirada còmplice, van entendre que aquest era el seu camí. Amb les mans agafades, van començar a descendir. Primer a poc, després la forta davallada les va obligar a anar més ràpides. El caient cada vegada era més fort i ple d'entrebancs. La mare, envellida pel pas del temps, va estar a punt de caure un parell de vegades i va fer trontollar també la Lluïsa. A la fi, van arribar a una platja entresuades i amb el cor assent. El camí s'havia acabat. Davant seu, la mar onejava tranquil·la sota la llum argentada de la lluna. La mare sabia molt bé què havia de fer i s'hi va adreçar, serena i satisfeta pel seu llarg recorregut. La Lluïsa la va acompanyar com estava avesada a fer els últims temps. Tot d'una, va sentir una puteta a la cara que li deia: «Va, lleva't, que tinc gana!» Va mig obrir els ulls i, en veure el dia tan esplèndid que feia, va estar a punt de fer un bot i sortir del llit per arrencar la seva rutina després d'unes hores de son profund. Però de cop es va adonar que una part seva s'havia quedat a la platja, al costat de la mare. Va tornar a clocar els ulls i, assaborint en aquell moment, va comprendre que la mare ja havia arribat al seu destí i que ella ja no hi feia res allà. Va buscar amb la mirada el penya-segat per tornar enrere, però era tan immens que no es va veure amb cor de tornar a remuntar-lo. Va cercar desesperada una altra sortida. No era el seu moment i no podia quedar-se allà. Mentre explorava l'entorn, la mare ja havia posat els peus a l'aigua i, amb petites passes, s'afrontava a les aigües immenses, com una criatura la primera vegada que veu el mar. Finalment, la Lluïsa va clissar una porta al fons de la platja, a frec de les barraques de pescadors. Va anar-hi a gambades, la va obrir, després de respirar profundament i abans de passar-la, es va girar per veure la seva mare un últim cop. Ja no hi era. Només hi restava la pau i la serenor de l'instant present. Les aigües tranquil·les i argentades sota la lluna d'aquell capvespre. Va tancar la porta darrere seu, sentint-se de nou a la vida, a la seva vida, la que encara li quedava per assaborir durant un bon grapat d'anys, la vida que li va donar la mare i que ara ja no compartirien més. Va entreobrir els ulls i va tornar a sentir la puteta a la galta que li deia: «Vinga, que ja m'has parat prou!» I tant, va pensar ella, tens tota la raó. Ja t'has esperat prou, vida!

0: Aquesta setmana dediquem el like de la revista Valors a Mirades que construeixen esperança. És el nou llibre de Jaume Funes en què parla del Llindar, una escola de noves oportunitats que acompanya i forma adolescents que han estat expulsats del sistema educatiu i social, tot plegat amb el relat dels seus protagonistes i acompanyats d'il·lustracions del pintor de l'Urgell, Perico Pastor. Nosaltres avui en parlem amb el mateix Jaume Funes. Jaume, benvingut, com està?
1: Perfecte, dintre del cansanci normal de totes les persones, però bé.
0: Crec que és la millor resposta que ens han donat en les últimes setmanes, eh? Escolti, si està cansat és perquè fa moltes coses, com per exemple aquest llibre. Justament el curs passat feia 20 anys l'escola Llindar. Per què és important que existeixin centres com aquest?
1: És important per dos aspectes diferents. Un, per recordar que el sistema educatiu reglat, normal, general, genera masses dificultats i s'hauria de pensar una mica, és a dir, que hem de canviar en sèrio també el sistema pensant en l'enorme diversitat d'adolescències que passen per ell. I, per una altra banda, és important per recordar que no val qualsevol didàctica, qualsevol pedagogia, que la societat no pot pensar que ja s'apanyaran, ja creixeran, ja trobaran feina repartint pizzas, sinó que ara pensar en sèrio com construeix problemes en les vides en funció de com les mirem, de com les escoltem, de si transmetem la idea de dir, en qualsevol cas pots continuar aprenent, pots arribar amb l'ajuda i amb el suport que calgui a imaginar-te d'una altra manera.
0: M'ha agradat molt això que ha dit, que a vegades les coses depenen de com mirem o com escoltem. No sé si a vegades ens equivoquem en aquest sentit quan mirem els joves, si els jutgem massa o els prejutgem massa.
1: És que, clar, vivim una societat molt obsessionada amb el diagnòstic, eh? És a dir, tot ha de tenir una etiqueta, tot ha de tenir una causa, i a més ha d'existir un remei reglat, i sempre fem el mateix. Acabem construint un protocol i acabem muntant un taller que els adolescents ho diuen. En realitat, hauríem d'assumir molt clarament primer que la vida és complexa, les persones són complexes, i el món en què vivim tan divers, tan barrejat, tan injust, tan complexa, no genera exactament subjectes amb etiqueta, sinó persones amb possibilitats o no, capacitats o no, de gestionar aquest món, d'adaptar-se a aquest món. I les grans desigualtats, pues, en definitiva, són desigualtats econòmiques, desigualtats d'origen, possibilitats familiars, infàncies d'una manera o d'una altra, i que això requereix que pensem en sèrio, com a mínim, com compensar els desastres que generen, i per això noves oportunitats vol dir, almenys d'una altra manera, a veure si aquest noi o aquesta noia pot imaginar-se, pot compensar, pot recuperar les ganes d'aprendre. Però a més també ens hauríem de pensar com no generar-les, eh? O sigui, aquesta societat que classifica, segrega, marxina, òbviament genera la idea de l'aspecte més dur de jo no puc ser un subjecte estimat i no podré estimar, fins al subjecte que arriba a la conclusió no serveixo per estudiar, no val la pena que ho intenti.
0: De fet, aquestes etiquetes que deia que acostumem a penjar condicionen moltíssim, no? Siguin més o menys certes.
1: Per això el títol. La primera sensació que tenen els nois i noies quan arriben a una escola d'aquestes similar al Llindar, la primera sensació és, apa, importo algú. I la segona sensació, d'entrada, no m'etiqueten, d'entrada em deixen expressar-me, valorar. I a més tenim una dosis de paciència suficient com per no entrar en el debat en el que arriben molts d'ells, especialment els nois, també les noies. Ja m'han expulsat de tot arreu, aquí tampoc m'aguantareu gaire temps. Llavors reben la resposta de dir, no, mentre no faig jo alguna cosa impossible, nosaltres continuem intentant que tu pots trobar un lloc en aquest lloc, en aquesta situació, en aquesta escola.
0: Mm-hmm. Què vol dir, Jaume, acompanyar educativament? Com s'ha de fer això?
1: Acompanyar és una paraula que en realitat ve del llatí, que és compartir el pan, en llatí es diu companis. Acompanyar vol dir caminar al costat d'e, i no pretendre teledirigir la vida d'un altre, sinó caminar al costat disponible per quan necessita ajuda, quan necessita suport, quan necessita el pa, posant-li un límit per dir no, aquí no podem tirar, ni jo no ho penso tirar per aquí, per aquest camí, perquè va a l'abisme, i alhora quan es nota cansat donar-li una empenta i descobrir encara hi ha un horitzó, encara surt el sol, però acompanyant això està disponible un temps, en el cas dels adolescents, si més no 4, 5, 6 primaveres, aguantant, perquè finalment acabi trobant una certa serenor a la seva vida i acabi trobant la idea de que una fita, un horitzó que val la pena tenir.
0: Mm-hmm. Estem parlant, ens estem centrant molt en els joves, en l'alumnat com a tal, però com podem cuidar el professorat?
1: De fet, una part d'aquest malestar educatiu és el malestar docent. Perdó, dies enrere sortia l'enèsim informe Talis, després de PISA acaba sortint informes sobre el professorat, fet també per l'OCDE, que té les seves idees, els seus elements, però aquest informe recordava que pel professorat, especialment a Catalunya, la part més complexa és com gestionar la diversitat. Us dic d'una altra manera, de com dedicar-se a ensenyar educant o educar ensenyant a personatges que no estan previst en el currículum, en el que una aula és un conjunt de mosaics de diversitat, i aquest malestar d'un professorat que per una banda ha patit les retallades, ha patit la pandèmia, però després pateix la vivència i què dimonis espera de mi la societat. La part del professorat que vol, d'alguna manera, fer bé dignament la seva professió, hi ha alguna part, malauradament, com totes les professions que no, però la part que vol dignificar la seva professió té la sensació que no entenen la seva vivència, entre els quals una part del malestar no podem oblidar, una part del malestar és no poder arribar a donar aquests nois i nois allò que comprova que necessitarien, però que en l'esquema en què està no és possible fer-ho, que comprova que li acabaran avaluant si aprenen el sistema d'equacions, però no l'acabaran valorant si aquest noi ha comprovat que la vida els portaran una mica menys si sap matemàtiques i sap calcular.
0: Que precisament ara que parlava d'aquest informe Talis, no?, que avalua una mica això, aquest benestar o no dels docents, alguns em deien l'altre dia que hi ha un cert desencant en l'ambient, no?, del professorat, de la sensació de no arribar a tot o de destinar massa hores a planificar, a programar, però no a poder aplicar certes metodologies o poder tirar endavant, com això que deia vostè, no?, de potser no poder destinar prou temps a acompanyar realment, que és el que estàvem posant abans l'accent.
1: Ja dic, en el professorat hi ha gent meravellosa que treballa molt bé i hi ha persones que objectivament no haurien d'estar en aquesta professió, i es veu molt quan alguns d'aquests professors enfadats firmen articles i companyies, sempre posen una altra professió, escriptor, músic i professor, mentre que els bons d'alguna manera accepten jo sóc un profe, un mestre, una persona que intenta construir un context en el qual l'alumne senti que val la pena saber, val la pena descobrir què és el que no sap. Com hauríem de fer? Primer s'hauríem d'aclarir què dimonis esperen de l'escola, i aquí tornen a totes les discussions sobre des de la comprensió lectora fins a la competència matemàtica, que estan de moda aquests dies. Què esperem? En segon lloc, si veritablement acceptem que l'escola és un lloc que mitjançant el saber volem que siguin persones, però volem que siguin persones que aprenguin a conviure i que tinguin alguna idea de la societat. Aquest professorat també necessita sortir del gran desconcert de com s'ensenya en el món del ChatGPT, és a dir, com s'ensenya en aquest univers en el que la clau ja no és la transmissió del coneixement, sinó l'estimulació per tenir ganes de buscar i saber com buscar el coneixement i com integrar en la vida aquest coneixement quan ha arribat amb una intel·ligència que li donarà les solucions i que probablement ja les acceptarà sense haver de discutir més, sense haver pensat més. O sigui, com veritablement demanem i ajudem aquest professorat perquè trobi, com sempre ha fet, lluitar per descobrir la didàctica, la metodologia, les formes d'ocupar-se d'això. I dintre d'això, com ajudem a que el professorat sigui una persona que no està conforme en el món en el qual està i que ajuda l'alumne a descobrir que el món en el qual viu pot ser diferent, que pot imaginar-lo diferent, i per tant que si que ha estat sempre un bon educador, una persona inconformista amb el món injust en el qual viuen el seu alumnat, i que diguin el que diguin els de Vox i companyia, la seva funció és ajudar-la a descobrir que pot imaginar un món diferent.
0: Sempre és un plaer tenir una excusa per compartir uns minuts amb Jaume Funes i reflexionar sobre el sistema educatiu, sobre les oportunitats, sobre el fet d'acompanyar els joves o sobre el professorat, com hem fet també al final d'aquesta conversa. L'excusa d'avui, Jaume, ha estat Mirades que construeixen esperança, aquest llibre emmarcat en el 20è aniversari del Llindar. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ens retrobem ben aviat.
1: Un plaer, fins a propera.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Parramón.
2: El hombre de la bata roja. Un llibre que pren el títol del quadre pintat per John Singer Sargent l'any 1881, El hombre de la bata roja, i que Julian Barnes converteix en una crònica crítica i fascinant de la Belle Époque. A través de la figura central del doctor Samuel Pozzi, el retratat al quadre, i dels seus amics el comte Robert de Montesquieu i el príncep Edmond de Polignac, Barnes descriu una època marcada pel luxe, el refinament i la hipocresia social. El relat comença amb l'arribada dels tres personatges a Londres amb una carta de presentació signada per Henry James, escrita pel mateix pintor Sargent. Tot i així, el pes narratiu recau sobretot en Pozzi, metge ginecòleg, innovador, col·leccionista d'art, culte, gran conversador i seductor, i home d'una personalitat magnètica que tothom volia tenir a la seva taula. La seva frase preferida defineix molt bé el seu esperit cosmopolita i racional. El xovinisme és una de les formes d'ignorància, deia. Barnes descriu la Belle Époque com una època de gran riquesa per als rics, de poder social per a l'aristocràcia, de sofisticat i incontrolat esnobisme, d'ambició colonial desmesurada, de mecenatge artístic i de duels personals amb poca violència que reflectien més la ira privada que l'honor ferit. Com a contrapunt crític, l'autor evoca figures com el periodista de pluma esmolada Jean Laurent o l'escriptor Huysmans, autor de Contrapel, una obra que denuncia la decadència i la buidor de la noblesa francesa. També apareixen altres personatges de pes com Sarah Bernhardt, Oscar Wilde, Émile Zola, Marcel Proust o Gustave Flaubert, entre molts d'altres. El llibre és una combinació d'assaig, biografia i crònica cultural, i destaquen les reflexions sobre l'art, la hipocresia social i el poder de la ciència enfront de la superstició, la repressió sexual, el nacionalisme, la xenofòbia i la relació entre vida privada i projecció pública.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iVoox i Spotify, i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora, mateix lloc, però això sí, amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més, alternat, català i castellà en els seus discursos, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
2: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
0: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita del papa serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
3: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
0: Maten d'un tret un home a Barcelona, a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
3: Un home n'ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
4: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
3: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, universitats han anunciat que s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
0: En cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i de celebració.
3: Més de la meitat de companyies s'estrenen en aquest certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
0: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga Masculina. Joan Barberà.
5: El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última Lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival en aquesta final, el Liceu Gallec.
0: I molt pendents del temps en aquesta jornada, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. Artesa de Segre, també 10 litres a Cantoni Gros, o en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent, i de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer, i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva, o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puig de Calm. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent, la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr passa en 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: so de la històrica visita de Lleó 14 a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou, alternant català i castellà, Lleó 14 ha llançat un missatge d'amor cap als altres, també a través de les xarxes socials. A aquesta hora el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà hi tenim el nostre company de Canal Taronja Noia, Sergi Lladó. Bon dia, Sergi.
1: Molt bones. El papa Lleó XIV ha rebut aquest migdia un bany de masses en la seva visita a Montserrat. És el segon pontífex que visita l'abadia en el marc del seu primer mil·lenni. Ha venerat, com dèieu, la imatge de la Verge, de la Mare de Déu de Montserrat, mentre el virolai sonava de fons. El papa Lleó XIV ha fet una manifestació de fe i ha fet moltes referències a la Verge de Montserrat.
2: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calumnies, e que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics, i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
1: Tot l'acte que estava previst avui a l'abadia de Montserrat ha anat, com es diria en anglès, on time, i és que el papa ha arribat amb el papa mòbil, descapotat als vols de les 12 del migdia, ha saludat a les 8.000 persones que s'aplegaven a la plaça de Santa Maria i després ha estat rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gast, ha presidit la pregària, el cant de la salve, i també ha pogut escoltar el virolai abans de venerar la Verge de Montserrat. Com dèieu, ara mateix el papa Lleó XIV es troba dinant amb la comunitat benedictina de Montserrat.
0: Això passa en aquests moments, Sergi, però avui des de primera hora més de 8.000 persones han volgut assistir a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient, podríem dir, que d'il·lusió i de nervis. Ja des de primera hora els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex a l'hora d'entrar al monestir i fins i tot algunes persones han passat la nit a la muntanya per tal d'assegurar-se un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones. Què t'han dit?
1: Hem parlat amb algunes d'aquestes persones i és que no només hi havia gent d'arreu de Catalunya, de les comarques de la Catalunya central, sinó de totes les províncies del país, però és que també ha vingut gent d'altres comunitats autònomes de l'estat espanyol i també gent d'arreu del món que ha viatjat expressament a Catalunya per veure de prop el papa Lleó XIV.
3: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguirlo, ¿no? En el sentido de espiritualmente.
6: Un autobús con gente de Benicarlo, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximamente, Montserrat próximamente, Montserrat, Montserrat, y ya, lo cogimos.
1: Després de la intervenció del papa Lleó XIV, que ha fet al balcó de la façana del monestir de Montserrat, dirigint-se als fidels, en aquest cas només ho ha fet en llengua castellana, un cop el papa s'ha acomiadat dels fidels i els ha venerat, aquests han començat ja a marxar i a hores d'ara tots estan baixant a comptagotes, hem de dir, amb el cremallera i l'aeri, perquè són els dos únics vehicles amb els quals avui es podia accedir i sortir del recinte de l'abadia de Montserrat.
0: Moltes gràcies, Sergi Lladó, de Canal Taronja Noia, per aquesta feina excel·lent. Abans d'anar a Montserrat, Lleó XIV ha visitat el centre penitenciari de Brians-1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Molt bon dia, Anna, com ha anat?
7: Bon dia, Marta. Doncs ha estat una visita que s'ha situat en el terreny pastoral, però que també ha portat una mirada complexa complementària i diferent al viatge oficial del Papa a Barcelona i Catalunya. Recordem que la visita a Brians ha estat la primera parada en el seu segon dia, precisament en aquest viatge. Els reclusos, els interns, han estat esperant amb molta felicitat l'arribada del Papa. Han estat dues, les recluses, dues dones, les que han posat veu a aquest col·lectiu i amb les seves experiències personals s'han traslladat al Papa el que significa estar privat de llibertat. Quina ha estat la resposta del Papa? Doncs que cap error ens identifica com a persones.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
2: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
7: Una visita, Marta, que ha complert de manera escrupulosa l'horari previst. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el president català, Salvador Illa, han estat els encarregats de donar la benvinguda a la primera visita que un pontífex fa a una presó espanyola.
0: Importantíssima visita en una agenda tremendament atapeïda, que és la que té avui el pontífex a Catalunya. L'acte central d'avui, però, serà la benedicció, serà aquesta tarda, de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint justament amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. És un acte que també serà multitudinari, com ho ha estat el de Montserrat, i estarà precedit d'un recorregut en papa mòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellvés a la Sagrada Família ha passat tot el matí recorrent aquests carrers que ja es preparen per l'acte d'aquesta tarda. Molt bon dia, Carina. Quin ambient es respira?
9: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del Papa amb el Papa Mòbil. El recorregut que farà el pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com a carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i volardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el pontífex des de primera fila i són molts els que venen de fora.
10: Venimos desde Honda, entonces pues lograr tener una buena visión.
11: Aviam si puc veure'l més de prop i amb el Papa Mòbil.
12: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al Papa tan cerca, entonces para nosotros es una oportunidad muy hermosa.
13: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
9: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó XIV, però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un Papa Go Home o un Jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
14: És un cost, no, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
9: El Papa Mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 6:45 de la tarda.
0: Abans d'anar cap al temple, però, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval. Ho farà per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 4:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
0: Com sentíem, una de les entitats que participaran en aquesta trobada és Ovinso. Són sigles que responen a obra d'integració social i acumulen més de 50 anys d'experiència treballant contra l'exclusió social.
16: Acompanyen joves i adults atrapats en addiccions, salut mental fràgil i trajectòries de vida molt dures. El sotsdirector de l'entitat, Xavier Gramunt, ha explicat en declaracions a la xarxa la importància d'aquesta visita papal.
17: És important que no només quedin paraules, sinó que un gest com aquest, és a dir, o les visites d'avui, no? Anar a Brians, venir, trobar-se amb nosaltres, per nosaltres és un recolzament molt fort. Pensa que el dia a dia dels nostres professionals és molt complexa. És molt complexa i més amb aquesta situació que comento. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, puc sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix.
18: Notícies en xarxa.
0: Entrem en crònica política, però no deixem del tot la visita del Papa, perquè Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats a to al Congrés dels Diputats i ha estat només dos dies després que Lleó 14 demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. Jordi Casino, bon dia.
19: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
20: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
21: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir, ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
19: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
22: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
21: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso d'aquestes llengües en les institucions comunitàries.
19: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent, tal i com està previst.
0: Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14.
16: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. Un home n'ha batut un altre a trets i després ha fugit. La proximitat amb la comissaria de policia fa que es disposin d'imatges de l'autor dels fets. Els Mossos han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest.
16: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
23: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que el dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
16: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: A la Bisbal d'Empordà, una cinquantena de persones s'han concentrat a les portes del jutjat per denunciar inacció de la justícia en el cas del jove de 23 anys que va morir fa dos fixant unes barques a les boies de la platja de Sarriera de Begur. No entenen per què no s'han cridat a declarar els responsables del Club Nàutic, malgrat l'informe demolidor de treball. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
3: Familiars i amics del jove que va morir fixant bolles a Begur s'han concentrat per denunciar que en 2 anys la causa no ha avançat, assegurant que l'informe de treball és demolador. Indica que el noi feia una tasca que no li corresponia, ja que no era bussejador professional. L'advocada de la família, Paz Rodríguez, lamenta que no s'hagi citat ningú a declarar.
4: Lo que no puede ser es, como dice la familia, después de 2 años no saber nada. Que no se haya citado ni siquiera a los responsables que en aquel momento llevaban al club, ni siquiera a las personas que daban órdenes a Mar para que hiciera estos trabajos.
3: No entenen per què la jutgessa que porta el cas encara no els ha atès. S'han concentrat davant els jutjats per reclamar justícia. Volen saber la veritat del que va passar. Marta Cabanyó és la mare del jove.
5: I cada dia que passa, doncs és un dia més en aquesta vida que tenim que esperar i esperar i esperar i esperar. I no, ja volem respostes, volem respostes.
3: El següent pas, si res canvia, és presentar la denúncia al Consell General del Poder Judicial.
0: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta que ahir es va fer fora de currículum i que va causar gran confusió. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
6: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República.

0: ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després, com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche...
1: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el comitè de les PAU ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
2: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, una aposta clara per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
3: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Anna Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
4: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic, i el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
3: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb In Continuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
2: Comèdia, dansa, moda i art contemporani complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona. Serà del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Així, per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
6: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
5: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga masculina.
7: Bon dia, Marta. El conjunt de la noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final serà el Liceo Gallec. El president de l'equip igualadí és Manel Burón. Són declaracions a la xarxa.
8: Treball i solidaritat. Són una mica aquest ADN de l'Igualada i que es va crear ja a les èpoques dels 90 amb Figueroa, Tarrida i Pont com a tècnics i que Marc Montaner, que Mamadi ha begut aquest de l'escola de Tarrida i de Pont, que una miqueta també són els seus consellers, és això, és lluitar-ho tot, treballar-ho tot, tots els detalls, intentar tenir-los controlats, i doncs bé, i sobretot hi ha una cosa que en aquest club no es permet, no donar-ho tot. Per tant, si tu dones tot i l'equip rival és superior, té més qualitat i està més encertat, se'l felicita i ja està. Però que no es pugui dir que tu a la pista no ho has donat tot.
7: I ahir es va acomiadar del Barça després de 16 temporades l'experimentat i destacat porter Sergi Fernández.
9: Emocions contrastades, content i orgullós per haver tingut l'oportunitat i el privilegi d'estar tants anys en aquest gran club i defensar aquest escut i guanyar molts títols i tenir els millors anys de la meva vida i alhora doncs molt trist per no haver pogut arribar a aquesta final de la Lliga, la meva última temporada aquí, i poder brindar un últim títol o si més no una última batalla al Palau, no?
7: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc

0: A la final i a les 9 de la nit, el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. Dani Ballar és el tècnic del conjunt català.
1: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una final, una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
0: En bàsquet, en el món de la cistella, a les semifinals de la Lliga CB, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria. Ahir, en el primer partit de les semis, el Barça va guanyar clarament el Tenerife per 167. També en bàsquet destaquem que el Kitsanàs Manresa ha anunciat el fitxatge de l'aler Pablo Tamba, que arriba de la Lliga Universitària dels Estats Units.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petitíssima pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
4: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
5: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
6: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
7: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
6: Un impuls.
7: Un refugi.
6: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
7: I fer-se sentir.
6: Això és el que volem que sigui l'alenada.
7: Ens acompanyes?
8: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
9: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
11: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
9: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:15.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més alternat, català i castellà, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
12: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
2: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita papal serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
13: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
2: Maten d'un tret un home a Barcelona, a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
13: Un home n'ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
14: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
2: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
13: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, universitats han anunciat que acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
2: En Cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i la celebració.
13: Més de la meitat de les companyies s'estrenen al certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
2: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga masculina. Joan Barberà.
0: El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaurana per 1-2. L'última Lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El seu rival a la final, el Liceu Gallec.
2: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
15: Bon dia. Ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. A Artesa de Segre, també 10 litres, a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puig de Calm. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista el dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: És el so de la històrica visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou alternant català i castellà, Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i de respecte cap als altres. A aquesta hora, el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà a Montserrat tenim el nostre company de Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó, que ha seguit tots els actes de la jornada. Molt bon dia, Sergi.
1: Molt bona tarda. El papa Lleó XIV ha llançat un missatge de fe. Ha dit que els pelegrins presents en aquesta visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat són una única família. Ha fet moltes referències a la Verge de la Mare de Déu de Montserrat a la seva visita, que ha rebut un bany de masses. Una curiositat, l'actual sant pare Lleó XIV, durant la seva etapa com a missioner a una ciutat del nord de Perú, durant els anys 90, va ser un dels impulsors de la construcció d'un temple anomenat Mare de Déu de Montserrat, allà, a Trujillo, a Perú. N'ha fet referència avui en el seu discurs.
2: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat, a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe. Els murs d'aquest recinte podrien explicar-nos les innombrables històries de devoció, agraïment i esperança que han contemplat al llarg dels segles al voltant de la Verge de Montserrat i també han estat testimonis de la sang vessada per amor a Jesucrist.
1: 8.000 persones no s'han perdut aquest dia històric, és la segona vegada de la visita d'un papa a Montserrat. Han vingut persones d'arreu de Catalunya, d'arreu de l'estat espanyol i d'arreu del món, fins i tot de Colòmbia.
0: Efectivament, més de 8.000 persones han assistit a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient d'il·lusió i de nervi. Ja des de primera hora del matí, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex per poder veure'l de prop. Fins i tot algunes han passat la nit a la muntanya per assegurar-s'hi un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones. Què t'han dit?
1: Exactament el que comentàvem. Estaven molt emocionats de poder veure el papa de prop, que ha passat amb el papa mòbil als vols de les 12 del migdia, i això és el que ens deien.
3: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguirlo, ¿no? En el sentido de espiritualmente.
6: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximamente, Montserrat próximamente, Montserrat, Montserrat, y ya, lo cogimos.
1: Feia 44 anys que un pontífex no visitava l'abadia de Montserrat, que acaba de celebrar el seu primer mil·lenni.
0: Gràcies, Sergi Lladó, per una feina excel·lent en aquesta jornada. Abans d'anar a Montserrat, Lleó XIV ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
7: Bon dia, Marta. Ha estat la primera del segon dia de viatge a Barcelona i Catalunya del papa Lleó XIV i sí, ha estat el primer cop que un pontífex visita una presó espanyola. 80 interns esperaven al papa Lleó XIV la seva arribada al teatre de Brians 1. D'aquestes 80 persones, 22 eren dones i dues d'elles han estat les dues recluses encarregades de posar veu al col·lectiu de les persones privades de llibertat. Han estat Josefina i Montse. El papa què els ha dit? Què els ha respost? Doncs que cap error defineixen les nostres vides.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado cómo el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
9: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, Os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
7: La música ha tingut un paper molt rellevant en aquest acte del Papa, perquè les internes han rebut allò 14 amb un cant de benvinguda en castellà, però després han seguit dues peces musicals més interpretades en català, amb el Virolai. S'ha posat el punt i final a aquest acte. Després de rebre els obsequis elaborats per les persones internes, el Sant Pare ha fet entrega al centre penitenciari d'una icona commemorativa destinada a quedar-se a Brianzo.
0: Gràcies, Anna. Una agenda molt atapeïda la que té avui el Pontífex. Ara ja marxat de Montserrat i la propera cita serà al convent de Sant Agustí a Barcelona. L'acte central, però, de la visita serà la benedicció, ja aquesta tarda, de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Un acte que també serà multitudinari, serà un nou bany de masses per al Pontífex, ja que estarà precedit d'un recorregut en papamòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellvé ha passat al matí a la Sagrada Família. Bon dia, Carina.
10: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del Papa amb el papamòbil. El recorregut que farà el Pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com el carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i volardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el Pontífex des de primera fila i són molts els que venen de fora.
11: Venimos desde Honda, entonces pues lograr tener una buena visión.
12: Aviam si puc veure'l més de prop i amb el Papa mòbil.
13: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al Papa tan cerca, entonces para nosotros es una oportunidad muy hermosa.
14: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
10: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó 14, però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un Papa Go Home o un Jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
15: És un cost, no, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
10: El Papa Mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 6:45 de la tarda.
0: Abans, però, Lleó 14 visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, com us dèiem, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el Papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 6:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al Pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El Papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
17: Notícies en xarxa.
0: Encetem crònica política, però no abandonem del tot la visita del Papa, ja que avui Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to al Congrés dels Diputats, i ha estat només dos dies després que Lleó 14 demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostar per la via del diàleg per arribar a acords. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
19: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
20: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
18: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
2: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijó junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
20: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
18: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent, tal com està previst.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
16: Són 3:45. Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14.
21: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just al davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional. Un home n'ha batut a un altre trets i després ha fugit. La proximitat de la comissaria fa que es disposin d'imatges de l'autor dels fets que s'han difós pels Mossos d'Esquadra, que han pogut localitzar l'arma però no el pistoler. Encara la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
16: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest, i és que es tracta del segon tiroteig aquesta setmana a la ciutat.
21: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
22: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que és dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
21: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, de fet, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
16: Avui, segon dia de selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física d'ahir, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum, que va causar una gran confusió durant la prova. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
23: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
24: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat. I ho he respost tot. Jo crec que bé.
25: Les preguntes eren com bastant àmplies i a la veu bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
26: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
23: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el Comitè de les Pau ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
16: A Girona, l'Ajuntament xifra en un 61% el reciclatge a la ciutat durant el 2025. Això són 10 punts més que el 2023, amb el repte d'arribar al 70% l'any 2030. Amb Girona FM, Pau Villafañe.
27: L'Ajuntament de Girona ha fet públiques avui les dades de l'any passat que la situen com la ciutat mitjana de més de 100.000 habitants de Catalunya que té el percentatge de reciclatge més alt després d'estar durant anys al voltant del 50%. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, reconeix que l'incivisme en l'abocament de residus ha millorat, tot i que encara hi ha alguns punts crítics.
28: És evident que fa un any, com vam començar fa dos anys, hi havia un major grau d'incivisme, per entendre'ns, incivisme i altres coses, segurament. Llavors, també és veritat que hi havia doncs, una part important també de la fracció de rebuig i de una cosa que evidentment era incivisme, però que tenia una detecció prou clara, que era el turisme d'escombraries. Això ha disminuït notablement, val? Segueixen havent-hi alguns punts crítics i sempre és molt difícil d'acabar, diguéssim, de erradicar el 100%. Vale?
27: El regidor també ha explicat que el cost global del servei el 2025 va estar per sobre dels 17 milions d'euros i que la policia municipal va aixecar 842 actes per infraccions de la ciutadania.
0: I ens situem ara a l'àrea metropolitana de Barcelona, on continua creixent l'ús del transport públic i això obliga a reforçar algunes de les línies amb més demanda. És el cas de l'Express X30, que connecta Sant Just d'Esvern amb la Diagonal de Barcelona, en què avui justament ha entrat en funcionament el trajecte fins a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
1: A partir d'avui, la línia X30 allarga el seu recorregut fins a la Rambla de la Marquesa de Castellbell, a tocar de l'estació de Rodalies de Sant Feliu. A més, el servei incorpora autobusos articulats híbrids de 18 metres per incrementar la capacitat i reduir les aglomeracions en hores punta. Els nous vehicles disposen de pantalles informatives, càmeres de videovigilància i punts de càrrega USB per als usuaris. El vicepresident de Mobilitat de l'AMB, Carlos Cordón, assegura que la mesura dona resposta a un creixement sostingut de la demanda.
3: També hi ha la posada en marxa de vehicles com aquest d'aquí, vehicles llargs de 18 metres, vehicles articulats. Això fa possible que hi càpigui més gent i per tant que no es quedi gent a les parades. Per tant, seguim incrementant la capacitat del transport públic metropolità per donar resposta a les necessitats.
1: L'ampliació també pretén cobrir necessitats concretes dels dos municipis connectats per la línia. D'una banda, facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Feliu cap a Barcelona, de l'altra, oferir als habitants de Sant Just una connexió més directa amb la xarxa ferroviària.
0: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i en la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, en el que és una clara aposta per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
4: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Anna Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
5: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic. I el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
4: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb In Continuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
6: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma, passant els dies, passa la vida.
0: I abans dels esports, una mica de música perquè Salvador Sobral, els Catarres, aquí estem escoltant, i també Ramon Mirabet o el Remei de Calafresca protagonitzaran la nova temporada de l'Auditori de Girona. El projecte d'Auditori Obert torna a oferir activitats vinculades a la programació, com per exemple xerrades prèvies, concerts escolars i també jornades formatives. Girona FM, Pau Villafanye.
27: Sota el lema On viu la música, l'equipament gironí ha presentat 48 propostes artístiques que suposen el 70% de la programació, amb altres noms com ara Malikian, Rodrigo Cuevas, Els Pets o El Pot Petit, entre les músiques modernes, o Sandra Radvanowski, Ludovic Tesier i Serena Sainz, entre les clàssiques. Quim Allats és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona.
7: Un espai que, entre els molts compromisos, un altre que des de l'inici pensàvem uns objectius molt concrets, que eren esdevenir un espai de referència a nivell nacional, de reconnectar amb el conjunt de la ciutat i el conjunt del país, i que també teníem una vocació de servei públic, i aquí també vol dir, per assegurar el futur, pensar en la creació.
27: Les entrades ja estan a la venda al web de l'Auditori, excepte les del Pot Petit, que es posaran a la venda el 29 de juny.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà a la final de l'Hockey Lliga Masculina.
8: Bon dia, Marta. El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final, el Liceo Gallec. El president de l'equip igualadí és Manel Brón, avui protagonista a la xarxa.
9: Sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres hem d'intentar fer-ho el millor possible, i si és possible, doncs un dels dos, i si poden ser els dos millor, guanyar la Corunya i després intentar, doncs, amb un tercer i un quart partit a casa, doncs, amb el recolzament de la nostra afició, doncs, poder-ho tirar endavant. Nosaltres, com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre. Els favorits són els altres.
8: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final. I a les 9 de la nit, el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiakos grec. Dani Ballart és el tècnic del conjunt català.
2: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiakos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una final, una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
8: En bàsquet, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Dani Miret és el tècnic de la penya.
10: Podem perdre els dos primers partits ja que ha passat l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que ha molts jugadors que juguen per la penya i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
8: I en futbol sala, el Barça s'ha classificat per a la final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió, on guanyà la pista del Movistar Inter 5-6. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
11: Te voy a decir, después de clasificarnos ya para la Champions, ¿no? Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
8: I en futbol, a la Primera Federació, Xisco Campos és el nou tècnic del Nàstic de Tarragona. Campos arriba del Mallorca, on ha treballat les darreres temporades com a futbolista. Va estar 6 temporades al conjunt tarragoní.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà. Com sempre, a les 2. Bona tarda.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Vas patir per amor.
13: Era tan bonic el vincle.
14: Després és com et tracta aquella persona.
13: Hi ha moments que m'han fet sentir.
15: Et passen el dia parlant.
13: No era culpa seva.
19: L'amor, la pressió estètica, l'assetjament, l'addicció al mòbil... Adolescents parlen sense filtres dels grans temes que els preocupen al podcast L'Hora del Pati. Un programa conduït pel professor i escriptor Cristian Oliver. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Lleó 14 s'ha retrobat avui amb la Verge de Montserrat en una visita històrica que culmina al mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, d'aquí el Papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat.
3: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials.
2: Una agenda atapeïda avui, la del Sant Pare. L'acte central d'aquesta visita serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, un acte que també serà multitudinari i que estarà precedit d'un recorregut en papa mòbil pels carrers de l'Eixample. La nostra companya Carina Bellvés a la Sagrada Família.
4: Doncs a 3 hores i mitja de l'arribada del papa mòbil al barri de l'Eixample, hi ha més policia per metre quadrat del carrer Rosselló, que de vots agafen lloc per veure el pontífex. Un fort dispositiu de seguretat per on passarà el papa mòbil, que fa que la fotografia sigui ben inusual. Són molts però qui esperen des de primera hora del matí a primera fila per donar la benvinguda a Lleó 14. Escoltem defensors i detractors d'aquesta visita, entre ells veïns que es veuen afectats pel fort dispositiu de seguretat que ha tret vehicles i contenidors del barri.
5: Estoy acá porque es el segundo papa que voy a ver en mi vida y creo que es un acontecimiento mundial muy espiritual.
6: Soc una veïna del carrer Marí que no estic d'acord en la visita del papa. No calia tant trasbals.
4: L'inici del recorregut del papa mòbil fins a la Sagrada Família arrencarà a 6:45 des del carrer Rosselló amb Passeig de Gràcia.
2: Gràcies, Carina, n'estarem molt pendents. Segon dia avui de la selectivitat per més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària. Al matí s'han examinat d'història i filosofia i d'algunes assignatures optatives. Per cert, que avui universitats ha anunciat que s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir. I Fira Tàrrega, programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus a l'esperit de la festa i la celebració. Més de la meitat de companyies s'estrenen al certamen del 10 al 13 de setembre, una aposta clara per la renovació dels nous talents. És tot a moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
1: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest pròxim dissabte, el grup fotogràfic Abadeses organitza la desena edició del Rally Fotogràfic del municipi. El president de l'entitat, Joan Pous, explica la mecànica de funcionament del rally.
2: És un concurs de fotografia que té un format una mica especial, que consisteix en que el dia que es fa el rally, a les 9 del matí, es diuen tres temes, no sé, me'ls invento, aigua, sol i ponts, i els participants, que se n'assabenten en aquell moment de quins són els temes, o sigui, no poden tenir res preparat en antelació, han de voltar pel poble buscant fotos que s'avinguin en cada un dels temes. Durant tot el dia, fins a les 7 del vespre, ells poden presentar una sola foto de cada un dels temes, la que ells escolleixin, però tan sols una. Ells en poden haver fet 50 de cada tema.
1: Hi haurà dues categories, la de majors de 15 anys i la de menors de 14 anys. En el primer cas hi haurà premi al millor tema A, B i C, a més d'un premi a la millor sèrie dels tres temes, que són 200 euros en metàl·lic, un trofeu, un lot de productes i la inscripció del nom d'autor a la ferradura gegant. La resta de premis seran 50 euros pels guanyadors de cada tema, un trofeu i un lot de productes. En el cas dels menors de 14, només se'ls donarà el trofeu i un lot de productes. També hi haurà la categoria de socis de l'entitat, que premiarà la millor sèrie amb el llibre Ter i un lot de productes. El jurat estarà format per Laura Pesarrodona, Lali Puig i Martí Alvesa. Les fotos es descarregaran allà i el grup fotogràfic Abadeses les enviarà al jurat, que se les mirarà per establir un veredicte. El lliurament de premis es farà el pròxim 27 de juny als Jardins del Palmas. Novament, el rally tindrà un vessant solidari.
2: El grup fotogràfic, per cada participant que ve i que s'inscriu, donem un euro amb una associació diferent a cada any. Enguany, el que recaudi, que és això, un euro per cada participant, més el que vulgui donar cada un dels participants, que tenim unes guardioles allà al camp base, això ho donarem als amics del clínic, perquè aquests cèntims serveixin per la investigació, per lluitar contra l'endometriosi, que és la causa que aquest any en la qual ens hi solidaritzem aquest any.
1: Tornant al rally, és important recordar que no es podran utilitzar drons per fer les fotos i que s'hauran de fer dins del terme municipal de Sant Joan de les Abadeses.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan.
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Hola. Busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'oposició de Ripoll, excepte Somi, va votar divendres en contra d'un préstec a llarg termini de 705.000 euros per finançar una quinzena d'actuacions previstes al pressupost del 2026. Els comptes impulsats per l'equip de govern d'Aliança Catalana, que fa pocs dies van aprovar-se definitivament, tot i les al·legacions presentades pel PSC, preveien inversions per una mica més d'un milió d'euros, dels quals 333.000 són subvencionats. D'aquí la intenció de complementar els ingressos amb un préstec a llarg termini. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va ser molt crítica amb Junts, Esquerra Republicana, el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP. Sentim-la.
2: No estan fent un cordó sanitari, Aliança Catalana, eh? Estan fent un cordó sanitari els ripollesos, per si no se n'han assabentat. I, evidentment, els ripollesos votaran en conseqüència a les properes eleccions municipals, perquè no es pot castigar tota una comtal vila només perquè no es comprega ideològicament amb qui la governa. I el que acaben de fer avui tots els grups de l'oposició, a excepció de Som i Ripoll, és un acte d'irresponsabilitat política envers els ciutadans ripollesos, que espero doncs, que els retreguin oportunament, perquè no es pot jugar amb el dia a dia i la quotidianitat de la nostra població. Realment penso que algú hauria d'anar al racó de pensar després d'aquesta votació.
1: Joaquim Colomer, de Som-hi, va ser l'únic a intervenir per dir-li això.
3: Li recordaré que fa any i mig, dos anys, jo li demanava que s'endeutés per donar serveis a Ripoll, i vostè va fer mofa de que no s'endeutaria, de que vostè no volia endeutar-se, de que vostè no volia arribar aquí. Vegi com ha arribat amb aquesta situació doncs, que se li va dir i que vostè mateixa va penjar a les xarxes socials.
1: Orriols li rebatia que només s'endeutaran pel mateix valor o inferior al que liquiden a l'anualitat. Entre les actuacions que el govern diu que perillen, hi ha 536.000 euros, 319.000 dels quals subvencionats per la reforma de la teulada del pavelló vell. El préstec també preveia cobrir 60.000 euros per millorar la teulada de la pista Esteve Badia de Sant Pere. La mateixa quantitat anava per arranjar la font i l'entorn del passeig Regull per fer un mosaic de trencadís i l'accés a la llera del riu Ter. La llista incluïa l'asfaltatge de carrers per 100.000 euros, la climatització d'una part de la biblioteca per 20.000, un estudi del POUM per engegar el polígon industrial de Can Franquesa per 48.000, millores de seguretat a la nova comissaria per 30.000, la supressió del a nivell del passeig Regull per 15.000 o la rehabilitació d'un dels capgrossos i els vestits de reis per 36.000.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ha visitat Montserrat en una jornada que culmina la seva visita a Catalunya. Abans, el pontífex ha visitat també el centre penitenciari de Brians-1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó.
2: Oi. Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres. Pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
1: I aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14. Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí, just davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquests. Són declaracions que ha fet a BTV.
3: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: I la direcció de Nissan proposa als sindicats rebaixar l'expedient de regulació d'ocupació a Catalunya dels 211 treballadors afectats a 195. La multinacional, que ha negociat amb els sindicats fins aquesta matinada, també argumenta les indemnitzacions pels acomiadaments que dependran de cada tram d'edat. Avui la plantilla vota el preacord en tres assemblees que després s'ha de ratificar, això sí, pels afectats. Comèdia, dansa, moda i art contemporani estan a l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 a l'11 de juliol. El festival també dedicarà enguany espai al Parc del Fòrum i a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. I l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga Masculina. El conjunt de l'Anoia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última Lliga d'Hockey Patins que va guanyar l'Igualada va ser el 1997.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadeses ha recuperat la mítica pujada al Puig Estela, que no es disputava des de l'any 2018. Rebatejada com la Puig Estela, la prova se celebrarà aquest dissabte i formarà part del calendari de la 16a Copa Catalana de Curses Verticals de la FEC. La sortida, que serà conjunta a 8:45 del matí, s'ubicarà a la plaça Dolça d'Ugassa, al costat del pavelló. Els corredors ascendiran per la Canal del Marrà per coronar un dels cims més emblemàtics de Serra Cavallera. La cursa, que és un quilòmetre vertical, tindrà dos recorreguts. El més clàssic serà pels corredors de la categoria absoluta i júnior, amb una distància de 4 quilòmetres i 1.050 metres de desnivell positiu. El traçat pels atletes infantils, cadets i juvenils serà de 2,3 quilòmetres i 630 metres de desnivell positiu. L'organització espera que vinguin entre 80 i 100 corredors. Sentim a David Rovira, de l'organització, parlant del perfil dels atletes.
2: La gran majoria que fan curses verticals és gent que ve de l'esquí de muntanya i que, bueno, està bastant acostumat a fer aquests tipus de desnivells, i gent que està bastant habituat també a utilitzar els pals, quilòmetres verticals. Abans, doncs, solia ser una cursa que acollia molta gent, i ara, doncs, cadascú ha trobat una mica les seves curses, està com especificant una mica més, i en els quilòmetres verticals sol venir gent que durant l'hivern sol fer temporada d'esquí, i com que a l'estiu, doncs, fer curses molt llargues a nivell muscular tampoc estan molt, molt adaptats, doncs les curses verticals és una cursa, doncs, que els encaixa bastant per distància, per temps, també un tema muscular, només la pujada.
1: En un principi, la idea era fer-la el dia abans de la 27a edició de la cursa del Taga de Sant Joan, que s'ha de disputar el pròxim dissabte 19 de setembre, però ho van descartar perquè era una feinada organitzativament. Wake up, eight cup, get

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: D'ara endavant et sortiran flors damunt la cara. M'asseuré a esperar per veure com neixen flors de la galta. Que ara mateix tornaria fins a tu només per mirar-te. Les flors que han sortit han vingut per quedar-se.

m'asseuré al replà i m'entretindré a contar-les. Que ara mateix tornaria amb tu per mirar

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata Diawara. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: Arran de les pluges torrencials que dijous van inundar diversos carrers i espais de Ripoll, el grup d'Esquerra Republicana o el regidor independent de Som-hi, Joaquim Colomer, van acusar l'alcaldessa Sílvia Orriols d'haver deixat el municipi desatès per prioritzar anar a veure la Patum de Berga, ja que va ser convidada per la regidora independent d'allà, Judit Vinyes, que serà la pròxima cap de llista d'Aliança Catalana a la població berguedana. L'alcaldessa va aprofitar el ple extraordinari de divendres per explicar que ningú s'esperava que plogués tant, perquè a Ripoll van caure vora 80 litres per metre quadrat en només 3 hores i els ciutadans no havien rebut cap alerta, és alerta als seus telèfons mòbils avisant de la situació de perill. Sentim-la.
3: I, evidentment, aquest relat no s'adiu en absolut amb la realitat. La realitat és que en tot moment vaig estar informada del que estava passant a Ripoll, de les incidències que s'estaven produint. En tot moment vaig estar en contacte amb policia local, amb secretaria d'aquest ajuntament, amb Somarsa, que és qui va haver de procedir a la neteja dels embornals, amb els regidors de l'equip de govern que sí que eren al terme municipal de Ripoll i que es van ocupar d'anar a vigilar la crescuda dels rius i a controlar doncs aquelles zones de la població que estaven quedant inundades. Algun d'ells fins i tot va col·laborar en les tasques doncs de poder treure aigua d'aquestes zones.
2: L'alcaldessa també va dir que la policia local havia tallat l'accés a les lleres dels rius de forma preventiva per evitar incidències. Colomer va aprofitar la ploguda per demanar que repari el teulat de la piscina coberta.
4: Amb el tema doncs de la ploguda aquesta, tota la zona de piscina, la veritat és que feia bastanta llàstima, tots els passadissos doncs plens de galledes, totes les vestuaris sense llum, les llums d'emergència no funcionaven, etc, etc. Per tant, jo el que li demanaria és si podem treure algun diner de més per ja aprofitar que es fa el sostre aquest, si poguéssim fer una mica l'extensió amb aquest sostre de piscina o com a mínim d'una part de la piscina.
2: Orriols va contestar-li que la majoria d'equipaments de Ripoll presentaven degoters quan van entrar a governar i que quan van entrar a l'Ajuntament van prioritzar arreglar les teulades com les de la biblioteca, la del pavelló de la Avellaneda o ara recentment amb l'intent d'arreglar la de la zona del pavelló on es juga hoquei. Tindrien uns 160.000 euros per arranjar aquesta part del teulat de la piscina, però en faltarien uns 200.000 més per arreglar-ho tot.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. A hores d'ara, Lleó 14 visita la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval de Barcelona per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. És una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Allà hi ha la nostra companya Esther Minguell. Bona tarda.
2: Bona tarda, en marxa aquí a la parròquia de Sant Agustí, la trobada de Lleó 14 amb prop d'un centenar d'entitats socials que treballen amb persones vulnerables. Juntament amb la visita a la presó de Brians, aquest acte és un dels més socials de la visita que fa el Papa a Catalunya. Tres representants d'institucions, Càritas, Obinso i les religioses adoratrius expliquen les problemàtiques de les persones que tenen, vinculades amb la pobresa, addiccions i també dones que han exercit la prostitució. També està previst que un nen que viu aquí al Raval li expliqui, li llegeixi una carta explicant les dificultats de la seva família. Com sabeu, el Raval és un dels barris més vulnerables de Barcelona. Aquí, en aquesta parròquia, precisament, cada migdia se serveixen dinars a 400 persones que visiten aquest menjador. Aquesta parròquia està regentada pels Agustins, que és l'ordre a la qual pertany el Papa, i aquí fora de l'església, a la plaça Sant Agustí, centenars de persones encara esperen per saludar-lo de nou quan surti de la parròquia. Ja ho han fet a la seva arribada fa doncs, aproximadament mitja hora, amb crits aclamant-lo.
1: Moltíssimes gràcies, Esther, i més temes a banda d'aquesta visita del Sant Pare, de la qual estem molt pendents i anirem seguint durant tota aquesta tarda. El govern mantindrà les restriccions per contenir la pesta porcina africana a l'àmbit de Collserola i els seus voltants, almenys fins a finals de l'estiu. Així ho asseguren fons del Departament d'Agricultura després de la reunió que ahir dimarts van mantenir el conseller Òscar Ordeig amb representants dels municipis afectats per aquestes mesures. Entre aquests ja Sant Cugat del Vallès, que ha assegurat que es va posar, això sí, sobre la taula l'opció de fer més proves pilot amb reobertures controlades a determinats espais. Des d'Agricultura, però, no confirmen aquest extrem i mantenen que no es valorarà fins a finals d'estiu. I efectius d'emergència busquen una submarinista que ha desaparegut al cap de Creus després que el corrent l'arrossegués mentre feia immersió. L'avís s'ha rebut quan faltaven 10 minuts per les 12 del migdia, segons els bombers. Qui ha donat l'alerta ha estat el seu company. Tots dos es trobaven fent immersió a la zona de l'illot de Sescalladora, situat en plena reserva natural, quan el corrent se l'ha endut. Ell ha pogut tornar a la barca i ha pogut avisar perquè ella havia desaparegut. Darrer punt, Girona xifra en un 61% el percentatge a la ciutat durant el 2025, que són 10 punts més que el 2023 per la neteja. L'Ajuntament ha fet públiques avui les dades de l'any passat, situant la ciutat mitjana amb més de 100.000 habitants a Catalunya.
0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

nostra sort. Durarà l'altre del somni i roda el món.

collons. De síndromes post-traumes, ves quins collons. Ves quins collons, escolta, ves quins collons. La vida, quina feina, també per l'om. I per la seva ombra, rodo molt el món.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Cada any, el diumenge més proper al 13 de juny, se celebra l'aplec popular a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadeses. Dissabte, que és la Diada del Sant, ja es farà una benedicció del nou altar i capella dedicats a Sant Marc. L'ermita data de l'any 1635, però el retaule principal del Sant és del 1712, tot i que va ser cremat en una de les guerres carlines i no es va reconstruir, juntament amb els laterals, fins al 1858 per Josep Pagès. Sentim a un dels organitzadors de l'aplec, Josep Illa, parlant de la novetat principal d'enguany.
2: I els laterals hi ha uns saltars a l'esquerra. N'hi ha un dedicat a Sant Marc i a la dreta a la, dedicat a la Mare de Déu del Roser. L'altar de Sant Marc doncs va arribar a un punt de degradació que llavors ens vam plantejar que es havia de fer una actuació sèria i tal, no? Primer vam pensar que amb alguna petita reparació de conservació n'hi hauria prou, potser pintant, però llavors es va veure que estava tan degradat que realment s'estava desfent. I aleshores es va prendre la decisió, doncs, que es havia de substituir.
1: Amb els diners acumulats d'altres aplecs, van parlar amb un fuster i un pintor per poder restituir-lo. En retirar l'altar, també es van adonar que la paret del darrere estava en un estat molt pitjor.
2: S'ha hagut de refer, doncs, tot el revestiment de la paret. Això sí que ens ha fotut els números en l'aire, no? Podríem dir-ho d'alguna manera, però bueno, és igual. Aquestes coses, doncs, no pots pas deixar-ho mitges. Vol dir que doncs, primer, doncs, independentment que el fuster anava donant forma al nou altar, doncs bé, es va fer venir els paletes i es va procedir a repicar tot el revestiment de la paret que estava caient i aleshores a revestir-lo amb uns revestiments nous de morter de calç principalment, perquè la calç és un material que la humitat l'expulsa.
1: Diumenge hi haurà el tradicional aplec amb fins a 3 tandes de sardanes amb la cobla Foment del Montgrí, la benedicció del terme amb la missa i el cant dels goig, el dinar popular al restaurant de l'hotel Abatissa, el sorteig de la rifa del xai i berenar per a tothom. Les entrades es poden comprar a l'oficina de turisme fins aquest divendres.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor discjòquei del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest pròxim dissabte, el grup fotogràfic Abadeses organitza la desena edició del Rally Fotogràfic del municipi. El president de l'entitat, Joan Pous, explica la mecànica de funcionament del rally.
2: És un concurs de fotografia que té un format una mica especial, que consisteix en que el dia que es fa el rally, a les 9 del matí, es diuen tres temes, no sé, me'ls invento, aigua, sol i ponts, i els participants, que se n'assabenten en aquell moment de quins són els temes, o sigui, no poden tenir res preparat en antelació, han de voltar pel poble buscant fotos que s'avinguin en cada un dels temes. Durant tot el dia, fins a les 7 del vespre, ells poden presentar una sola foto de cada un dels temes, la que ells escolleixin. Però tan sols una. Ells en poden haver fet 50 de cada tema.
1: Hi haurà dues categories, la de majors de 15 anys i la de menors de 14 anys. En el primer cas, hi haurà premi al millor tema A, B i C, a més d'un premi a la millor sèrie dels tres temes, que són 200 euros en metàl·lic, un trofeu, un lot de productes i la inscripció del nom de l'autor a la ferradura gegant. La resta de premis seran 50 euros pels guanyadors de cada tema, un trofeu i un lot de productes. En el cas dels menors de 14, només se'ls donarà el trofeu i un lot de productes. També haurà la categoria de socis de l'entitat, que premiarà la millor sèrie amb el llibre Ter i un lot de productes. El jurat estarà format per Laura Pesarrodona, Lali Puig i Martí Alvesa. Les fotos es descarregaran allà i el grup fotogràfic Abadeses les enviarà al jurat, que se les mirarà per establir un veredicte. El lliurament de premis es farà el pròxim 27 de juny als Jardins del Palmas. Novament, el rally tindrà un vessant solidari.
2: El grup fotogràfic, per cada participant que ve i que s'inscriu, donem un euro amb una associació diferent a cada any. Enguany, el que recaudi, que és això, un euro per cada participant, més el que vulgui donar cada un dels participants, que tenim unes guardioles allà al camp base, això ho donarem als amics del clínic perquè aquests cèntims serveixin per la investigació, per lluitar contra l'endometriosi, que és la causa que aquest any en la qual ens hi solidaritzem aquest any.
1: Tornant al rally, és important recordar que no es podran utilitzar drons per fer les fotos i que s'hauran de fer dins del terme municipal de Sant Joan de les Abadeses.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Papa Lleu XIV ha fet una crida a acompanyar i promoure el qui més ho necessiten, i ho ha dit a la parròquia de Sant Agustí del Raval, on ha advertit a més que cal assistir a les persones més vulnerables, perquè sembla que s'ha perdut el sentit de la dignitat sagrada de l'ésser humà. El Papa ha reivindicat la figura dels avis i àvies i ha demanat que no es normalitzi la soledat de la gent gran. A l'espera de l'acte central d'aquesta visita, que serà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, aquest vespre Lleó XIV ha visitat Montserrat al migdia en un ambient d'expectació màxima. El pontífex ha presidit la pregària del Rosari i ha fet la veneració de la Mare de Déu de Montserrat, de qui el Papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i de respecte cap als altres.
2: Demanem a Maria, Reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials.
1: I avui, segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària. Al matí s'han examinat d'història i filosofia i la resta del dia d'algunes assignatures optatives. Els estudiants es mostraven avui satisfets, alguns, si més no, de com havien anat els exàmens.
3: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat, i ho he respost tot. Jo crec que bé.
4: Les preguntes eren com bastant àmplies i a la veu bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
5: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit.
1: I a les reaccions als grups municipals arran de la mort d'un home per un tret al carrer Balmes de Barcelona han estat immediates i molt crítiques amb la situació de seguretat a la ciutat. Els partits han expressat la preocupació per l'augment de violència armada a Barcelona i han reclamat mesures urgents per posar fi als tirotejos després d'aquesta segona mort a trets en més d'una setmana. L'alcalde Collboni ha demanat reforçar la presència policial als carrers de la ciutat. I l'historiador de l'art, escriptor i filòsof Valentín Roma ha estat escollit com a nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona. El MAC va així ho ha elegit per unanimitat al jurat del concurs per substituir l'actual directora Elvira Diangani Ossé, que va deixar d'ocupar el càrrec perquè no el pot compatibilitzar amb la direcció del MACBA amb la Bienal d'Art d'Abu Dhabi. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses van valorar positivament la prova pilot per monitoritzar la generació de residus al sector turístic del municipi a partir de l'adequació i digitalització d'àrees de recollida selectiva en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès. El conseller comarcal de Dinamització Turística, Joan Sàrria, explicava des de la colònia Lleudet que fa 10 mesos es van col·locar 4 àrees de contenidors tancats amb 5 contenidors cadascuna. N'hi ha una en aquest polígon industrial i la resta són en direcció Ripoll, Ugassa i Olot. Són uns contenidors que només s'obren targeta i, segons Sàrria, l'objectiu és clar.
2: Hi ha dos grans objectius. Un és, doncs, implementar aquesta sostenibilitat turística a través d'aquesta regulació de les persones i, sobretot, dels establiments turístics que, a través de les targetes, doncs, utilitzen aquestes àrees. D'una banda, doncs, controlar aquest fet i, d'una altra, amb la col·locació de videocàmeres, doncs, també controlar que, doncs, aquests establiments i aquestes persones, doncs, facin un ben ús d'aquestes àrees.
1: Instal·lar aquestes àrees ha tingut un cost de 128.000 euros. Sàrria va recordar que la totalitat de la inversió a la comarca d'aquest pla ha estat de 3.5 milions d'euros i que s'ha finançat gràcies als fons Next Generation provinent de la Unió Europea. L'alcalde de Sant Joaní, Ramon Roquer, va detallar que van apostar per un model híbrid que combina dos models de recollida de residus, la recollida porta a porta per tot l'àmbit urbà i el sistema de contenidors bilaterals tancats d'aquestes quatre àrees pensades per les cases aïllades, els disseminats i el sector turístic com les cases de turisme rural. L'alcalde estava satisfet de com havia funcionat fins ara.
3: Pràcticament a un any d'aquesta implantació estem parlant ja d'un 70% de recollida selectiva. És un tant per cent molt alt. Això demostra el bon ús que s'està fent d'aquestes àrees. De fet, els usuaris veuen positivament el fet que estiguin tancades i que precisament hi hagi un ús restringit perquè realment en fan ús de les àrees aquells que els hi corresponen fent ús. I això es valora molt bé. De fet, hem passat d'unes àrees obertes, abandonades en el sentit de que moltes vegades doncs, estaven plenes d'escombraries, tant a dins els contenidors com a fora. Ara estem, doncs, en banda unes àrees amb uns models de contenidors que són uns dels millors, estem parlant d'un model ISIL bilateral que porta incorporat aquest sistema digital i, per tant, estem parlant d'un bon producte.
1: Roquer va felicitar els usuaris pel civisme a l'hora d'utilitzar aquestes àrees i va avançar que Sant Joan ja s'acosta al 80% de recollida selectiva al conjunt del municipi gràcies a un model que també aposta pel compromís dels veïns.

0: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.
1: Quan Joan era petitet, que festejava i presumia, espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. Adeu, clavell morenet,

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival Cinc Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival Cinc Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival Cinc Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remisa a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es cullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.
3: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: ¿Cree usted en la existencia de extraterrestres?
2: Tendría que decirle, lógicamente, que no. Dadas las enormes distancias que habría que atravesar en el espacio, la energía necesaria sería excesiva para la capacidad de una
1: nave... Teorías convencionales. Cuando las teorías convencionales y la ciencia no nos ofrecen ninguna respuesta, no podemos finalmente buscar en lo paranormal una explicación posible.
2: Lo que me parece imposible es que existan respuestas más allá de los límites de la ciencia. Las respuestas están ahí. Solo hay que saber buscarlas.
1: De ahí viene la I de FBI.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: Hi ha dues opcions. O estem sols a l'univers, o no hi estem. Totes dues són igualment aterridores. Això ho va dir l'Arthur C. Clarke. I això, amigues i amics, és una d'aquelles frases que serveix tant per començar un programa sobre extraterrestres com per justificar per què encara hi ha gent que parla amb la Siri com si fos un ésser superior. Des de fa dècades, cada llum rara al cel, cada radar espatllat i cada globus meteorològic s'han convertit en una prova definitiva de que ens visiten éssers d'altres mons. Però què hi ha de cert? Són realment naus alienígenes o només les excuses més creatives per arribar tard a la feina? Avui parlarem d'ovnis, o com ara es diuen oficialment, fenòmens aeris no identificats, o FANI. Passarem per Roswell, els homes de negre, els dibuixos del camp de blat, les autòpsies alienígenes dels 90, les abduccions i les sectes còsmiques que esperen l'arribada dels germans estel·lars. Tot plegat amb una bona dosi d'humor i de rigor, perquè si no riuen els aliens, com a mínim, ho fem nosaltres. La veritat pot ser allà fora, però el wifi no arriba tan lluny. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el podcast on mirem de separar la realitat del plat volador. Avui, ovnis, extraterrestres i aquella sensació de que potser no estem sols, o potser sí, i només ens falten amics. Per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg de confiança, professor, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Sí, l'home que es coneix la Terra pam a pam, en Jordi Vilà. Hola, Jordi. Jordi?
4: Moment.
3: Jordi, què fots aquí dalt?
4: Vinc, espera't.
3: Escolta, què fots aquí?
4: Perdó.
3: Baixa.
4: Ui, perdó.
3: Home.
4: És que sabia que era aquesta hora, però és que estava instal·lant unes antenes aquí a la teulada. També m'estava posant càmeres per veure el cel. Perquè...
3: I què busques aquí dalt? Què pots...
4: Busco vida extraterrestre.
3: Escolta, jo crec que si t'han de buscar, si volen ja et trobaran, eh? Que tampoc ets tan petit, eh? A més, bueno, ells Raica, segur que la cobertura no els hi falta pas, eh? Escolta'm. Bueno, va, escolta, entrem en matèria. Tu què et sembla? Ens visiten? Són éssers de l'inframón? Estan entre nosaltres camuflats i vestits de Donald Trump o què? Què tal?
4: Home,
3: què en diries?
4: Mira, guaita, quan sentim la paraula ovni, de seguida ens ve al cap aquell el platet volador, que fa el cel, fa... Bueno, potser no fa ni soroll, perquè molts no fan soroll. Uh-huh. És una cosa molt, molt curiosa. També pensem també en aquests senyors amb els dits grossos, els ulls grossos, que ens diuen, porta'm davant del teu líder.
3: I de color verd, o d'aquell color blau cel, no? D'aquell color blau.
4: Exacte. Sí. Però bé, és un concepte, per això, que és dels pocs conceptes d'aquests tan curiosos que no va néixer a Hollywood.
3: No?
4: Sinó que va néixer durant la Guerra Freda, el concepte ovni. Sí, sí. Mira, entre la Guerra Freda ja ho saps que hi havia les dues superpotències, Estats Units, la Unió Soviètica. S'espiaven, s'enviaven avions, s'enviaven satèl·lits, es miraven constantment. Doncs tot això va crear una conspiranoia al voltant de tots aquests ovnis. Tothom veia ovnis a tot arreu. I mira, fixa't, però comença en un moment molt concret. Això dels ovnis.
3: O sigui, té data, diguem.
4: Sí, sí, té una data. Mm. Comença el 24 de juny de 1947, quan un pilot civil nord-americà, que es deia Kenneth Arnold, va dir que havia vist 9 objectes metàl·lics volant a prop del Mont Rainier a uns 2.000 km per hora.
3: Caram, i com ho va calcular, això? Així, a ull?
4: No ho sé massa bé com va poder fer els càlculs, però, esclar, els va descriure ell com un platet saltant sobre l'aigua. I d'aquí li ve el nom de platet volador. Perquè la premsa ja va fer la resta, va magnificar, va fer un boom mediàtic bestial i n'hi va dir platets voladors, flying saucers, em deien.
5: Però, què has dit que era, aquest senyor? Què has dit que era? Has dit que
4: era un pilot, era un pilot.
5: Un pilot, pilot, pilot d'avió de...
4: Civil, sí.
5: Civil, no era militar.
4: Civil. Però, esclar, després, al cap de dues setmanes, tota aquesta voràgine, aquest boom informatiu, tot aquest, això tan mediàtic, saps què va passar?
5: A veure?
4: Roswell. Cas Roswell.
5: Ah!
4: Un granger. I tant, un granger.
5: Els que som uns friquis del mundillo, ens sona molt, això.
4: I tant, i tant. Un granger va trobar unes restes metàl·liques estranyes i l'exèrcit de la base més propera va dir a la premsa, atenció, que havien recuperat un platet volador.
5: L'exèrcit, eh?
4: La mateixa, sí, els mateixos. No, però és que es deurien... Algú se li va anar una mica la pinça... Perquè l'any demà van enviar un comunicat oficial rectificant. Va dir, no era un platet volador, era un globus meteorològic.
5: Llavors, clar, qui es va encarregar de la comunicació inicial, suposo que devia anar al carrer, eh?
4: Terrible, perquè a partir d'aquí es va generar tot aquest sensacionalisme al voltant dels ovnis, i el cas Roswell ja saps que va durar anys i anys i anys, i fins i tot hi ha aquelles mítiques fotografies d'un alien fent-li una dissecció... diuen que tenen aquest ovni a dins de l'àrea 51, totes aquestes coses que no sap ningú, tan críptic tot plegat, eh? Però bé, el que realment havia caigut en aquella granja de Texas va ser una part del projecte Mogul, que era un programa secret dels Estats Units per detectar explosions nuclears soviètiques. I ho feien amb globus que volaven a molta alta altitud, però és clar. Això, vulguis o no ven els diaris.
5: Per tant, sí que la rectificació, diguem, és el que tenia raó, no? És a dir, el segon comunicat dient era un globus aerostàtic, no?
4: Exacte.
5: S'acostava molt més a la realitat.
4: Però, és clar, és que trobar un globus meteorològic no dona titulars.
5: No. Clar, sí, de fet, aquí hauríem de saber qui va emetre el primer, no? I exactament per què, amb quina era la intencionalitat, no?
4: Aquí hi ha algú que va patinar molt fort. Hi ha algú que va patinar.
5: No, doncs però aquestes aquí... coses casuals no solen ser. És a dir, alguna intencionalitat devia haver-hi, no? Segurament.
4: No sé, clar, pensa el context, Guerra Freda, tot molt críptic, eh? No, però allà Roswell es converteix en el naixement oficial de l'ufologia. Saps que l'ufologia és una pseudociència dedicada a estudiar els casos d'objectes voladors no identificats.
5: Que segurament nom, trobaríem algú que ens rebatria això de que és una pseudociència, eh?
4: No volem fer
5: enfadar ningú.
4: No,
5: és la intenció d'aquest podcast mai, però... Vull dir que a vegades fem afirmacions que ens tirem una mica a la piscina, però en tot cas... a veure, cal dir-ho. Si la ufologia és la ciència que mira el cel i veu els objectes estranys, home, això pseudociència no seria. Ara bé, si arriba a conclusions... sense utilitzar el mètode científic, llavors ja estem parlant d'una altra cosa, eh?
4: Exacte, però mira, això em dona molt peu a dir, doncs, que, per exemple, van rebre tantes trucades l'exèrcit, tots els organismes d'Estats Units, van rebre tantes trucades i tantes denúncies d'haver vist objectes al cel que es van fer una sèrie de projectes per verificar-ho. Se'n van preocupar. Va haver-hi feina. Es va crear un projecte, per exemple, el 1947, que es deia Projecte Sign, el 49, el projecte Dutch, i finalment el projecte Blue Book, que va durar del 52 al 69.
5: Es van eren oficials?
4: Sí, eren oficials d'Estats Units. Es van analitzar 12.000 casos d'avistaments.
5: De què? D'avistaments?
4: Avistaments.
5: 12.000, eh?
4: Sí. Mira, el 94% d'aquests avistaments són fenòmens explicables. Un avió... un globus, un planeta...
5: O sigui, entenc que parteixes dels informes que van fer aquestes comissions d'investigació, diguem.
4: Exacte. També hi havia núvols lenticulars, reflexos raros, meteorits, o fins i tot un whisky de mala qualitat, que també et fa veure coses a vegades.
5: Segur que sí, i no només el whisky, segur.
4: Però l'altre 6% que queda eren casos sense una explicació suficient, però cap amb evidència de vida extraterrestre.
5: Ni un, eh?
4: No t'ho puc explicar perquè no sé què carai ha passat per aquí, que podia ser un avió, un satèl·lit, algo que he vist per allà, doncs mira... pot passar això. La conclusió, el projecte es va tancar el 1969 amb una conclusió molt clara, que era que no hi ha proves que cap observació d'OVNI representi tecnologia extraterrestre o una amenaça pel nostre seguretat nacional. I aquí es va tancar.
5: Déu-n'hi-do.
4: Vale?
5: Déu-n'hi-do.
4: Però, esclar, hi van haver-hi casos que ara últimament, a més a més, s'han destapat, s'han desclassificat, que n'hauràs vist alguns, com és, per exemple, el cas del Phoenix Lights a Arizona, el 1997, on milers de persones van dir que van veure una enorme formació de llum sobre el desert. Aquests llums doncs, no feien soroll, volaven tots junts. Vale?
5: En formació, no?
4: Sí, en formació. Bueno, el govern diu que eren bengales. Vale? Van disparar doncs, unes bengales.
5: El mateix govern?
4: Sí. I les feien volar, suposo, fer proves. Feien proves. Bueno, els testimonis van dir que era una nau de 2 quilòmetres. Les càmeres, els càmeres diuen doncs, que, és que hi ha, els píxels són massa grossos i no es veu bé.
5: Ja. Sí, el paper ho aguanta tot, eh?
4: Sí.
5: Clar, si no hi eres i no ho vas veure tu mateix... Eh?
4: Oh, clar. Després hi ha el cas Tic Tac, el 2004. Te'n recordes? Hi ha una imatge d'un avió que persegueix una espècie d'objecte lenticular que diu que va a una velocitat increïble... es mou de manera impossible, fa girs inesperats...
5: Sí.
4: No, el vídeo aquest s'inclou en un informe del Pentàgon i es va desclassificar. No hi ha una explicació definitiva d'aquest cas.
5: Doncs aquí potser hi ha un filó.
4: No ho sé. Però pot ser un dron, pot ser un error dels instruments de mesura de l'avió... O...
5: El que sempre m'ha fascinat d'aquests vídeos, no sé si estaràs d'acord amb mi, és que no n'hi ha mai cap que sigui nítid. Sempre es veuen,
4: no.
5: es veuen malament, i borrosos, i de lluny, i no? sempre és confús, no?
4: Sí, tot és molt pixelat, tot és molt borrós.
5: I mira, jo fa 20, 30, 40, 50 anys ho podria entendre, tenint que la qualitat de les lents del vídeo doncs, eren inclús el suport electromagnètic donava pel que donava, però
4: exacte.
5: A dia d'avui, que tothom porta càmeres d'altíssima definició al damunt, no? És fascinant que no, més enllà de la intel·ligència artificial no hi hagi hagut cap fotografia ni cap vídeo prou nítid, no?
4: Sí, és curiós. Però bueno, si et remets una mica també allà on hi ha hagut avistaments, a veure, avistaments, si fossis un mapa n'hi ha a tot el món, eh?
5: Segur.
4: Però on realment n'hi ha molts i on concentren el 90% de tots els avistaments és... Estats Units, Japó i Orient Mitjà.
5: Ah, sí? Japó no
4: els altres...
5: ho tenia controlat,
4: sí.
5: això.
4: Sí. Japó es veu que hi ha, fins i tot hi ha un poble que l'han decorat amb motius extraterrestres perquè és famós pels avistaments que hi ha allà. Que mira, han tret un rèdit turístic d'això. Però, ostres, és curiós. No se'n van, a Sud-amèrica, a Àfrica. No
5: són. No.
4: No hi són.
5: Fixa't que no els agrada tant, potser, allà. Eh?
4: No.
5: Tot i que és curiós, perquè sí que hi ha moltes teories, no?, que parlen de les... Si ho parlarem més endavant, eh?, però les piràmides, els dibuixos del desert de Nazca, etcètera, eh? Ja parlarem més endavant, com us dic, i tindrem ocasió d'anar-ho desgranant.
4: Sí.
5: De tota manera, tot això es basa en éssers que pretesament provenen de l'espai sideral, de milers de milions d'anys llum, fins i tot, no? I que haurien vingut a la Terra a veure'ns, a explorar-nos, a explotar-nos, no?
4: Sí. Mira, la ciència no nega en cap cas que no hi hagi vida fora de la Terra. És més, la busca a fora de la Terra, aquesta vida. La busca incansablement. Totes les missions porten algun aparell que serveix per detectar molècules associades a la vida.
5: I de fet, ara que dius això, va sortir fa poc una notícia de la NASA que de tant en tant sembla com que recurrentment surt, dient que han trobat indicis, no?, a un altre planeta, Mart...
4: Serien, de fet, els indicis més clars que hi ha hagut fins ara de vida extraterrestre.
5: Déu-n'hi-do. Però no demostra que n'hi hagi.
4: No demostra que n'hi hagi, però, ostres, aquesta realment sí que fa molta por de socarrim. És a dir, sí, sembla que sigui de veritat, que hi hagi hagut vida a Mart. I és que ja no s'han trobat uns minerals molt petitonets, eh? Amb una forma, ells en diuen, amb un patró de pell de lleopard. I aquests minerals, a la Terra, només es formen quan hi ha activitat microbiana. Uh-huh. Només estan associats a activitat microbiana. No es poden formar de manera natural, diguéssim, enterrats amb la roca o això. Necessiten activitat.
5: O sigui que l'imaginari col·lectiu són uns senyors amb el cap molt gros i amb els ulls molt foscos, però el que més ens hi hem acostat és una cosa microscòpica, com una mica de pell de lleopard, no? Que és una formació determinada d'uns minerals, no?
4: Sí, són uns minerals que van generar aquests microorganismes al fons d'un antic riu, eh?
5: Entenc que pel món de l'audiovisual és més guai l'altre, diguem.
4: Clar, home, a nosaltres ens agraden els marcians, els homes verds, el Mars Attacks, eh?
5: Que de fet el... Deixa'm avançar una mica, és a dir, ja que parlem també del món de la biologia, perquè al final també va d'això, deixa'm saludar, com sempre, el nostre convidat resident, l'Albert Palou, que és biòleg, que és divulgador i responsable del Centre Beta. Escolta, tu que estudies tota la vida en totes les seves formes, si tu et trobessis un extraterrestre, què li diries? O què li hauríem de dir? Què creus?
6: Home, moltes coses. Jo sóc el típic fan de ciència-ficció que s'ha menjat totes les pel·lícules possibles d'Humanets Verds i tot això. I dius, home, imagina't, estàs allà, Sant Antoni de Calonge, bevent una cervesa en una terrassa i arriba una nau de terra davant i s'obre la porta i apareix una forma de vida. Ves a saber
5: com, què li diu?
6: I la tens al davant i l'has de quedar bé. A més, ets català, tens aquesta necessitat de quedar bé i has de triar molt bé les paraules. És complicat. El problema és que li pots dir qualsevol cosa, perquè segurament no ens entendríem.
5: A veure...
6: La gent té tendència a humanitzar les coses. La gent té tendència a humanitzar el seu gos, doncs també s'ha humanitzat molt la imatge que tenim dels extraterrestres. Quan, ostres, tot aquest tema dels ovnis, dels aliens, de la vida extraterrestre que ens visita, lamentablement, per mi, perquè seria meravellós, però quan hi apliques una mica de sentit comú, tot cau. I el tema de la comunicació és un dels que potser algun científic ja ha especulat. Clar, una forma de vida que ha evolucionat en un altre planeta, amb unes condicions... Penseu que tan sols el planeta sigui diferent de mida que la Terra, ja té unes condicions diferents de gravetat, unes condicions diferents d'atmosfera segons la història biològica que ha tingut, tota l'evolució geològica que sigui. O sigui, la probabilitat de que una cosa en un altre planeta evolucioni exactament igual que nosaltres és tirana baixa, diguem això. A més, tens una societat que ha evolucionat de forma biològica i cultural totalment diferent de nosaltres i que no compartim ni cap tipus de context, ni cap concepció de llenguatge, ni cap, fins i tot, percepció de res de la realitat. I podríem comparar-ho una mica com... No sé si heu intentat mai parlar amb un cactus.
5: No és el cas. He estat avorrit a vegades, però no he arribat aquí encara.
6: Les plantes es comuniquen entre elles més del que ens pensem, tenen els seus mecanismes, perquè són tan diferents dels nostres que no els podem concebre. Doncs clar, el nostre primer encontre amb una forma de vida extraterrestre podria donar-se el cas que fos això, com parlar amb un cactus, o com intentar que se'n relacionin una medusa i una girafa. Són temes amb concepcions tan diferents de què és la comunicació. Uh-huh. O sigui, nosaltres, la forma que tenim de comunicar-nos, que és emetre sons a partir d'uns forats que venen d'una resta evolutiva d'uns peixos que hi havia, que han anat canviant uns ossos per fer uns aparells fonadors i que llavors culturalment hem anat establint i donant-li valor a una sèrie de sons per transformar-ho en missatges i que continguin informació, això no deixa de ser una anècdota, diguem, en el marc de l'univers, que difícilment es repetirà en altre lloc. Doncs, imagina't una forma de vida superavançada, però que es transmeten la comunicació a partir del contacte i de transmissió de substàncies químiques a partir d'aquest contacte. Clar, és complicat, el trobés allà a Salou i no sabies ben bé què dir-li.
5: No, segurament, tu has començat dient, clar, som catalans, per definició, el que faríem és parlar-los en castellà i molt alt, i molt a poc, no?
4: Home, sí.
6: Evidentment.
5: Perquè segur que ens entenen, sí, sí.
4: M'entiendes?
6: És bàsic.
5: Sí, és així. Val, escolta, a part d'això, que no sabem ben bé com ho enfocaríem, doncs, eh? Això de com ens intentaríem comunicar amb aquesta bona gent, diguem. Repassem una mica algun dels mites que hi ha, si et sembla, a l'entorn del sí. tema dels alienígenes i dels que venen i deixen de venir o es comuniquin amb nosaltres. Per exemple, jo te'n llanço algun, a veure com ho veus tu. Per exemple, escolta'm, els aliens van construir les piràmides? Aquest, jo l'he sentit a dir
6: piràmides, moltes vegades. I ho pots fer extensible per fer un pecatet, perquè n'hi ha moltes de teories així folklòriques respecte a què han fet els aliens amb la humanitat. Suma i Stonehenge, suma i les línies de Nazca...
5: Coses
6: antigues. Sí, els caps aquells de l'illa de Pasqua.
5: Això.
6: Moltes coses, sobretot coses, les construccions del Machu Picchu, coses així amb pedres que costen de moure, sol haver...
5: Tot això ho ha fet ET.
6: Pel mig. Vale. Sí, passa que, clar, això és una mica una mirada que tenim els europeus, sobretot, una mica despectiva. Els europeus, en general, tenim una mirada despectiva cap a una mica tot. La tenim cap a altres continents, i també la tenim cap al passat.
5: Hi ha gent que especula... Som una mica execrables, vols dir, no?
6: Sí, quan tires enrere a la història d'Europa hi ha un forat negre, que és l'edat mitjana, que va ser una mica... Bueno, va passar certes coses allà una mica fosques, i tendim a pensar que, com que la societat sempre va anar millor, tot allò que hi ha abans de l'edat mitjana nostra, doncs, per força havia de ser pitjor. Per tant, com pot ser que uns egipcis poguessin construir les piràmides si havien de ser una gent que no tenien ni idea de res? I com pot ser que algú a l'altra punta, allà en una illa perduda al mig de l'oceà, tingués la capacitat de moure unes pedres, posar-les dretes i donar-los una forma de cap? Això... Tendim a oblidar que els egipcis tenien certs coneixements d'enginyeria, d'astronomia i... un cert recurs d'esclaus que els hi permetia fer moltes coses, si vulguis o no. Si pots anar tirant de gent que t'arrossega pedres.
5: Clar.
6: També sembla ser que tenien molta habilitat. Els últims estudis han intentat fer reconstruccions de com realment tenien uns bons sistemes hidràulics, molt ben pensats, o sigui, realment sabien d'enginyeria i de moure palanques i coses amunt i avall per construir les piràmides.

0: Sí, també costa. No.
1: Això és un tema, sí, ben, escolta, no saps mai, els camins d'ET són una mica inescrutables. Jordi, una cosa, que sí. Abans ho hem deixat una mica mitges, però crec que és interessant. Deies que no hi han hagut proves concloents de la presència de vida actualment extraterrestre, però hi han hagut maneres solvents i serioses de buscar vida extraterrestre. És cert, oi? Home. Que sí que hi ha diversos projectes i...
2: Home, i tant, i tant, i tant, i tant. De fet, aquests projectes, mira, n'hi ha un que, per exemple, el va portar a terme Frank Drake, que va treure la famosa equació de Drake, que ara l'explico, i Carl Sagan, famosíssim, sí, divulgador, astrofísic, brutal.
1: Carl Sagan, vull que els oients sàpiguen que és un dels inspiradors d'aquest podcast. Crec que està bé, és de justícia dir-ho.
2: I tant, i tant. Doncs mira, ells es van fer una pregunta. Ells van dir, si nosaltres podem enviar ones de ràdio, ells també. Per tant, què fem? Doncs mira, posem un radiotelescopi a mirar l'espai. Engeguem dia i nit allò i escoltem.
1: A veure què passa, no?
2: A veure si passa alguna cosa. Això és com no sé, com posar Antena 3 i esperar que parin els anuncis. Vull dir, tardaràs.
1: És molt difícil, eh? Jo crec
2: sí.
1: No... complicat.
2: Sí, sí, sí.
1: Ho has dit molt ràpid, radiotelescopis, és a dir, que bàsicament sí. Són unes antenes...
2: Unes antenes parabòliques que miren, doncs, les senyals de ràdio. Tant et poden mirar... Tots els cossos celestes emeten ones de ràdio. El Sol l'emet, Júpiter emet ràdio, els satèl·lits emeten ràdio, una ràdio emet ràdio, no? Partint d'aquí, doncs, van muntar el radiotelescopi de Recibo, sí. Puerto Rico, que es va ensorrar el 2020. Vaja,
1: sí, malauradament.
2: Sí. I també tenien l'Allen Telescope Array a Califòrnia.
1: Un apunt una mica sí. Friqui. El telescopi de Recibo surt a la pel·lícula GoldenEye de James Bond, una escena espectacularíssima, com tantes, però la primera de Pierce Brosnan, ho dic per si els espectadors tenen ganes de veure el telescopi sí, més enllà sí. Del que puguin veure en un documental, el poden recuperar. Davant,
2: és brutal. Dic. També hi ha les imatges en directe de com quan es va trencar aquest telescopi i es va ensorrar. També sap greu, perquè era una bestialitat. Sí, al mig de la selva. Doncs mira, van aconseguir escoltar un senyor amb aquest projecte. El projecte SETI, es deia. I van escoltar un senyor que va durar 72 segons. No s'ha tornat a repetir mai més. És el senyal que en diuen, és el senyal WOW. Perquè al costat, amb un paper, van apuntar... Wow!
1: Dius, una exclamació, no? Hosti!
2: Sí. Doncs aquesta senyal no se sap d'on prové, però es pensa que, com sempre, hi ha al darrere doncs, un satèl·lit espia rus que va passar just per allà on estaven observant i va emetre unes ones. O que algú del SETI es va deixar el microones obert. És a dir, era una senyal tan forta...
1: Clar, que havia de ser propera.
2: Sí, havia de ser bastant propera. Havia de ser bastant propera.
1: O sigui, no són les alineacions d'Independence Day del principi
2: no,
1: de la
2: pel·lícula. No. Ara bé, aquí has de pensar, quina probabilitat hi ha que una civilització extraterrestre pugui enviar-nos una senyal? I aquí entra l'equació de Drake. L'equació de Drake posa en context una sèrie de paràmetres. I et diu... que, per exemple, la qüestió de Drake és la vida extraterrestre pot anar des de zero, és a dir, que la Terra sigui l'únic lloc, fins a milions. Vale? Però ara anem a mesclar una mica els paràmetres. Per exemple, ten en compte quantes estrelles hi ha en una galàxia. Per exemple, la nostra galàxia té 400.000 milions d'estrelles.
1: Quasi res, eh?
2: És quasi res. Després t'has de fer una altra pregunta. Quantes d'aquestes estrelles tenen planetes al seu voltant? Vale. Quants d'aquests planetes... estan a la zona habitable.
1: Clar, perquè no tota la zona al voltant d'una estrella ho és.
2: No, clar. A Plutó és complicada la vida, per exemple.
1: Està clar.
2: Després, quants d'aquests, si hi ha vida en aquell planeta, quants podrien arribar a desenvolupar intel·ligència? I després, si han desenvolupat intel·ligència, quants voldrien comunicar-se? Perquè potser clar. No ho voldrien.
1: No
2: potser
1: tot.
2: Es tanquen i, vegades, no, i no ho diuen.
1: Per lo que s'ha d'escoltar, no?
2: Exacte. I després, quant de temps durarien fins a autodestruir-se?
1: Vale. I què sortia?
2: No, és clar, aquí a aquesta equació tu li pots posar els paràmetres que tu vulguis, clar. Però, és clar, sí,

0: surt que realment en una galàxia com la nostra hi ha d'haver milers, milers de
1: planetes amb vida. És a dir, per poc paràmetre, o sigui, per poc volum que hi posis en qualsevol dels paràmetres, de seguida se't dispara una barbaritat, no?
0: Ah, exacte. Però penso una cosa. Mira, la nostra missió, la primera missió de ràdio que es va fer va ser, si no recordo malament, el 1906. Va ser una missió de Nadal que es va fer amb una ràdio americana. Aquesta emissió, doncs, ara està viatjant per l'espai. Però, esclar, s'està atenuant. Vull dir que segurament és pràcticament indetectable. Què passa? Que aquesta emissió ara té 100... Si, no, si va ser el 1906...
1: 119
0: anys. És a dir, hem arribat a aquesta bombolla a 119 anys llum, que és molt poc en la nostra
1: galàxia. La distància
0: galàxia
1: còsmica és molt poquet.
0: Sí. És una misèria. Hem tocat molt poques estrelles. D'acord? Doncs, clar. Ostres, aquí la nostra capacitat de comunicació potser va més doncs, durant amb els propers anys, però de moment potser som bastant invisibles per tota la galàxia.
1: En qualsevol cas, n'hi ha, han de quedar molt lluny, no? I molt difícil que puguin arribar, perquè la llum té una velocitat limitada, no?
0: Ah, exacte. Aquí hi ha l'UO.
1: Tornem una mica al que explicàvem abans, en la línia dels mites que envolten tot plegat. Albert, escolta'm, s'ha dit molt, però això de que el govern amaga cadàvers extraterrestres a l'Àrea 51...
2: Home, és un superclàssic. L'Àrea 51, n'ha parlat abans una mica en Jordi, et coincideix el tema de l'Àrea 51 amb el mític moment de Roswell. Això tenia totes les peces perquè algun dia es convertís en un mite absolutament popular sobre el tema dels ovnis. De fet, la zona al voltant de l'Àrea 51 és visitada per molta gent que suposadament intenta acostar-se allà d'estranquis per veure les activitats que hi ha en aquella àrea. Passa que la realitat és més prosaica, realment. L'Àrea 51 és una més de les àrees secretes que té el govern dels Estats Units. I, bé, el que passa aquí és que, com a molts altres països del món, els militars tenen males puces i tampoc els agrada que vagis ficant el nas a les seves coses. Sí. I l'Àrea 51, justament, és un espai on, durant molt de temps, sembla que era el lloc ideal per fer algunes proves d'avions espia. Alguns models, he trobat aquí l'U-2, l'SR-71, models que per l'època eren molt, molt avançats i que, bueno, suposo que els devien provar, volaven per allà, i era fàcil que generessin algun tipus d'imatge, d'objecte donant voltes per damunt de l'Àrea 51, que, sumat a tota la gent que s'acostava per allà perquè això estava a prop d'on hi havia hagut el mític incident de Roswell i on s'havia generat la llegenda urbana de que hi amagaven restes d'alienígenes, ha acabat sent la tempesta perfecta. Del tema aquest de l'alienígena de Roswell és molt graciós. He trobat, no sé si és molt fiable, però he trobat un senyor que afirma que estava fet de làtex i vísceres de xai. És una cosa que m'ha cridat l'atenció.
1: Era aquell que van fer l'autòpsia en un vídeo, en directe... Bueno, en directe, no sé si era en directe, no? Però us en recordeu de què va haver un vídeo que va ser molt famós?
2: Sí, això als anys... Crec que als anys 90 es va com suposadament filtrar un vídeo de l'autòpsia de l'alien de Roswell dins de l'Àrea 51, que es veia una mena de sala de quiròfan amb un nino bastant lamentable i com el anaven obrint, i es veu que la gent que se'l va analitzar de seguida va veure que estava ple d'incoherències històriques amb el material que feien servir i amb tot plegat.
1: Recordo algun late night de les televisions privades espanyoles, Pepe Navarro i aquesta gent, socant i pa, sí. Amb aquest tema.
2: Sí, sí. I per tancar el tema de l'Àrea 51, sí, que també ho ha mencionat abans el Jordi, últimament, aquests últims anys, per exemple, el 2021, s'han alliberat alguns dels documents secrets de la CIA i uns anys abans també de Scotland Yard va alliberar molts dels seus informes de temes d'OVNI, això. I us podeu imaginar que hi ha tota una legió de gent que s'ha dedicat a analitzar-los i intentar trobar ni que sigui algun tipus de relació o cosa que intuïtivament puguis acabar relacionant amb alguna d'aquestes teories mítiques. Sí, no, no, només el de, jo els he remenat, aquests documents són bastant graciosos. La majoria són informes amb dibuixos com de nen petit, de coses.
0: De dibuixos, d'esquemes. Senyors
2: Molal i Cases, sí. Ah, molts són els informes que feia la persona que anava a una oficina de policia d'algun lloc.
1: Del xèrif.
2: He vist això, i deien, va, dibuixa-m'ho. I llavors és bastant graciós. Sí, si en 2.800 documents d'aquests de la CIA, i em sembla que són 750 pàgines de documents de Scotland Yard, no, ningú d'aquests suposats investigadors en el món OVNI ha sabut trobar-hi res que relacioni amb l'àrea 51. També, òbviament, podem dir que aquí algú ho ha censurat i han tret les pàgines que no els interessa.
1: Jo ara t'anava a dir, t'anava a parlar d'un dels altres mites que està relacionat amb això, que és això dels homes de negre, que tapen la veritat. No sé, això, què n'hi ha d'això?
2: Home, sí, uns senyors vestits amb uns trajes, traje
1: sempre
2: corbata negra, amb unes ulleres de sol.
1: Són en terra morts,
2: sí,
1: o què són?
2: Presenta... Sí, sí. Es presenten en un lloc on algú ha vist alguna cosa que no tocava i els hi esborren la memòria, cosa que estaria molt bé. Jo m'agrada molt el cine, he vist pel·lícules que m'agradaria esborrar la meva memòria. O la discografia de Letizia Sabater, m'hagués agradat esborrar-la, però desgraciadament la tecnologia no existeix. Això és molt... A vegades sembla que això s'hagi popularitzat molt.
1: Letizia, des d'aquí una abraçada, per cert, si ens escoltes...
2: Sí, tot el respecte.
0: Sí, tot el respecte.
2: Tot el respecte infinit cap a Letizia.
0: Ah, exacte.
2: S'ha fet molt popular al cinema i en algunes sèries mítiques com Expedient X, aquest concepte d'homes de negre, però és més antic. Però torna a ser el mateix una mica com el... Es pot relacionar també amb l'Àrea 51. No deixa de ser un fruit de l'època en el que va néixer. Estem parlant de Guerra Freda, món controlat per dos blocs, societat una mica paranoica perquè ve d'haver descobert que tenen unes bombes que es poden exterminar, i bueno, són unes dècades una mica de mirar-se de reull i de molts secrets i de moltes coses. Llavors, sí que és obvi que en aquella època sí que hi havia... Aquesta és una de les èpoques daurades de l'espionatge, del control estatal i de la paranoia. Llavors, això de pensar que si algun dia fas alguna cosa que no toca, se't presentarà algú a casa i t'esborrarà la memòria o t'esborrarà tu, bueno, encaixa bastant amb el seu temps. I sembla que ho hagin adaptat una mica com el mite de l'home del sac, versió ovni, d'això. Si veus un ovni, apareixerà un... Encara que estiguis a... Això em fa gràcia, allà a Salou fent un gin tònic o al mig del desert de Namíbia, vindran vestits sempre igual, cosa que, ostres, com a cos d'èlit ultrasecret, tenir un uniforme així és bastant poc útil.
1: Sí. Poc pràctic, diguem.
2: Lamentablement... Sí, lamentablement, això sí que té la seva part de veritat, perquè sí que, no sé, agafeu la història d'Argentina i segur que històries de gent que apareixia a llocs i feia desaparèixer gent són bastant comuns, passa que lamentablement no tenien a veure amb els ovnis tant com amb la dissidència política. Però bueno, és una barreja curiosa que s'ha fet d'alguna cosa que sí que realment devia passar, que és que els governs tenien gent fent operacions secretes per tot arreu durant la Guerra Freda, doncs algú va decidir que també estaven allà per esborrar la memòria de la gent que tenia informació prohibida sobre els ovnis.
1: Qui sap si el mític Caso Manises d'Espanya, d'ovnis, que li agrada tant a ser comunicador bastant conegut, també té a veure amb la policia patriòtica, qui sap.
0: Mira...
1: Jordi, seguint una mica el fil del que dèiem abans, hi ha alguna de les missions conegudes de la NASA, de les més mítiques, no? Que segurament tu abans ens parlaves d'aquella ona de ràdio que va arribar tan lluny, no?
0: Sí.
1: Però, per exemple, hi ha, i a més a més crec que aquí Carl Sagan hi té a veure, la sonda Voyager, no? Que també la van llançar, no sé quin any, no sé si tens les dades, però que també encara, no sé si a hores d'ara encara emet. No sé què ens en pot explicar, si hi ha alguna referència interessant sobre la Voyager,
0: doncs mira,
1: perquè em sembla que alguna cosa
0: sí.
1: Hi ha.
0: És que és molt interessant el cas dels Voyager, perquè es van llançar el 1977. Són dues sondes bessones, es van llançar amb uns quants un temps de diferència entre una i una altra, i totes dues han sortit ja del sistema solar.
1: Uh-huh.
0: És a dir, estan viatjant ja per l'espai interestel·lar. Esperant que algú
1: l'es trobi. És el primer objecte humà, no?, que surt del sistema solar. Això té molt d'Amèrica.
0: Exacte, exacte. El 1977. Fixa't si és tan lluny que la comunicació entre les Voyager i la Terra tarda 22 hores a arribar. Pràcticament un dia llum. Això és molt.
1: Déu-n'hi-do, eh? Ja quan et poses nerviós quan tens una mica de retard en una connexió videoconferència, imagina't.
0: Imagina't ara. No, de tant en tant n'hi ha alguna que encara dona senyals de vida. Però n'hi ha una, és que és molt bo, és que porten un disc d'or. Sabies que portaven un disc? Un disc de vinil.
1: No sabia que era d'or.
0: Sí, sí, és d'or. Se'n diu el Golden Record.
1: Quin gasto, això?
0: Sí, és gros. Si el busqueu per internet, allò es veu gruixut, allò val calés, eh?
1: I amb què el fas anar? Perquè clar, no el poses.
0: Clar, aquí hi ha la cosa, que si tu el mires, hi ha tota una sèrie de símbols que jo, a priori, no n'entenc cap. No els entenc. És impossible. Hi ha unes ones, hi ha unes com una espècie de radis que surten d'un lloc, una rodona, i això representa que són les instruccions pels extraterrestres perquè, si troben aquest disc, puguin escoltar-lo.
1: Clar, perquè si tu, que a més tens formació científica, a primer cop d'ull et sembla un garbuig incomprensible, jeroglífic, un ésser extramundà, extraterrestre, que com deia l'Albert, no sabem ni tan sols si té ulls o quin tipus de codis culturals té.
0: Però li hem enviat unes instruccions amb uns extraterrestres a la manera humana, és a dir, amb unes gràfiques que senyalen, doncs són senyals químiques, eh? Algunes, per exemple, n'hi ha una que et representa l'àtom d'hidrogen, la molècula de l'hidrogen, perdó. N'hi ha altres que et representen els pics d'uns certs àtoms, ara no sé quins són. Però bueno, dins del disc hi ha gravats en 55 idiomes hola. Doncs allà, hola, namasté, tot això, 55 idiomes, el català evidentment no hi és.
1: No fos cas.
0: També hi ha sons de balenes, hi ha música de Bach, hi ha en Chuck Berry o el petó d'una mare, per
1: clar,
0: exemple,
1: però tot clar. Això per una diguem una raça o una espècie de terrestre pot sonar com un, bé, no sabem ni si tan sols el so ells el poden orelles, percebre, no? Clar, no ho sabem.
0: Sí. Exacte, és molt raro. Clar, també inclou aquestes instruccions per reproduir-lo, assumint que els extraterrestres no tenen lectors de discos de vinil.
1: Està clar.
0: Però aquestes instruccions, clar, potser són les úniques instruccions al món que, com que no estan escrites amb lletres, doncs no tenen faltes d'ortografia. També pot ser això.
1: Segur.
0: Ara, m'imagino que si poguessin escoltar-nos, el primer que pensaria jo si fos extraterrestre i em trobo allò i ho puc escoltar, jo segurament pensaria, mira quina civilització més simpàtica. Ai, que macos.
1: Sí.
0: Que ens envien sons de coses que no sé què són. Perquè no hi ha imatges, eh? El so i prou.
1: Clar,
0: no hi ha
1: tot
0: cap
1: això,
0: imatge.
1: Tot això no sé fins a quin punt ens acaba... Bueno, en fi, aquí és el que dèiem, eh? Era Carl Sagan, un dels que hi va ser al darrere d'això, i ell sempre deia que l'únic, diguem, idioma universal, sí o sí, o diguem-ne, cosmològic, és les matemàtiques. Per tant, entenc que es deuen poder desxifrar aquests jeroglífics a partir
0: Estan fets en aquest sentit.
1: No?
0: Sí, sí, estan fets en aquest sentit.
1: Albert, escolta, acabem els mites. N'hi ha un que a mi em fa especial il·lusió i em fa especial gràcia, que és això de que els extraterrestres dirigeixen sectes i governs des de l'ombra, que és la gran conspiració, no? Que és sobre el que s'ha construït la gran quantitat de mites. Tu, això ho has estudiat? En saps alguna cosa?
0: Ho ets, perquè...
1: Ho ets, en formes part? Ets
2: bueno,
1: un dels...
2: Bueno, sí. Clar, podria.
1: Supernumerari?
2: Podria.
0: Sí, sí.
2: O sigui, si assumim que són igual que nosaltres, escolta, aquí entra tot, eh?
0: Ah, jo, és un centre de poder, tu.
2: Sí, bueno, una cosa terrorífica. Jo el dubte que em genera la gent que pensa que els aliens, o sigui, una civilització ultra superavançada, dedueixo que és molt intel·ligent, suposo que prou com per haver desxifrat el disc de les Voyager s'han infiltrat en la nostra societat i ens governen i porten els designis de la humanitat. La pregunta que em genera és, i no poden fer millor?
0: O sigui, sí, aquesta, això és... Sí,
2: sí, governen el món i això és l'únic que els hi surt?
1: És a dir, no són capaços ni de dirigir el trànsit del dilluns al matí?
2: Sí, no sé, la R3, o sigui...
1: Rodalies, traslladat... per qui sigui dels països catalans i no sigui de Barcelona o de...
2: O sigui, has pogut viatjar a través de l'espai i no et pots fer anar uns trens? O sigui, estàs com a classe dirigent...
1: Hi ha algun dèficit aquí, sí. Això també tens raó, és veritat.
2: Clar, aquí hi ha moltes derivades curioses. O sigui, primer, o sigui, imaginem que això que són els aliens els que ocupen, diguem... els espais de poder, per tant, la gent que ens governa són extraterrestres. El que dèiem de la probabilitat estadística de que la vida evolucionada en un altre planeta sigui exactament com la nostra. Això passa a les pel·lícules, aviso, perquè quan arriben a un altre planeta de Star Wars i hi ha humans, és perquè és més barat per fer la pel·lícula. En principi, no.
1: No hi havia
2: I sempre
1: caigut,
2: poden respirar i tot això, sí.
1: Té sentit, clar.
2: Però hi ha una que m'encanta i... Potser se li podria dedicar un programa un dia més divertit, que és el tema dels reptilians.
1: Ah, home, molt
2: que,
1: bé.
2: Que té moltes vessants, però una és... Hòstia, han arribat aquí uns... En algun moment de
1: no
2: la humanitat
1: gaire,
2: van arribar
1: aquest.
2: Uns...
1: Jo crec que es barregen moltes coses. No sé vosaltres, però jo no l'he entès gaire. Si poses una mica
0: jo
1: de llum,
0: imagino
1: serà...
0: rèptils amb una màscara humana o...
1: No ho
0: sé.
1: Tinc clar,
2: sí,
1: no ho tinc clar.
2: Té moltes variants. O sigui, hi ha gent... No, són gent... Són els nostres... O sigui, és una línia evolutiva dels cocodrils nostres. No són aliens, òbviament. No sóc tonto. No venen uns cocodrils extraterrestres. Són els nostres cocodrils.
1: Ah, els nostres.
2: Que s'han transformat en humanoides.
1: Ah! No cal que vinguin de fora, diguem. Ja.
2: Sí. Per no sortir-nos de la temàtica del capítol d'avui, assumim que això, que són una mena de cocodrils extraterrestres humanoides que han vingut, que d'alguna forma són capaços de posar-se una màscara damunt de la cara de cocodril. És complicat perquè té una estructura cranial bastant...
1: Bueno,
2: bastant
1: són
2: de la nostra.
1: Els de la sèrie, no? Els de UB.
0: Sí. Ah, hòstia, morruxato.
2: Hòstia, com governaria un rèptil? Això, no sé si us heu preguntat mai.
1: A veure,
0: hauria de fer anar...
1: No
0: la temperatura
1: gaire, però...
0: de les cases seria clau, perquè si van aquesta, a baixa temperatura només tindran femelles, no?
2: Sí, sí. Deixem aquest punt pel final, perquè ens obre una derivada molt interessant.
0: A veure, a veure. Els...
2: Ostres, primer, també hi ha una línia que és que són híbrids, de rèptils humanoides.
0: La hibridació existeix.
2: La hibridació existeix en la biologia, hi ha espècies que poden hibridar, però és bastant típic en les plantes i els fongs. Amb els animals, bueno, en principi genera organismes que no són fèrtils. Podríem pensar en el ligre dels circs barats aquests que ara estan prohibits. Barreges un tigre i un lleó i et sortia un ligre. Això és com un híbrid. Oh, bueno. Però tot cas, és complicat, perquè...
1: No sé com hem anat a parar el ligre, però està bé.
2: L'últim avantpassat comú entre un mamífer i un rèptil crec que se'n va als 300 milions d'anys enrere i entremig, diguem que sí. L'ADN s'ha distingit, s'ha separat bastant i és complicat. Hi ha una altra cosa, aquí sí que m'ha encaixat una mica més amb la teoria. L'estructura del cervell d'un rèptil és diferent de la nostra. No sé si ho teniu clar. I una de les coses en les que són diferents és amb el neocòrtex. El neocòrtex dels rèptils és molt més simple que el nostre. Clar, la funció del neocòrtex va lligada al llenguatge, a la moral i a la planificació. Amb la qual cosa, aquí estem donant una mica de credibilitat a la teoria.
1: Ah,
2: sí, si estem governats per gent amb...
1: Clar.
2: No, clar, ni moral ni planificació.
1: Clar, llavors, sí. Aquí, Donald Trump estaria aquí, diguem.
2: Sí,
1: entenc.
2: Aquí vas... punt a favor dels reptilians.
1: Mini punt. Està bastant
2: després,
1: bé, sí.
2: Després hi ha uns temes més socials. Els rèptils també són incapaços de viure en estructures jeràrquiques complexes, són bitxos solitaris, territorials... Vull dir que, no sé, si et vas mirar la biologia dels rèptils transformada en humanoide, tens moltes coses en compte. Però, clar, he caigut amb una cosa, que Jordi l'apuntava, que és que els rèptils són ectoterms. Ectoterms vol dir que necessiten la temperatura. O sigui, la regulació de la seva pròpia temperatura depèn de la temperatura a l'exterior. Llavors, això com a governants, ostres, els deixen bastant mal lloc, perquè, hosti, si estem governats per uns organismes ectoterms, per què coi has deixat que passi el canvi climàtic i l'escalfament global? Llavors,
1: sí,
2: és una pregunta que... que
1: o sigui,
2: m'ha portat a reflexionar una mica.
1: No és descartable que estiguem dirigits per aquest senyor, per aquests éssers, perquè efectivament, pel que fa a la seva, diguem-ne, configuració cerebral, quadraria, però per altra banda, biològicament és un fracàs absolut que ells mateixos dirigeixin i hagin permès el canvi climàtic, perquè van contra la seva pròpia espècie. Però escolta'm, també van contra de la humanitat.
2: Tot porta a pensar que són uns governants... Ja. Sí, sí, tot porta a pensar que són uns governants una mica lamentables, ja. Llavors... Va. Clar, no sé, no, té poca màgia, en el fons, si tu mires.
1: Tens raó. Això, quan hi poses el focus una mica, o la lupa, sempre tot falla una mica més, eh? Bueno, no sé, jo crec que podríem estar moltes hores parlant d'això, i ens hem descuidat moltes coses, en aquesta tertúlia, perquè no hem pogut parlar dels cercles dels camps de blat, que podríem dedicar un programa sencer, potser ho farem,
2: O no
1: ho sé, ja ho veurem, És interessant, realment, hi ha molta literatura al respecte.
2: Sí, tenint en compte que la persona que els va promoure va dedicar-se per activa i per passiva a explicar que ho havia fet ell i ho va documentar. I que,
1: sí, però no li feien cas. Darrere d'això hi ha tota una història i una literatura sobre de com va dedicar-se a explicar que era ell i com no ho creien i com gent va crear teories paral·leles. És extraordinari.
0: Ara, dient això que dèieu de programes possibles, el de la Terra plana, quan el farem?
1: És veritat. En tot cas, jo crec que ara és el moment d'arribar a la secció dels invents, els invents estrafolaris, que és la secció pilotada pel nostre tècnic i enginyer galàctic particular. En Xavi Gorro, des de Roses, que jo crec que és on sembla que l'últim ovni va aterrar directament al pati del seu estudi de gravació. Llavors, escolta'm, Xavi, què dius? Què ens expliques? Què ens expliques des de les altures?
3: No, només dir-vos que aquí a Roses tenim una base militar que controla el tràfic aeri del sud d'Europa, diguem. Per tant, si en un lloc s'ha detectat un ovni, és aquí.
1: Home, això ho tens molt a prop, eh? I has anat mai a treure el nas o no?
3: No.
1: Home.
3: Volien... Bueno...
1: Has de fer d'enviat especial en allà i...
3: Anàvem a fer-ho quan estàvem a l'Ajuntament, però va passar una cosa que ens van fer fora i no vam poder anar-hi.
1: En tot cas, no cal que entris en detalls, No fa falta que encara...
3: Tot i guanyar,
1: avancem. Va, què ens portes avui d'invents impossibles?
3: Doncs va, avui farem una prèvia primer, perquè m'ha agradat molt que parlessi del cas Manises, tot i que heu parlat molt poc, i tu, Sergi, ho has insinuat com una conspiració, com una cosa falsa o com un invent de l'Iker Jiménez.
1: Jo no he dit res.
3: Però t'he de dir que el cas Manises és l'únic cas que ha estat reconegut com l'únic fenomen ovni que un estat ha reconegut com a tal. Per qui no sàpiga què és, això del cas Manises va passar la nit de l'11 de novembre de l'any 1979, quan un avió que feia la ruta Tenerife-Barcelona va haver d'aterrar d'emergència a l'aeroport de Manises, l'aeroport de València, perquè el capità de l'avió va veure unes llums vermelles estranyes que s'apropaven a l'avió i que ni ell podia contactar amb aquestes llums, ni el control aeri, ni sabia el que era, ni esperava resposta. Aquest comandant de l'avió, que es diu Francisco Javier Lerdo de Tejada, va demanar això al centre de control de l'aeroport de València, que el deixin aterrar, bàsicament perquè s'acostava un objecte, unes llums que no tenien identificades i que no sabia el que era. I com que el centre de control de l'aeroport tampoc sabia el que era, van trucar a l'exèrcit. L'exèrcit va desplegar un caça per intentar interceptar l'objecte aquest, i el capità, que era un senyor que es diu Fernando Cámara, que es va enlairar de la base de Albacete, de Los Llanos, va contactar amb l'objecte, no va contactar, el va identificar, el va veure, el va poder veure, però quan va aparèixer també en el seu radar, però quan va intentar contactar amb ell, aquesta cosa, aquestes llums, van desaparèixer sobtadament. I això va provocar que el Ministeri de Defensa obrís una investigació, l'informe va quedar classificat, però l'any 94 es va desclassificar. I el podeu buscar, ja és l'expedient del 79.511.
1: Ho
3: tinc controlat perquè ho he buscat. I allà hi ha una frase que diu que la frase és la que dona nom a aquest fenomen com l'únic fenomen ovni que reconegut per un estat, que és que la conclusió d'aquest informe va ser que el fenomen observat no ha pogut ser identificat com a cap aeronau coneguda. Per tant, si no és cap aeronau coneguda, és un objecte volador no identificat.
1: És un objecte volador no identificat, efectivament.
3: Per tant, diguem que
1: Fanis, sí, sí.
3: Exacte, aquest és el primer objecte ovni que reconegut per un estat.
1: I l'estat havia de ser l'estat espanyol.
3: L'estat havia de ser l'estat espanyol. També s'ha de dir que aquest fenomen potser eren les llums d'un abocador que hi havia per la zona.
1: Però no treguis la màgia, que no t'espatlli amb el titular. Per altra banda, em sembla, si no recordo malament, que a l'expedient hi havia fins i tot alguna de les gravacions.
3: Sí, hi ha la gravació
1: del seguiment, oi?
3: Exacte, de la conversa entre l'aeronau, l'avió, diguem...
1: La torre de control.
3: Exacte, torre de control, que intenta parlar amb el bitxo aquell.
1: Espectacular, en tot cas, però, en fi, queda aquí com una cosa que no es va saber explicar ben bé del tot.
3: Sí, però bueno, avui anem a coses més grans.
1: Va.
3: Perquè avui us explicaré un invent que és un raig làser gegant per comunicar-se amb extraterrestres.
1: Ara anem bé.
3: Sí?
1: Ara. Ja era hora que algú inventés alguna cosa que fos necessari.
0: Que tingui, que és útil.
1: Sí. És útil i segurament baratíssim. Aviam.
3: Sí. Bàsicament, la ciència que porta... Jo ho he estat comentant amb vosaltres. La ciència i la humanitat porta anys intentant contactar, no, amb éssers d'un altre planeta. O sigui, on tenim prou contactar amb nosaltres, o hem de parlar amb gent. No, o sigui, ja som raros nosaltres, imagina quan deuen ser raros extraterrestres, també us ho dic. Però bueno, una de les dèries de la gent és buscar vida intel·ligent fora de la Terra. Potser perquè la Terra, com que no n'hi ha gaire, doncs intentar-la buscar-la fora. Ho he explicat, s'han fet diferents invents, com per exemple enviar a l'espai caixes amb diferents idiomes, codis binari, música, artefactes durant missatges, etc. Però dos estudiants del MIT, que és el Massachusetts Institute of Technology dels Estats Units, van proposar, perquè no han pogut arribar a construir, una idea que ha estat reconeguda mundialment, l'únic que, bueno, una cosa una mica estrambòtica. Els estudiants es diuen James Clark i Kerry Cahoy. I aquests nois, diguem, aquesta jovenalla, van tenir la brillant idea de crear una mena de far gegant que serveixi d'atracció als possibles extraterrestres amb la idea simple de que vegin una llum que arriba al seu planeta i diguin, doncs anem a veure qui hi ha cap allà.
1: Ja, clar, com allò, quan vas a la carretera, veus com de la discoteca, no?
3: Sí.
1: No sé si es fa gaire això ara, però...
3: Discoteca, altres llocs fiquen llums perquè hi vagis.
1: Bueno,
3: ja saps.
1: Sí, home, però és un neon, però és una altra història, em sembla. Bueno, va, endavant.
3: Bueno, atreuen gent, diguem. Bàsicament és com fer, que, saps, quan fiques llums a l'estiu, a la gent que teniu pati, vosaltres com que sou de zona així, Catalunya interior, segurament teniu masies i patis, sí, gent, bueno, possibles.
1: Vaja, doncs la carrega,
3: sí, no?
2: Sí. 10 o 12, més o menys.
3: Doncs sí. Fiqueu allà, fiques una llum i que venen tots els diguem, els insectes per la llum, no? Doncs aquests nois més o menys volen fer això, però amb extraterrestres, val? Bàsicament, aquests nois que volen crear una espècie de halo de llum, o sigui, com deia, una espècie de far gegant que projecti llum per guiar els extraterrestres cap a la Terra. Però, clar, això té una sèrie de problemes, perquè, clar, el raig aquest, segons han calculat els mateixos inventors de l'objecte, es calcula que ha de tenir una potència d'entre 1 i 2 megawatts, que això equivaldria a tenir 33.333 bombetes a 60 watts, totes apuntant al mateix lloc cap al mateix lloc, que això crearia molta llum. Això s'hauria de projectar, aquesta llum, s'hauria de dirigir des d'un telescopi gegant, aquell que els ocupa una mena de telescopi gegant, que ells calculen que tingués entre 35 i 40 metres. Per fer-vos una idea, com la senyal del Batman a les pel·lis, però a l'oestia.
1: Sí.
3: Això hauria d'anar dirigit cap a l'espai i intentar dirigir-ho cap a una zona on es cregui, o no a l'atzar, sinó estudiar i mirar cap a un lloc on hi hagin els exoplanetes.
1: Un planeta que pugui semblar,
3: Exacte. Però, clar, aquí hi ha un altre problema, perquè quina és l'estrella més brillant del nostre sistema solar? El Sol, que brilla molt.
1: Sí,
3: doncs
1: clar.
3: Aquest telescopi, diguem, aquest telescopi làser, hauria de ser molt més visible que el Sol, perquè el Sol no hauria de tapar-lo. Això significa que la llum que ha de crear seria tan gran que el làser superés el mateix Sol i que els marcianos, diguem, els extraterrestres, no s'equivoquessin i en vez de venir a la Terra anessin al Sol.
1: Ja.
3: Però clar, què passa? Que hi ha un problema, que hi ha l'atmosfera pel mig. I què fa? Que l'atmosfera per casa dispersi la llum del Sol. Per tant, això s'hauria de crear des d'una muntanya molt alta, no sé si l'Everest, però algo similar, on fica aquest telescopi i així, doncs, la distància que hi ha entre l'atmosfera i d'on surt la llum és mínima, i a més això no faria problemes als veïns de la zona on estigui aquest telescopi, perquè imagineu-vos, molestaria una mica.
1: Que ens hi vas posar en problemes, eh?
3: Bueno, aquests problemes els han ficat ells mateixos quan van crear la teoria, eh? O sigui, aquests nois van crear l'invent...
1: Però llavors, igualment, si ja hi ha el sol, que ja és prou brillant, diguem, per què s'ha de fer un altre llum? Vull dir, suposa que voldrien enviar algun tipus de missatge des d'aquí.
3: No. Ells volen fer una llum.
1: És un far.
3: Ells volen fer un far.
1: Llavors podrien fer anar el morse, però esclar, els tios de l'altre cantó no tenim ni punyetera idea del codi morse, no?
3: Clar, bueno, no sabem si els extraterrestres parlen morse o no.
1: Clar, per això jo ho veig una mica... Ja, jo hi veig buits aquí, eh?
3: Sí.
0: No, però és que, a més a més, has de dirigir la llum cap allà. Vull dir, si et desvies una mica ja no et veuen.
1: I clar, tot el dia i tota la nit. Vull dir, quantes centrals nuclears treballant només per fer anar...
0: Allà anem enfocant i dir, ojo, estem aquí.
3: Que s'ha de dir que això ja s'ha fet, eh? O sigui, ja s'han enviat senyals de llum a l'espai. Però clar, són pulsos de llum molt petits que estan dirigits a un lloc molt concret per fer un estudi astronòmic concret.
1: O algun missatge de ràdio, de radiofreqüència, sí que s'ha enviat. Però,
3: això s'ha fet, però ells volen que hi hagi una llum perpètua apuntant cap a una zona del...
1: O sigui, que hi hagi algun àlic que quedi sec, no?
3: Clar.
1: I dir, hosti, malparits, no? I llavors vinguin a invair-nos.
3: Exacte, això és un dels problemes que hi ha, perquè, clar, els mateixos creadors diuen que això, a veure, el seu projecte viable no és del tot. I ells diuen que més que un invent és una teoria, no? Yeah. I que, bueno, que a veure, que ells han fet això, com s'ha de millorar, no? Però, clar, o sigui, aquest pla, tot i que diem que es pot executar, es pot dur a terme, jo crec que tecnològicament sí que es podria dur a terme, planteja diferents problemes, ja que el principal problema, bàsicament, és que apuntar cap a un lloc on que estigui habitat amb una llum molt potent...
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Papa Lleó XIV ha arribat a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona per celebrar la missa, que tot just comença ara, aquesta missa del centenari de la mort del seu arquitecte Antoni Gaudí, i van inaugurar la Torre de Jesús, la més alta del temple i de totes les esglésies catòliques del món, després de la cerimònia a la parròquia de Sant Agustí al Raval, i enmig d'un bany de masses al carrer Rosselló amb Papa Mòbil. Ha estat rebut pels reis d'Espanya, el president del govern espanyol Pedro Sánchez, i els presidents de la Generalitat i del Parlament i l'alcalde de Barcelona, entre d'altres. Es tracta de l'acte central del Papa a Catalunya i el motiu principal per haver escollit aquesta data. Un acte que seguirà, no estan seguint ja, 4.000 persones, unes a fora, i 3.000 que han pogut accedir a la Basílica, que han estat convidades amb invitacions repartides a parròquies de Barcelona. S'acosta l'estiu i el perill de foc al bosc. Netejar el sotabosc és una de les mesures més efectives per la prevenció d'incendis. Avui s'ha culminat a Sora, a Osona, un projecte que està cofinançat per la Unió Europea en col·laboració, entre d'altres, per la Generalitat i la Diputació de Barcelona. Escoltem, en té més detalls, Guillem Rico, del 9FM.
6: A la finca La Casa Nova de Sora han recuperat 80 de les 300 hectàrees que tenen per a pastures. A través d'ajuts com el Life Agro Foradap van fer les primeres neteges i llavors n'han fet el manteniment, primer amb cavalls, després amb vaques i ara també amb cabres. És una forma per fer compatible la gestió forestal i la ramaderia, que serveix també per prevenir incendis. Mercè Homs és responsable de l'explotació i Jordi Fàbrega, el diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona.
7: Ho fem per recuperar pastures que antigament ja havien set i per prevenció d'incendis, evidentment.
8: Aquesta combinació de com s'ha pogut gestionar tot un bosc que tenia una densitat molt alta a nivell de massa boscosa, molt combustible, i que això és susceptible que si hi ha molta concentració de bosc i molta densitat, es pugui haver-hi un incendi i pugui haver-hi una greu afectació.
6: Total, s'han gestionat de forma experimental unes 320 hectàrees i de manera indirecta, a través d'agrupacions de propietaris forestals, s'arriba a unes 2.000 a la demarcació. La intenció és fer-ho extensiu arreu del territori.
5: I detingut a Caldes, a Malavella, a la Selva, un noi de 19 anys per estafa en la venda d'entrades d'un concert. Els afectats hi contactaven via WhatsApp i compraven les entrades, però quan s'acostava la data en voler activar les entrades, s'adonaven que el contacte ja no existia ni tampoc els seus diners. Després de rebre 8 denúncies per valor de prop de 3.000 euros, els Mossos han pogut identificar el sospitós i detenir-lo.
4: Notícies en xarxa.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui contem amb un dels professionals de l'Institut Català de la Salut. Ens ha acompanyat en d'altres ocasions. És el referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària Camp Antiquet de Mollet del Vallès, l'Eric Espósito Sanz. Benvingut, Eric.
2: Hola, bon dia.
1: Anem a parlar avui d'higiene del son. És a dir, allò de... Hi ha moltes persones que et diuen ai, tinc problemes per dormir, hi ha molta gent gran que doncs té en la seva medicació, no? Pastilles per dormir. Realment és un gran problema, no?
2: Sí, gent gran i gent no tan gran, que a vegades pensem que només pot ser una problemàtica de gent gran i és relativament habitual, no diré per sort, sinó tot el contrari, el tenir algun o el necessitar algun tipus de medicació per poder dormir en aquest moment.
1: I per què passa això? És a dir, de vegades jo trobo que no és el mateix descansar, pots descansar però no dormir bé. Quina diferència hi ha?
2: A veure, la cosa és que el que valorem com insomni és primer una reducció en les hores de son i també en la qualitat del son, no? Una mica el que la persona percep el dia següent, de com es troba, com pot tolerar el dia, com aguanta el dia. Necessito fer una becaina perquè si no m'estic caient, tinc la necessitat de poder prendre 3, 4, 5 cafès al dia per poder tirar. Llavors potser estàs dormint algunes hores, però potser no tens una qualitat del son adequada en aquest sentit, no? Llavors, hem d'intentar mirar també, quan parlem d'insomni, primer una mica les causes i després què podem fer quan tenim aquestes problemàtiques.
1: Parlem allò d'insomni perquè no pots conciliar la son, no? I et costa. Però hi ha persones que sí que dormen però tenen aquesta sensació de que no han descansat prou.
2: Sí, i segurament sigui perquè a nivell el millor físic o mental doncs estan en un període el millor complicat, amb certa sintomatologia o problemàtiques, i això d'alguna manera està impedint una mica el descans. Se sap també que evidentment doncs, la medicació ajuda a dormir, però evidentment no es dorm igual que si dormes a cama, a pierna suelta, com es diu, no? Llavors hi ha molts factors que poden influir, ja no només en les hores de son, sinó una mica en tu com perceps aquest descans.
1: Quines són les causes més habituals, no? Perquè al final no poder dormir bé doncs et pot generar una malaltia, no sé si física també, no? Al final, perquè doncs, tens una manca de concentració i et pots acabar fent mal en el teu dia a dia desenvolupant la teva tasca professional, no?
2: Totalment. Pensa que aquest exemple que poses, el més bàsic que et pot venir, si has d'anar a treballar a la feina pel matí i vas per l'autopista i t'estàs dormint, doncs això és un risc, no? Què pot causar l'insomni? La major part de l'insomni ve causat per altres problemàtiques, probablement el que coneixem com un insomni primari, és a dir, que la causa és... Literalment no hi ha una causa més allà de l'insomni, és molt, molt estrany. Les causes més habituals, molta part del que treballem d'insomni en la nostra feina, té a veure amb causes d'estrès, ansietat, malestar emocional, i tot això són situacions que compliquen molt el que tu puguis entrar d'una forma relaxada a l'hora de dormir, i per tant que puguis conciliar el son. També hi ha altres problemàtiques físiques, enfermetats, processos físics, processos de dolor crònic, per exemple, que evidentment poden pertorbar el teu son i tu també com veus el teu descans.
1: És a dir, que les causes poden ser múltiples, moltes d'elles, com comentava l'Eric, relacionades amb el nostre estat emocional, el nostre benestar emocional. Hem presentat allò que dèiem que avui parlaríem de la higiene de la son. Quan diem la higiene de la son, clar, alguna persona pot dir, i a què es refereixen? No?
2: Sí, perquè el concepte a vegades pot donar un peu de confusió. Bàsicament, una sèrie de mesures, més a nivell de conducta, una mica de certes sensacions, estímuls, que puc intentar regular de certa manera diferent per intentar facilitar entrar d'una manera més positiva al son. I aquí estem parlant de coses com l'alimentació, activitat física, com estem al dormitori, molta part que podem tenir a nivell de rutines, després per la nit, durant el dia, cosetes que podem fer per intentar millorar una mica el son.
1: De fet, igual són rutines que ja hem d'establir de quan som petits, no? També allò en els nadons, els acostumem allò a posar a dormir en una hora concreta, i això, amb el pas del temps, nosaltres ho anem oblidant. I no sé si haurien de dir, escolta'm, allò que vam aprendre quan érem petits, que ens van ensenyar, perquè no recuperem una miqueta, no?, aquest hàbit.
2: Justament poso aquest exemple quan parlem d'insomni a la part dels grups i tal, és que els bebès normalment tenim molt clar que els bebès han de tenir una rutina molt marcada, i justament aquesta rutina molt marcada és fomentar una bona higiene de la son, perquè al final la nostra ment també ha de saber anticipar coses, i quan jo començo una rutina que més o menys sempre és la mateixa, si sempre faig, doncs després de sopar sempre faig la meva part d'higiene, després ja és una mica, després faig relaxació i després ja vaig a preparar les coses del dormir, el meu cap ja anticipa que quan començo aquest procés és un procés d'anar a dormir, i els bebès, que se'ls intenta fomentar el sopar, la banyera, la dutxa, la crameta, el massatge, tot això els està anticipant que és l'hora d'anar a dormir, i és una cosa que d'adults no és que la perdem, però comencem a no ser tan conscients de les nostres rutines, encara que normalment sí que les tenim.
1: Per exemple, quan un és això, infant, el anar a sopar és molt més d'hora. Mentre que quan ets adult, doncs igual sopes a darrera hora i al cap de mitja hora o una hora com a molt ja te'n vas a dormir, no? I potser no sé si és el més recomanable.
2: No, això dintre de l'higiene de la son ja és un tema que es parla a nivell d'alimentació, no pel contingut del sopar ni a nivell dietètic, sinó simplement per un tema d'hores. El cos ha de poder fer una part de la digestió d'una manera tranquil·la i regulada. I si tu te'n vas a dormir amb el sopar encara fent tota la digestió, estàs fent un procés actiu del cos. Llavors és normal que al cos li costi dormir o que dormi d'una manera diferent. Llavors la recomanació sempre és deixar un espai entre el sopar i l'hora d'anar a dormir considerable. I estem parlant potser, si fos ideal, d'un parell d'hores, tranquil·lament, perquè els bebès i els infants sopen aviat, també perquè ells en van a dormir més aviat, no? I ja està bé, però sempre hi ha un espai de separació. Normalment no sopes i se'ls posa a dormir. Llavors nosaltres com a adults, una part de l'alimentació a nivell de higiene del son és deixar espai entre l'alimentació i anar a dormir. I sempre que el que sopis ha de ser suficient. És a dir, no et quedis amb gana i tampoc t'atipis. Si et quedes amb gana, estàs fomentant que allà termini el cos necessiti més alimentació i el millor s'aixequi a mitjanit per... Anem a veure què hi ha a l'armari. En canvi, si faig un sopar suficient, i sempre parlem de saludable, evidentment, no? Però suficient, estàs fomentant que, com a mínim, tinguis menys estimulants per poder aixecar-te per la nit.
1: Eric, necessitem les mateixes hores per dormir, tothom? També depèn de l'edat? Hem sentit sovint a dir, a mesura que et vas fent gran, potser no necessites dormir tantes hores.
2: Hi ha un patró evolutiu per edat. Evidentment, els nens necessiten moltes més hores que els adults, i la gent a partir de certa edat no necessiten tantes hores. El tema de que siguin unes hores específiques, això sí que entrem una mica més en el terreny dels mites, una mica així. No? Sí que se sap que una persona adulta hauria de dormir d'entre 6 a 8 hores, és un temps suficient per dormir. Que una persona diu, jo sense les meves 8 hores no soc persona, és com està acostumat. Que una persona amb 7 hores funciona bé i no té afectació al dia a dia, és com està acostumat. No hi ha una pota fixa, però sí que hi ha com uns intervals, per dir-ho així, que són diferents a les franges d'edat.
1: Dèiem allò que de les rutines, segur que a mi em passa, no sé si a la resta de la humanitat, jo crec que a moltes persones els hi deu passar, que quan tens uns hàbits, allò d'anar a dormir a una hora i de llevar-te, doncs arriba allò un dia festiu, un cap de setmana, i et lleves a la mateixa hora, i igual diries, ai, ara que puc aprofitar, està bé que aquesta rutina també hi sigui al cap de setmana?
2: Sí, amb flexibilitat, evidentment. A veure, si t'aixeques per anar a treballar a la 6 del matí, doncs no fa falta que els t'aixequis a les 6, però tampoc fa falta que t'aixequis a les 12 del matí. Més que res perquè el son no es compensa. És a dir, tu el que no dormis durant la setmana, per molt que el dissabte dormis 12 hores, no estàs compensant el que has deixat de fer durant la setmana. Estàs fent aquell dia, però no durant la setmana. Llavors, una altra de les pautes d'higiene del son és el tema d'horaris. Sempre hem d'intentar tenir un horari d'entrada i sortida de la son el més específic possible. I això, a vegades, parlem simplement d'intentar anar a dormir, que després ja parlarem de si no em dormo, què puc fer. Però, més o menys, una hora coherent d'anar al llit, una hora coherent d'aixecar-se, intentar mantenir-la. Inclús en els moments i els dies que potser no dormir tant és... a llarg termini saludable, el poder mantenir les hores d'aixecar-se. El que puc pensar, avui no he dormit, m'aixeco més tard, però aquí ja començo a fer un bucle i una dinàmica complicada.
1: Preguntàvem si, segons l'edat, doncs, això influeix en les hores de necessitat de son. No sé si l'època de l'any també influeix, no? I igual allò, doncs, a l'estiu... el nostre cervell està com més actiu i potser necessitem menys hores de son... que no passa a l'hivern, o això no ens afecta,
2: jo diria que
1: l'estació
2: és més
1: de l'any.
2: Jo diria que és més un tema de rutines. Sí que és veritat que, evidentment, quan es fa fosca a les 5 de la tarda, doncs, evidentment, tot és de nit, i a nivell fisiològic, el tema de melatonina i de més, doncs al final són rellotges biològics que també ens marquen i van amb la llum solar. Llavors, evidentment, pot afectar, eh? Això és indispensable. Però sí que és veritat que també tot després es treu una mica a nivell de rutina. Perquè, evidentment, a l'estiu, quan se fa fosc a les 9 i pico de la nit, doncs, evidentment, el teu cap pot transmetre l'idea de, escolta, és de dia encara. Però potser tu ja has aplaçat una mica el teu horari, ja t'has acostumat a això sense donar-te compte. Llavors, és important, sí, sobretot per les hores de sol, perquè és una mica com regulem una mica els nostres ritmes, però no és res que pugui, hagi de ser problemàtic en principi.
1: Has comentat al principi de tot que també és important, doncs, això, ja, que generar un ambient, però també, doncs, un espai adequat que estigui ventilat, també que una temperatura que no sigui excessiva, tant a l'estiu com a l'hivern, que de vegades allò pequem de una calefacció molt elevada i això, doncs, t'impedeix descansar realment, no? I a l'estiu, al contrari, igual posem allò, l'aire condicionat a tope i també...
2: I després agafo fred i m'has de tapar, no?
1: Exacte, sí, sí.
2: Estem a 30 graus, però m'has de tapar. Aquest tema també entra a part de l'higiene del son dins del que és una mica la comoditat de l'espai, i hem d'entendre que, encara que sembli a vegades una mica tonteria, però que tot estigui una mica adequat a facilitar-te el son és una manera de no complicar-te la vida. És a dir, si evidentment jo dormo amb la finestra oberta i tinc una farola aquí que m'està il·luminant la cara, doncs evidentment em costarà més dormir, bàsicament. Però el millor, clar, és per la calor, llavors hem de trobar una mesura diferent. Si jo estic amb un coixí que no és còmode, evidentment dormiré pitjor. Si jo estic a sobre d'un bar i hi ha soroll, evidentment dormiré pitjor. Semblen coses molt lògiques, però intentar tenir cura una mica de l'entorn a nivell d'estímuls, a nivell estimular, és superimportant també. La comoditat, la llum, el soroll, i aquí entraríem en parelles que ronquen, que això és un tema melón a obrir, però són temes que s'han de tenir en compte també, s'han de tenir una mica de cura, sempre que es pugui.
1: Perquè si una persona el ronc, evidentment el company, companya que tens al costat, doncs ho passa molt malament, però el roncador està descansant, està dormint bé?
2: Això depèn.
1: Depèn.
2: I el tema de roncar, en principi, no té per què implicar una patologia, però hi ha ronquidos i ronquidos, per dir-ho així. Una cosa és que tu, doncs, respiris fort, i l'altra cosa és que estic cantant la Traviata tota la nit. Hi ha patologies, com és el tema d'EPOC i demés, que poden ocasionar molts problemes de respiració, apnees del son. Llavors, si és una persona que ronca molt, doncs potser s'ho ha de mirar amb el seu metge, però si hi ha alguna problemàtica. Però no perquè hi hagi una mica que... La meva parella és que ronca, doncs no té per què ser un problema. Està bé que s'ho miri? Sí, però no té per què ser un problema. Una altra cosa és tu, com la parella, la que estàs al costat, què fas per intentar dormir? Que això és un altre tema.
1: Cada vegada hi ha més parelles que cadascú dorm en una habitació, eh? No sé si això és una opció, una solució.
2: És una opció, perquè al final, quin problema tenim? Que hi ha soroll a l'habitació? Estem dormint, jo vaig dormir en una altra habitació, dormo millor, m'enfado menys amb tu, que també és un tema, perquè si no el dia següent també estic enfadant tu, perquè tu has dormit de conya, però jo al millor he dormit molt malament i no passa res realment. Potser hem de treure una mica de tabús, no?, en aquest sentit, i escolta, si tinc la capacitat de poder dormir en una altra habitació, prova-ho, que al millor dorm millor i els dos dies se t'ha passat la tonteria, és que no dormo amb la parella, està dormint bé. Segurament això se't passarà.
1: Uh-huh. I, Eric, el tema allò de les pantalles, no n'hem comentat, però evidentment fèiem referència a la il·luminació. Deies, bé, si un fanal t'il·lumina, clar, si abans d'anar a dormir has començat allò a xatejar, a mirar xarxes, o senzillament hi ha moltes persones que tenen la televisió a l'habitació, perquè diuen, no, és que així me la poso i em quedo adormit.
2: Clar, aquí a vegades passa que hi ha gent que t'ho diu obertament, això que comentes, eh? Jo és que em dormo amb la tele. Aquí l'únic que ha passat és que la meva rutina inclòs la tele, perquè jo m'he relaxat veient la tele i llavors ja l'he associat amb una relaxació. Tècnicament és positiu la pantalla? No, tècnicament no és positiu cap pantalla. És més, quan estem dormint, el que jo recomano és que el mòbil, realment, si ens despertem per la nit, és que ni l'obrim, perquè si no el que fem és donar un fanal de llum a la cara, que això al cos li senta fatal. I a més, que posen a l'avió perquè veus l'hora i dius, no estic dormint, i pitjor. El tema de pantalles, hi ha maneres de que si m'agrada veure certes coses, doncs hi ha certes maneres de reduir una mica la claror de la pantalla, hi ha llums més tènues que poden ajudar, però en principi la recomanació sempre és intentar evitar-les a partir de certa hora. Sí que és veritat que cada dia, a vegades fa més complicat cada vegada que avancem, perquè cada vegada tenim una mica més centralitzat tot en la pantalla. Llavors, pot ser complicat, però sí que reduir com a mínim el consum de pantalles i no fer-ho al llit, Això sí que segur és una recomanació claríssima, sí que ho haurien de poder fer.
1: De fet, deies, cada vegada jo estem més lligats al mòbil, és que fins i tot el despertador el tenim allò en clar. El mòbil, eh?
2: Clar, per això a vegades hi ha gent que em diu, ja, però és que també el mòbil el despertador, vale? Doncs el poses...
1: Boca avall,
2: i escolta, aquí no ha passat res, vale? Però no el miris, perquè no té cap sentit. Una vegada que jo estic despert per la nit, no té cap sentit que miri l'hora, a part de posar-me més nerviós. I justament és una de les coses que per llenar el son volem evitar, que associis el llit amb un estat de nerviosisme. Perquè si ja quan tu vas a dormir hi ha aquesta frase, aquesta idea de a veure com duermo.
1: Escolta'm una cosa, hem dit allò, les pantalles se'ns activen? Fer activitat física abans d'anar a dormir?
2: El tema d'activitat física és una rutina que hem d'agafar durant el dia a intentar no fer-la a partir de certa hora de la tarda ni, perquè al final el cos està activant. Si tu fas una activitat física molt intensa i et vas a dutxar, si és estiu, per exemple, tu surts de la dutxa, és que a vegades estàs inclús encara sues, perquè el teu cos encara està sobreactivat i triga una mica a baixar aquesta activació. Llavors, si tu estàs a casa i dius, vaig a fer una mica d'exercici per descarregar una mica, vale? Però si poses després al llit, el teu cos estarà pels núvols, estarà sobreactivat, i fins que baixi, el teu cos hi ha activació. Si el teu cos està activat, el teu cap està activat. Llavors et costarà dormir. Llavors, exercici, sí, però abans de certa hora.
1: És a dir, igual que l'alimentació, doncs, no?
2: Igual.
1: Allò, unes hores abans, perfecte, però just abans de, no.
2: Exactament. La idea és no fer-ho just abans de dormir. Sobretot exercici sí que seria una mica abans de sopar, si pot ser. Si fas alguna cosa, en plan de, mira, que surto a passejar el gos i tal, això s'entén com una passejada, no passa res. Però si és en plan de, no, jo és que vaig a classe de zumba a les 10 i pico de la nit perquè el gimnàs... A veure, si et va bé i no hi ha cap problema, doncs no toquem res, però no és el més recomanable.
1: Una qüestió, hi ha hàbits que són saludables? És a dir, llegir pot ser una bona eina jo per quedar-te adormit, posar-te música tranquil·la, ho dic jo perquè...
2: Sí, depèn una mica de com tu connectis amb aquesta afició, perquè al final jo puc estar llegint una novel·la tranquil·la o estic en, jo què sé, una mica en la planícia de la novel·la, estic al mig de la novel·la, però potser arribo al final i me la vull acabar, perquè està molt interessant. Llavors, no és bon ni mal per ser. Evidentment, sempre serà millor llegir que estar davant d'una pantalla, no? Però al final hem d'entendre també a mi com m'afecta les coses que faig. I és una
1: sempre
2: mica,
1: quan no sigui un e-book.
2: Perquè, bueno, els e-books crec que tècnicament per tema
1: per
2: de clarador
1: van una
2: mica, estan una mica més preparats
1: que els
2: mòbils.
1: Sí.
2: Però encara així, escolta, que agafar un llibre també està bé, que el pes, notar una mica el pes està bé. Però hem d'entendre la conducta que estem parlant, com m'afecta a mi. I a mi em pot afectar llegir d'una certa manera, perquè jo m'enganxo amb el llibre i m'activa més que potser veure la tele, que una persona que potser llegeix i sí que es queda sopa en seguida. Llavors, la pauta de dinar al son sempre és, vale, tinc aquestes pautes, jo quines puc adaptar i com em funcionen a mi, que sempre és la part d'individualitat.
1: Ens ha dit en un moment allò a l'Eric, recordem que estem parlant amb l'Eric Espósito Sanz, que és referent de benestar emocional i comunitari en el centre d'atenció primària de Camp Antiquet, aquí a Mollet del Vallès, i ens deia, bé, després parlarem allò, alguns consells, no?, per a aquelles persones que els hi costa dormir. Espero que no ens digui allò de comptar ovelletes.
2: No sé.
1: Què és el que podem fer, allò que deies, no mireu allò l'hora perquè encara et poses més nerviós, no? Si tu estàs al llit i no pots dormir, què fem? Et quedes allà dient, escolta'm, m'he de dormir o t'aixeques?
2: Tot el contrari, ens hem d'aixecar, vale? Al final hem d'entendre que el que jo no vull és que el llit sigui un entorn d'estrès, vale? Si jo al final jo vaig al llit i cada dia que vaig al llit és una lluita constant per dormir, implica que el meu llit és estrès. I al meu cap això, aquesta associació li agrada i se la queda. Llavors, quan jo vaig al llit, segurament el meu cos ja s'activarà anticipant una mica el problema. El que recomana a nivell de general son és tu més o menys tens unes pautes, se les segueixes, un horari, tu intentes anar a dormir, si estàs una estona que no pots dormir, dones una volta, dos, t'aixeques del llit. I fem alguna cosa monòtona, anem al menjador, alguna cosa tranquil·la, fins que noti que tinc una altra vegada somnolència. Torno al llit. Que em dormo? Perfecte, que no em dormo, torno a fer el mateix. I moltes vegades, ja, però Eric, és que llavors no dormiria mai. No és així, perquè moltes vegades, igual que la gent de cansanci s'acaba dormint al llit donant voltes, quan estem fora també. I el que estem treballant és justament tenir hores efectives al llit, que això és una tècnica més avançada, que es mira l'eficiència d'estar al llit. No tenir hores sense son al llit, perquè el llit és per dormir, bàsicament.
1: Mm-hmm. És a dir, que ens hem d'aixecar, no anar a la nevera...
2: Intentem que no.
1: No,
2: intentem que no, i depèn del que mengis. Un gotet de llet calentona no està malament. Perquè per el que s'agrega al cos, aquest remei de la iaia que sempre diu que deia que l'Antonia a dormir, realment no fa mal al cos.
1: I si et quedes adormit al sofà?
2: Doncs t'has quedat dormit.
1: T'has quedat dormit.
2: T'has quedat dormit, ja està. És igual, potser, depèn de la postura, potser t'agafa una mica del coll, però en quan notis que t'aixeques, doncs te'n vas al llit i ja està. La cosa és generar l'estat de son adequat per arribar al llit i dormir una mica més ràpid possible, però sense tampoc obsessionar-nos. Al final el son acabarà arribant. La cosa és que si li posem massa atenció, al final estem donant un pes tan gran que es converteix en una problemàtica. Llavors, jo vaig a dormir, pel que sigui, avui he tingut un dia agitat, no em dormo, doncs pot ser que un dia això passi i no és cap problema, però noto que m'han començat a passar més vegades. Doncs escolta, quan em passa, miro una mica la meva rutina, m'aixeco del llit, vaig al menjador, al sofà, i quan noti que em quedo una mica així dormit, torno una mica al llit i repeteixo.
1: Anem a explicar per finalitzar aquesta conversa què és el que ens ofereixen els

0: Aquí, evidentment, es parla del tema general de son, i ara el que es vol també implementar i donar-li més èmfasi són grups específics d'insomni, on treballem tècniques més concretes, treballem més específicament la higiene de la son, tècniques més psicològiques per poder intentar conciliar una mica el son. A part de la higiene del son, doncs hi ha maneres de poder treballar la son des de la part psicològica, que és a través de la restricció d'hores del llit, a través de diferents tècniques. I és una manera d'intentar lidiar d'una manera no farmacològica amb el tema d'insomni.
1: De fet, m'imagino que un dels objectius és precisament, hem començat la conversa dient allò que se sent molt a parlar, sobretot de gent gran, però també de gent no tan gran, que necessita una pastilla o dues, fins i tot, per poder conciliar la son. I això, m'imagino que des de l'àmbit de salut el que s'intenta és reduir, no?, aquesta...
0: Sí, al final ens preocupa perquè... Si és una medicació que, evidentment, per al que genera el cos, doncs sí que fa un efecte de relaxació i permet dormir, però és com un poco el dit que és pan pa avui, hambre pa mañana, no? Al final hem de poder canviar a nivell conductual una mica, a nivell més psicològic, com entro jo al son i les problemàtiques que tinc que em generen l'insomni, més que només posar tirites que funcionen, perquè funcionen i no passa res per prendre-les, però sempre amb un control molt estricte. I si podem tenir alternatives, doncs provar alternatives i no passa res. En algun moment la retirarem la medicació i s'haurà de lidiar d'una altra manera amb el tema de l'insomni i no passa res, per això estem.
1: De fet, hi ha tantes tècniques de relaxació que jo he sentit a dir allò a persones de dir, he anat allà a una classe de relaxació i és que m'he quedat dormit. Jo no sé si l'Eric ha aconseguit en aquests grups que alguna persona...
0: A vegades, no? Sí, quan fem alguna eina de relaxació que apaguem les llums, baixem una mica, jo baixo la veu també, hi ha gent que està... Estem asseguts, però hi ha gent que quan obre els ulls, m'havia quedat grogui. I dic, bueno, perfecte, si al final és la idea. Si et dorms és que estàs relaxat. Llavors, per tant, si una tècnica de relaxació et fa entrar son, el que pots fer és, escolta, i si l'aplico a la meva higiene del son, a la meva rutina, per la nit, doncs el millor dedicar-li 10 minutets a això em pot ajudar a entrar diferent al son.
1: Ja que estem en ràdio, anem a dir que també escoltar podcast, hi ha molta gent que es posa un podcast precisament perquè relaxa i els ajuda a conciliar la son, és a dir que...
0: Sí, això és veritat, per una mica, per com parleu, per el to, per una mica
1: per
0: tot. Clar,
1: per això ara quan l'Eric ha comentat, diu, bé, de vegades allò jo també redueixo, no?, o parlo amb un to més suau, doncs això també afavoreix.
0: Al final es fomenta un ambient tranquil per tenir una mica més de tranquil·litat, no?, i intenta, doncs, gestionar una mica els punts que et generen una mica més d'inquietud, nerviosisme o malestar. I això ja és una gran part d'higiene del son.
1: Doncs, Eric, moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos acompanyat. Esperem que la gent que ens hagi escoltat, doncs, com a mínim, hagi dit, escolta'm, doncs, això que ha comentat l'Eric, potser que ho posi en pràctica. Tant de bo aconseguim això, doncs, que tothom pugui dormir bé, descansar bé, no? I llavors, doncs, segurament en el dia a dia, doncs, després funcionem millor i també veurem les coses d'una altra manera,
0: Sí, evidentment.
1: Perquè, si no, malament.
0: Si no dormim, tot està malament.
1: Que vagi molt bé. Fins una altra.
0: Igualment, gràcies.
1: Adéu-siau.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: La veu de Sant Joan. 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'oposició de Ripoll, excepte Somi, va votar divendres en contra d'un préstec a llarg termini de 705.000 euros per finançar una quinzena d'actuacions previstes al pressupost del 2026. Els comptes impulsats per l'equip de govern d'Aliança Catalana, que fa pocs dies van aprovar-se definitivament tot i les al·legacions presentades pel PSC, preveien inversions per una mica més d'un milió d'euros, dels quals 333.000 són subvencionats. D'aquí la intenció de complementar els ingressos amb un préstec a llarg termini. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va ser molt crítica amb Junts, Esquerra, República el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP. Sentim-la.
2: No estan fent un cordó sanitari Aliança Catalana, eh? Estan fent un cordó sanitari als ripollesos, per si no se n'han assabentat. I, evidentment, els ripollesos votaran en conseqüència a les properes eleccions municipals, perquè no es pot castigar tota una comtal vila només perquè no es comprega ideològicament amb qui la governa. I el que acaben de fer avui tots els grups de l'oposició, a excepció de Som i Ripoll, és un acte d'irresponsabilitat política envers els ciutadans ripollesos, que espero doncs, que els retreguin oportunament, perquè no es pot jugar amb el dia a dia i la quotidianitat de la nostra població. Realment penso que algú hauria d'anar al racó de pensar després d'aquesta votació.
1: Joaquim Colomer, de Somi, va ser l'únic a intervenir per dir-li això.
3: Li recordaré que fa any i mig, dos anys, jo li demanava que s'endeutés per donar serveis a Ripoll, i vostè va fer mofa de que no s'endeutaria, de que vostè no volia endeutar-se, de que vostè no volia arribar aquí. Vegi com ha arribat amb aquesta situació doncs, que se li va dir i que vostè mateixa va penjar a les xarxes socials.
1: Orriols li rebatia que només s'endeutaran pel mateix valor o inferior al que liquiden a l'anualitat. Entre les actuacions que el govern diu que perillen hi ha 536.000 euros, 319.000 dels quals subvencionats per la reforma de la teulada del pavelló vell. El préstec també preveia cobrir 60.000 euros per millorar la teulada de la pista Esteve Badia de Sant Pere. La mateixa quantitat anava per arranjar la font i l'entorn del passeig Regull per fer un mosaic de trencadís i l'accés a la llera del riu Ter. La llista incluïa l'asfaltatge de carrers per 100.000 euros, la climatització d'una part de la biblioteca per 20.000, un estudi del POUM per engegar el polígon industrial de Can Franquesa per 48.000, millores de seguretat a la nova comissaria per 30.000, la supressió del pas a nivell del passeig Regull per 15.000 o la rehabilitació d'un dels capgrossos i els vestits de reis per 36.000.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha afirmat que la Sagrada Família és un signe d'unitat i concòrdia i ha definit la creu que corona la Torre de Jesucrist com un far obert del Mediterrani. A l'homilia de la missa celebrada a la Basílica Barcelonina amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist, el pontífex ha assegurat que el temple obre les seves portes com si fossin braços per acollir els fidels i ha reivindicat la dimensió espiritual de l'obra de Gaudí. Lleó XIV ha fet una crida contra la violència i l'exclusió.
2: Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
1: La celebració culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist en breu, els propers minuts. Una torre de 172,5 metres que converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món. Just després el pontífex baixarà pel carrer Marina fins a un espai especialment habilitat i des d'allà veurà una de les imatges més icòniques de la seva estada, l'encesa de la torre, amb uns feixos de llum que es projectaran sobre la ciutat. I la submarinista de 24 anys que ha desaparegut aquest dimecres a Cap de Creus arrossegada pel corrent ha estat localitzada sortosament en vida cap a 3:45 del vespre. La dona ha estat vista per últim poc abans de les 12 del migdia i ha estat el seu company que nedava amb ella qui ha alertat a les autoritats. A la localitat, Salvament Marítim ha enviat dues naus amb helicòpter a l'indret i l'han rescatat. Ara és a l'Hospital Josep Trueta, aparentment en bon estat de salut. I les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, la FAC, participarà en la manifestació educativa i de docents del proper diumenge per reclamar un acord per l'educació pública. La FAC participarà en la mobilització amb un bloc propi sota el lema Ara toca. Les famílies diem un gran acord per l'educació pública amb voluntat, diu, de fer visible la necessitat d'obrir una nova etapa de compromisos compartits. I la Colla Castellera, Milions de Terrassa, amb la col·laboració amb l'Escola Eure i Prodis, impulsen un projecte que porta per títol Acompanya'm, que pretén fer els espais de cultura populars més accessibles, comprensibles i acollidors per a persones amb diversitat funcional. Aquest dimecres s'ha presentat a Cal Reig, al local de la Colla, els pictogrames i els cartells que converteixen la seu en un model de senyalització inclusiva perquè la cultura popular sigui 100% inclusiva a partir d'ara.
3: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és dimecres 10 de juny de 2026, sóc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que algú corri a comprar entrades per Blaumut, que tocaran el 25 de juliol al Festival del Comte Arnau. Queden menys de 15 dies perquè s'acabi el curs i moltes famílies i infants ja tenen al cap els casalets d'estiu. Per aquells que encara no s'hagin decidit, o per la vostra curiositat, en els pròxims dies els responsables dels casals que es fan a la nostra vila ens els presentaran. Avui és el cas del casalet d'art. Tot teu, Antonella.
4: Hola, sóc l'Antonella Lauri i aquest estiu torno a organitzar un petit casal d'art aquí a Sant Joan de les Abadesses. És un casal creatiu on els infants podran gaudir d'activitats com pintura, ceràmica, dibuix i moltes altres tècniques artístiques. Aquest casalet està pensat per estimular l'imaginació, la cooperació entre ells, l'expressió artística, reforçar la confiança a través de l'art. És un espai on poden crear. Està adreçat a infants a partir de 4 anys. Es dura a terme durant els mesos de juliol i agost. I les inscripcions continuen obertes. Sí que he de dir que el número d'infants és molt reduït per poder portar a terme activitats de qualitat. I clar, queden poques places disponibles, però encara estan obertes. Poden contactar amb mi a través de les xarxes socials, del meu mòbil, del correu electrònic, sense cap problema. Res, us esperem per compartir un estiu ple d'art.
3: I abans de marxar, us expliquem que la Fundació La Farga ha obert la convocatòria de beques per al curs 2026-2027 destinades a afavorir l'accés i la continuïtat dels estudis superiors dels joves de Sant Joan de les Abadesses. Aquesta iniciativa, nascuda el 2004, amb l'objectiu de donar suport a l'entorn més proper de la Farga, es va ampliar posteriorment a les Masies de Voltregà i a Sant Joan gràcies a l'estreta vinculació de les famílies Fises i Guixà amb la nostra vila. Totes les sol·licituds s'hauran de presentar de manera telemàtica a través de l'apartat de beques del web de la Fundació La Farga. Es poden fer les sol·licituds fins al 3 de juliol de 2026. I això és tot. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadesses és una coproducció de La Veu i La Xarxa. Fins demà.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: Arran de les pluges torrencials que dijous van inundar diversos carrers i espais de Ripoll, el grup d'Esquerra Republicana o el regidor independent de Somi, Joaquim Colomer, van acusar l'alcaldessa Sílvia Orriols d'haver deixat el municipi desatès per prioritzar anar a veure la Patum de Berga, ja que va ser convidada per la regidora independent d'allà, Judit Vinyes, que serà la pròxima cap de llista d'Aliança Catalana a la població berguedana. L'alcaldessa va aprofitar el ple extraordinari de divendres per explicar que ningú s'esperava que plogués tant, perquè a Ripoll van caure vora 80 litres per metre quadrat en només 3 hores i els ciutadans no havien rebut cap alerta, és alerta als seus telèfons mòbils avisant de la situació de perill. Sentim-la.
3: I, evidentment, aquest relat no s'adiu en absolut amb la realitat. La realitat és que en tot moment vaig estar informada del que estava passant a Ripoll, de les incidències que s'estaven produint. En tot moment vaig estar en contacte amb policia local, amb secretaria d'aquest ajuntament, amb Somarsa, que és qui va haver de procedir a la neteja dels embornals, amb els regidors de l'equip de govern que sí que eren al terme municipal de Ripoll i que es van ocupar d'anar a vigilar la crescuda dels rius i a controlar doncs aquelles zones de la població que estaven quedant inundades. Algun d'ells fins i tot va col·laborar en les tasques doncs de poder treure aigua d'aquestes zones.
2: L'alcaldessa també va dir que la policia local havia tallat l'accés a les lleres dels rius de forma preventiva per evitar incidències. Colomer va aprofitar la ploguda per demanar que repari el teulat de la piscina coberta.
4: Amb el tema doncs de la ploguda aquesta, tota la zona de piscina, la veritat és que feia bastanta llàstima, tots els passadissos doncs plens de galledes, totes les vestuaris sense llum, les llums d'emergència no funcionaven, etc, etc. Per tant, jo el que li demanaria és si podem treure algun diner de més per ja aprofitar que es fa el sostre aquest, si poguéssim fer una mica l'extensió amb aquest sostre de piscina o com a mínim d'una part de la piscina.
2: Orriols va contestar-li que la majoria d'equipaments de Ripoll presentaven degoters quan van entrar a governar i que quan van entrar a l'Ajuntament van prioritzar arreglar les teulades com les de la biblioteca, la del pavelló de la Vallaneda o ara recentment amb l'intent d'arreglar la de la zona del pavelló on es juga a hoquei. Tindrien uns 160.000 euros per arranjar aquesta part del teulat de la piscina, però en faltarien uns 200.000 més per arreglar-ho tot.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival 5 Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival 5 Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remisa a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slime T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es escollen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Aquest pròxim dissabte, el grup fotogràfic Abadeses organitza la desena edició del ral·li fotogràfic del municipi. El president de l'entitat, Joan Pous, explica la mecànica de funcionament del ral·li.
2: És un concurs de fotografia que té un format una mica especial, que consisteix en que el dia que es fa el ral·li, a les 9 del matí, es diuen tres temes, no sé, me'ls invento, aigua, sol i ponts, i els participants, que se n'assabenten en aquell moment de quins són els temes, o sigui, no poden tenir res preparat en entrada, han de voltar pel poble buscant fotos que s'avinguin en cada un dels temes. Durant tot el dia, fins a les 7 del vespre, ells poden presentar una sola foto de cada un dels temes, la que ells escolleixin, però tan sols una. Ells en poden haver fet 50 de cada tema.
1: Hi haurà dues categories, la de majors de 15 anys i la de menors de 14 anys. En el primer cas hi haurà premi al millor tema A, B i C, a més d'un premi a la millor sèrie dels tres temes, que són 200 euros en metàl·lic, un trofeu, un lot de productes i la inscripció del nom de l'autor a la ferradura gegant. La resta de premis seran 50 euros pels guanyadors de cada tema, un trofeu i un lot de productes. En el cas dels menors de 14, només se'ls donarà el trofeu i un lot de productes. També hi haurà la categoria de socis de l'entitat, que premiarà la millor sèrie amb el llibre Ter i un lot de productes. El jurat estarà format per Laura Pesarrodona, Lali Puig i Martí Alvesa. Les fotos es descarregaran allà i el grup fotogràfic Abadeses les enviarà al jurat, que se les mirarà per establir un veredicte. El lliurament de premis es farà el pròxim 27 de juny als Jardins del Palmas. Novament, el ral·li tindrà un vessant solidari.
2: El grup fotogràfic, per cada participant que ve i que s'inscriu, donem un euro amb una associació diferent a cada any. Enguany, el que recaudi, que és això, un euro per cada participant, més el que vulgui donar cada un dels participants, que tenim unes guardioles allà al camp base, això ho donarem als amics del clínic perquè aquests cèntims serveixin per la investigació, per lluitar contra l'endometriosi, que és la causa que aquest any en la qual ens hi solidaritzem aquest any.
1: Tornant al ral·li, és important recordar que no es podran utilitzar drons per fer les fotos i que s'hauran de fer dins el terme municipal de Sant Joan de les Abadeses.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata Diawara. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses van valorar positivament la prova pilot per monitoritzar la generació de residus al sector turístic del municipi a partir de l'adequació i digitalització d'àrees de recollida selectiva en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès. El conseller comarcal de Dinamització Turística, Joan Sàrria, explicava des de la colònia Lleudet que fa 10 mesos es van col·locar 4 àrees de contenidors tancats amb 5 contenidors cadascuna. N'hi ha una en aquest polígon industrial i la resta són en direcció Ripoll, Ogassa i Olot. Són uns contenidors que només s'obren amb targeta i, segons Sàrria, l'objectiu és clar.
2: Hi ha dos grans objectius. Un és implementar aquesta sostenibilitat turística a través d'aquesta regulació de les persones i, sobretot, dels establiments turístics que a través de les targetes utilitzen aquestes àrees. D'una banda, controlar aquest fet i, d'una altra, amb la col·locació de videocàmeres, també controlar que aquests establiments i aquestes persones facin un ben ús d'aquestes àrees.
1: Instal·lar aquestes àrees ha tingut un cost de 128.000 euros. Sàrria va recordar que la totalitat de la inversió a la comarca d'aquest pla ha estat de 3.5 milions d'euros i que s'ha finançat gràcies als fons Next Generation provinent de la Unió Europea. L'alcalde de Sant Joaní, Ramon Roquer, va detallar que van apostar per un model híbrid que combina dos models de recollida de residus, la recollida porta a porta per tot l'àmbit urbà i el sistema de contenidors bilaterals tancats d'aquestes quatre àrees pensades per les cases aïllades, els disseminats i el sector turístic com les cases de turisme rural. L'alcalde estava satisfet de com havia funcionat fins ara.
3: Pràcticament a un any d'aquesta implantació estem parlant ja d'un 70% de recollida selectiva. És un tant per cent molt alt. Això demostra el bon ús que s'està fent d'aquestes àrees. De fet, els usuaris veuen positivament el fet de que estiguin tancades i que precisament hi hagi un ús restringit perquè realment en fan ús de les àrees aquells que els hi corresponen fent ús. I això es valora molt bé. De fet, hem passat d'unes àrees obertes, abandonades en el sentit de que moltes vegades estaven plenes d'escombraries, tant a dins els contenidors com a fora. Ara estem van d'unes àrees amb uns models de contenidors que són uns dels millors, estem parlant d'un model easy bilateral que porta incorporat aquest sistema digital i, per tant, estem parlant d'un bon producte.
1: Roquer va felicitar els usuaris pel civisme a l'hora d'utilitzar aquestes àrees i va avançar que Sant Joan ja s'acosta al 80% de recollida selectiva al conjunt del municipi gràcies a un model que també aposta pel compromís dels veïns.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és dimecres 10 de juny de 2026, sóc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que algú corri a comprar entrades per Blaumut, que tocaran el 25 de juliol al Festival del Comternau. Queden menys de 15 dies perquè s'acabi el curs i moltes famílies i infants ja tenen al cap els casalets d'estiu. Per aquells que encara no s'hagin decidit, o per la vostra curiositat, en els pròxims dies els responsables dels casals que es fan a la nostra vila ens els presentaran. Avui és el cas del casalet d'Art. Tot teu, Antonella.
1: Hola, sóc l'Antonella Lauri i aquest estiu torno a organitzar un petit casal d'art aquí a Sant Joan de les Abadesses. És un casal creatiu on els infants podran gaudir d'activitats com pintura, ceràmica, dibuix i moltes altres tècniques artístiques. Aquest casalet està pensat per estimular l'imaginació, la cooperació entre ells, l'expressió artística, reforçar la confiança a través de l'art. És un espai on poden crear. Està adreçat a infants a partir de 4 anys. Es dura a terme durant els mesos de juliol i agost. I les inscripcions continuen obertes. Sí que he de dir que el número d'infants és molt reduït per poder portar a terme activitats de qualitat. I clar, queden poques places disponibles, però encara estan obertes. Poden contactar amb mi a través de les xarxes socials, del meu mòbil, del correu electrònic, sense cap problema. Res, us esperem per compartir un estiu ple d'art.
0: I abans de marxar, us expliquem que la Fundació La Farga ha obert la convocatòria de beques per al curs 2026-2027 destinades a afavorir l'accés i la continuïtat dels estudis superiors dels joves de Sant Joan de les Abadesses. Aquesta iniciativa, nascuda el 2004, amb l'objectiu de donar suport a l'entorn més proper de la Farga, es va ampliar posteriorment a les Masies de Voltregà i a Sant Joan gràcies a l'estreta vinculació de les famílies Fises i Guixà amb la nostra vila. Totes les sol·licituds s'hauran de presentar de manera telemàtica a través de l'apartat de beques del web de la Fundació La Farga. Es poden fer les sol·licituds fins al 3 de juliol de 2026. I això és tot. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadesses és una coproducció de La Veu i La Xarxa. Fins demà.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Cada any, el diumenge més proper, el 13 de juny, se celebra l'aplec popular a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadeses. Dissabte, que és la diada del Sant, ja es farà una benedicció del nou altar i capella dedicats a Sant Marc. L'ermita data de l'any 1635, però el retaule principal del Sant és del 1712, tot i que va ser cremat en una de les guerres carlines i no es va reconstruir, juntament amb els laterals, fins al 1858 per Josep Pagès. Sentim a un dels organitzadors de l'aplec, Josep Illa, parlant de la novetat principal d'enguany.
2: I els laterals hi ha uns altars a l'esquerra. N'hi ha un dedicat a Sant Marc i a la dreta a la dedicat a la Mare de Déu del Roser. L'altar de Sant Marc doncs va arribar a un punt de degradació que llavors ens vam plantejar que es havia de fer una actuació sèria i tal, no? Primer vam pensar que amb alguna petita reparació de conservació n'hi hauria prou, potser pintant, però llavors es va veure que estava tan degradat que realment s'estava desfent. I aleshores es va prendre la decisió, doncs, que es havia de substituir.
1: Amb els diners acumulats d'altres aplecs, van parlar amb un fuster i un pintor per poder restituir-lo. En retirar l'altar, també es van adonar que la paret del darrere estava en un estat molt pitjor.
2: S'ha hagut de refer, doncs, tot el revestiment de la paret. Això sí que ens ha fotut els números en l'aire, no? Podríem dir-ho d'alguna manera, però bueno, és igual, aquestes coses no pots pas deixar-ho mitges, vol dir que doncs primer, doncs, independentment que el fuster anava donant forma al nou altar, doncs bé, es va fer venir els paletes i es va procedir a repicar tot el revestiment de la paret que estava caient i aleshores a revestir-lo amb uns revestiments nous de morter de calç principalment, perquè la calç és un material que la humitat l'expulsa.
1: Diumenge hi haurà el tradicional aplec amb fins a 3 tandes de sardanes amb la cobla Foment del Montgrí, la benedicció del terme amb la missa i el cant dels goig, el dinar popular al restaurant de l'hotel Abatissa, el sorteig de la rifa del xai i berenar per a tothom. Les entrades es poden comprar a l'oficina de turisme fins aquest divendres.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.
1: La veu de Sant Joan. 107.4 FM.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata Diawara. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadeses ha recuperat la mítica pujada al Puig Estela, que no es disputava des de l'any 2018. Rebatejada com la Puig Estela App, la prova se celebrarà aquest dissabte i formarà part del calendari de la 16a Copa Catalana de Curses Verticals de la FEC. La sortida, que serà conjunta a 8:45 del matí, s'ubicarà a la plaça Dolça d'Ugassa, al costat del pavelló. Els corredors ascendiran per la Canal del Marrà per coronar un dels cims més emblemàtics de Serra Cavallera. La cursa, que és 1 quilòmetre vertical, tindrà 2 recorreguts. El més clàssic serà pels corredors de la categoria absoluta i júnior, amb una distància de 4 quilòmetres i 1.050 metres de desnivell positiu. El traçat pels atletes infantils, cadets i juvenils serà de 2,3 quilòmetres i 630 metres de desnivell positiu. L'organització espera que vinguin entre 80 i 100 corredors. Sentim a David Rovira, de l'organització, parlant del perfil dels atletes.
2: La gran majoria que fan curses verticals és gent que ve de l'esquí de muntanya i que, bueno, està bastant acostumat a fer aquests tipus de desnivells, i gent que està bastant habituat també a utilitzar els pals. Quilòmetres verticals abans, doncs, solia ser una cursa que acollia molta gent, i ara, doncs, cadascú ha trobat una mica les seves curses, està com especificant una mica més, i en els quilòmetres verticals sol venir gent que durant l'hivern sol fer temporada d'esquí, i com que a l'estiu, doncs, fer curses molt llargues a nivell muscular tampoc estan molt adaptats, doncs les curses verticals és una cursa, doncs, que els encaixa bastant per distància, per temps, també un tema muscular, només la pujada.
1: En un principi, la idea era fer-la el dia abans de la 27a edició de la cursa del Taga de Sant Joan, que s'ha de disputar el pròxim dissabte 19 de setembre, però ho van descartar perquè era una feinada organitzativament.

0: considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escolta, Zicat.
2: Ja comença a fer-se clar.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: podria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi.
1: Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mestra de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: El Nick Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...